0: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
1: Catalunya cada vegada té més gasolineres abandonades, un sector en declivi que va deixant instal·lacions fantasmes campades després que les empreses explotadores les abandonin sense assumir-ne el desmantellament ni descontaminar el sòl. L'elevat cost del procés fa que pel cap baix i a falta d'un registre públic n'hi hagi una seixantena de tancades escampades per tot Catalunya. Mentre el Departament de Territori manté que la competència per autoritzar el desmantellament de les gasolineres és municipal, els alcaldes demanen la implicació de les grans administracions. És un reportatge de David Àngela amb el suport tècnic d'Albert Joder.
2: Les gasolineres abandonades en diverses carreteres de Catalunya són el testimoni de la decadència d'un negoci que, segons els responsables del sector, s'apaga. Com a norma general, el titular de l'explotació n'ha d'assumir el cessament i el desmantellament i descontaminar el sòl, però això depèn del contracte signat amb el propietari del terreny.
3: Albert Campabadal, president de l'Agrupació Catalana d'Associacions d'Estacions de Servei.
4: Has d'arrencar la marquesina, has d'arrencar les màquines. Llavors has de fer un forat i començar a treure tancs. I llavors allà queda un forat important. Llavors has de tapar el forat. Si això és al mig d'una carretera, que tots són camps de patates, per entendre'ns, no. Té un cost que no té sentit.
2: Els alcaldes afectats reclamen que la Generalitat o l'Estat intervinguin per evitar una imatge d'impunitat.
3: Josep Ramon Ferran Balart, alcalde de les Borges Blanques, a les Garrigues.
5: És evident que els ajuntaments, els consells comarcals i menys els consells comarcals de comarca com les Garrigues, amb poc múscul administratiu, es poden fer càrrec de posar ordre a tot això d'aquí. Aquí, on hi hauria d'entrar també el govern de la Generalitat, la sensació que pot tenir la gent és d'impunitat. A mi, com a ciutadà, m'acaben demanant més del que em pertocaria. Sí, et demanen, òbviament, separar sense posar l'accent en aquest model productiu, i en canvi altres, per exemple aquesta gasolinera o els que al seu moment la van fer, se'n poden sortir impunement, no?
2: N'hi ha que, farts d'esperar, prenen la iniciativa.
3: Joan Bertran, alcalde d'Isòvol, a la Cerdanya.
6: Realment el mort és seu. Nosaltres el que podem fer, si ell no reacciona, fer-li fer. Nosaltres, per exemple, el que se'ls va comunicar, que si no la posaven en funcionament, el que sí que ho faríem és fer-los desmuntar la marquesina i els sortidors i que quedés com a mínim el solarnet. Això sí que municipalment, creant una ordenança, tu pots obligar els propietaris.
2: Però també n'hi ha que temen engegar-se un tret al peu i perjudicar les finances del consistori.
3: Pere Moradell és l'alcalde de Torroella de Fluvià.
7: En principi ho ha de fer l'Ajuntament i subsidiàriament pagar el propietari del terreny. El que passa és que si és insolvent, llavors qui vols que pagui?
2: El fenomen també és evident més enllà dels camps de patates a les grans ciutats com Barcelona. En un radi de mig quilòmetre, al barri del Poble Nou, hi ha tres gasolineres tancades que, segons els veïns, com en Christian, han sigut blanc d'ocupacions i focus de problemes.
8: A l'hora de tancar-les sempre acaben ocupant-les. Les han anat ocupant totes conforme les han anat tancant, i llavors es fica gent que sí que dona una mica de... no dona bona imatge, més fan sorolls i ara mateix, amb el tema aquestes del xabolismo que hi ha a Barcelona, s'aprofiten molt dels espais aquests que tanquen.
2: El fotògraf Xavier Aragonès, el primer a documentar amb el seu treball part de les gasolineres abandonades de Catalunya, considera que aquestes restes són les primeres ruïnes genuïnament contemporànies i que en un futur es consideraran vestigis de l'època del motor de combustió i dels combustibles fòssils.
9: Mentre els romàntics del segle XIX buscaven les ruïnes dels castells medievals i els cementiris, doncs a principis del XXI ja comencem a tenir les ruïnes de les darreries de la revolució industrial.
2: Les gasolineres que van tancant deixen un terreny hipotecat i condicionat per una estructura que no pot acollir un altre tipus de negoci o activitat. Un cop tancades, es buiden els dipòsits i se n'extreuen els gasos. Sovint el terreny no s'excava davant el risc que aquests dipòsits estiguin contaminats, un fet que complica i encareix l'operació. Actualment a Catalunya hi ha entre 1.800 i 2.000 estacions de servei en funcionament.
3: Com està el pati?
10: Demana'ns la teva cançó al nostre contestador.
11: De petita volia ser astronauta, però vaig estudiar psicologia. Actualment soc directora d'una residència de gent gran. El fet de poder ajudar les persones grans i de poder fer-los feliços durant l'última etapa de la seva vida és una sensació que no es pot explicar en paraules.
12: Coneix la història sencera a

0: bon dia. Som els alumnes de cicle superior de l'escola i venim a entrevistar-te com a responsable de la ràdio.
1: Pues molt bé, moltes gràcies per pensar en mi. Qui comença?
2: Jo. Hola, com et dius?
1: Javier.
2: Em pots explicar el funcionament general d'una emissora de ràdio com aquesta?
1: Sí, mira, aquesta emissora de ràdio doncs funciona a través d'uns aparells, que es tracta d'un emissor, es tracta d'una taula de so, i a partir d'aquí gent que vulgui fer funcionar això, i amb això es fa ràdio. Si us acosteu al micro, perquè també és molt important que us acosteu al micro, us sentirem tots millor.
2: Com es va crear?
1: Com es va crear? Es van posar en contacte amb mi, a veure si jo la volia dirigir. Ens vam posar d'acord amb la idea, jo vaig acceptar la proposta de l'Ajuntament i així es vam iniciar aquesta emissora.
3: Et poses nerviós quan parles en directe?
1: Estic més nerviós ara amb vosaltres que quan estic fent programes normals.
3: Alguna vegada t'has equivocat?
1: Sí, moltes, moltes. I segurament m'equivocaré moltes més també. És normal, és de persones equivocar-se.
3: Com ho has solucionat?
1: Doncs posant una mica d'humor, sentit de l'humor, i posant ganes.
3: Intervé la gent a la ràdio a través de...
1: A través de...
3: Trucades?
1: Sí, mira, et diré que hi ha moltíssimes trucades diàries al nostre contestador, de les quals et podré dir que anem a una mitja de 4 o 5 trucades cada dia.
4: Alguna vegada t'has incomodat alguna pregunta d'algú?
3: Posa música de tot tipus?
1: A veure, una de les idees d'aquesta emissora, quan a mi me la van proposar dirigir, o coordinar més que dirigir, doncs el primer que em vaig plantejar és quin tipus d'emissora ens calia tenir en aquí l'Alt Empordà. Evidentment, jo vaig veure que de cara als joves hi han dues emissores que són les reines, les estrelles, i que no es pot competir, que és Flash FM i Los 40 Principales. Davant d'aquestes dues emissores és impossible competir. La gent jove les ha triat per norma i, evidentment, no tenim res a fer. A partir d'aquí, jo què vaig buscar? Vaig buscar una emissora dirigida a totes aquelles persones que no tenim una emissora identificada. Per tant, estic parlant de persones a partir dels 40 anys cap amunt. Hi ha una emissora, doncs, per gent ja una mica més gran, no?, pels papes.
2: Quins tipus de programes fa servir perquè la gent escolti l'emissora?
1: Doncs, bé, en principi tenim programes de tota mena, és a dir, que en aquesta emissora tenim la gran avantatge de que pots trobar el teu programa sense buscar gaire per la nostra programació. Cada 10 minuts surt una notícia del dia d'interès general, per tant, donem informació, donem programes i donem bona música.
2: De quins temes es parla més?
1: De tot tipus de temes. Aquí parlem de tot, de tot. Aquí no hi ha tabú, vull dir, no tenim res, cap tema tabú aquí.
2: Quin és el vostre horari d'emissor?
1: 24 hores al dia. Hi ha 24 hores de programació al dia. La nostra programació funciona a través d'horaris, és a dir, segons l'horari hi ha un tipus de música i un tipus d'informació sobre el nostre voltant, la nostra comarca i les notícies més destacades, també amb una mica d'humor i una mica de bona informació comercial. A partir d'aquí, el que és els matins de dilluns a divendres, tenim una varietat musical on la base és la informació i la música de totes les èpoques. Al migdia, de dilluns a divendres, tenim música d'orquestres, de relax, per a tota aquella gent, doncs, que està a casa dinant i que no vol posar la tele i vol estar dinant amb una música de relax, orquestres del Glenn Miller, del Ray Conniff, del Paul Mariat, de Los Panchos, doncs és una música ja més per gent que vulgui estar relaxada dinant. A les tardes, doncs, la música és una mica més agressiva, i després a les nits és on tenim programes ja més monogràfics. Depenent l'hora, tens un estil de música o tens un altre.
2: Tens una idea de la gent que escolta aquesta emissora?
1: Segons l'estudi que em van passar el dilluns, actualment estem a 5.632 oients al dia.
5: Treballa molta gent a aquesta emissora?
1: En aquesta emissora, doncs, el que és equip de plantilla, 6 de plantilla, però després de col·laboradors n'hi ha uns 40 col·laboradors.
6: Coneixen d'altres emissores?
1: Tracto de tenir molt bona relació amb tots els mitjans, ja no només de ràdio, sinó també de premsa, i esperem que funcioni bé la nostra relació amb ells. No sempre és agradable, però jo lluito perquè ho sigui.
3: En treus idees per fer-les servir?
1: Perdona?
3: En treus idees per fer-les servir?
1: Si en trec idees per fer-les servir?
3: Sí. De les altres emissores.
1: A veure, si podem estar orgullosos d'alguna cosa, és de que vam començar de zero. A mi em van posar aquí davant amb els ordinadors totalment buits, sense saber ben bé com començar, i del que sí podem estar orgullosos és de que estem fent una programació de les més curioses de Catalunya, per programació, per contingut, per originalitat, per oferta, gratuïtament. Vull dir, vosaltres que sou joves, això és molt important que ho tingueu en compte. I després una plana web on estem emetent a tot el món amb so digital.
7: T'agradaria emetre a una altra localitat? Això et sembla bé aquí?
1: A veure, jo quan em van oferir de dirigir aquesta emissora, doncs, la veritat us haig de dir, em hagués estat ben igual que hagués estat aquí com que hagués estat en una altra població. Això és molt important que ho tingueu en compte. O sigui, a l'hora de fer una cosa com és un mitjà de comunicació, el problema més important que es pot trobar una persona és la censura. Això no es pot fer, això no es pot dir, ui, això no ho diguis, això no ho facis. Vull dir,
8: a Ràdio Vila-sacra
1: he tingut total llibertat. Estic convençut que a altres llocs també ho hagués tingut, però no posaria la mà al foc.
7: Explica alguna anècdota que t'hagi passat.
1: La vida és un constant d'anècdotes, de tota mena. Unes bones, altres no tan bones, però la vida és una constant d'anècdotes.
9: Alguna de curiosa?
1: Alguna de curiosa. Doncs bé, potser les més curioses i les que puc compartir amb tots els nostres oients són la quantitat de trucades que rebem al nostre contestador, doncs primer que ens animen a seguir, que fins i tot una que ens cantava una cançó, o una persona que era dietista i que ens va explicar quin era el problema de la gent que menjava malament. Vull dir, són curiositats que arribes aquí, agafes el telèfon, escoltes els missatges que hi han i et trobes missatges de tota mena. Vull dir, missatges que dius, com és possible? A veure, perquè ens hem de plantejar una cosa. A veure, una persona que està escoltant una ràdio, perquè agafi el telèfon i digui, hola, mira, jo sóc la Julieta, per exemple, i jo sóc dietista i vull recomanar a la gent que menja, doncs que mengi això, que mengi allò, això no es fa perquè sí. Això es fa perquè et sents identificat amb l'emissora, t'entra dins i fa que agafis el telèfon i diguis hola, perquè és que si no ho fas. Això és potser de les coses més curioses que tenim a l'emissora nostra, que la gent truca i explica el que vol. Perquè evidentment estem trencant mollos, això és evident, a nivell, no, ja, no, ja no només a nivell comarcal, ara per ara. Hi ha gent que ho reconeix, hi ha gent que no ho reconeix, hi ha gent que sobrecriticarà, però bé, nosaltres ho demostrem amb fets, no amb paraules, amb fets. Vull dir, tot això que us estic dient es pot veure i es pot tocar. Vull dir, no són núvols, són realitats.
7: Gràcies.
10: Tot el que tens posat aquí al cristall són records o...?
1: La gent, els oients, s'han anat apropant aquí. I m'han anat portant uns discos vells, m'han portat camisetes, m'han portat gorres, m'han anat portant botelles de vi, que les veieu per aquí. Al Nadal això estava ple de torrons, botelles de cava, de targetes de Nadal. Tot el que veieu aquí que està exposat és que la gent ens ho ha anat regalant.
11: Sí, després podrem entrar a veure...
1: Sí, sí, home, sí, podreu veure tot, sí.
9: Bueno, tens aquí uns oients,
1: eh? Bueno, m'alegro.
9: Bueno, i a més, col·laboradors, perquè sé que alguna vegada a mi, perquè ho expliquen a l'escola, vull dir que ja són bons oients d'aquesta emissora.
1: Doncs molt bé.
9: Fins aquí l'entrevista.
1: Pues moltes gràcies.
9: Se us acaba
1: la càmera i tot. Molt bé. Doncs gràcies, nois.
9: Apa. I ara gràcies a tu, Xavi. Sí.
8: Gent que és feliç fent feliços els altres.
12: La nit. Descobreix que travessa.

denominació d'origen protegida i d'indicació geogràfica protegida distingeixen productes alimentaris d'alta qualitat elaborats a Catalunya. Llegums, olis, fruites, arrossos, embotits, formatges, calçots o torrons són alguns dels 21 productes que compten amb aquestes distincions reconegudes

0: i un sabor inimitable. Menjar bo, de qualitat i de casa.
1: Barcelona és molt més. És gaudir de més de 100 quilòmetres de costa i platja. És descobrir parcs i espais naturals. Barcelona és arribar fins als Pirineus. És viure l'art i la cultura. Barcelona és única. És un munt de likes. Quina Barcelona coneixes tu? Descobreix-les totes a barcelonaesmoltmes.cat. Barcelona és única.
2: Estàs a punt de graduar-te a la universitat i no tens clar què faràs el curs que ve? Busques una especialització que et doni més oportunitats de futur? Doncs el teu màster és a la Universitat de Girona. Tens tota la informació al web udg.edu/màsters. Fes el teu màster oficial a la UDG. Impulsa la teva carrera professional. Preinscripció oberta.

0: informació, música, entreteniment.
1: Saps què? Ràdio Vila-sacra és l'única emissora de ràdio del món que proposa un arxiu audiovisual de sensacions. Saps què? Mai no s'ha creat una cosa semblant en ràdio i mai més es repetirà res com el que actualment emetem. Per què? Preguntes. Perquè cal aixecar-se cada dia a les 4 del matí i tots els dies de l'any per aconseguir una selecció igual i haver estat des del 1986 seleccionant i guardant contingut. Ah, i el més important, sense ànim de lucre i per pur amor a la ràdio. Entens? Doncs gràcies per entendre-ho.

0: Vine al primer món romà de Vila-sacra. Converteix-te durant unes hores en un ciutadà romà.
1: Podràs gaudir de
0: 3 hores de jocs, d'entreteniment i competició,
1: espectacles,
0: inauguració dels jocs, judici als malfactors, ball final, repartiment de premis i cloenda,
1: exposició,
0: origen, present i futur dels armats de Vila-sacra,
1: audiovisual,
0: Vila-sacra i la romanització,
1: taverna,
0: begudes i snacks romans,
1: animació musical,
0: amb els grallers i tabalers de Vila-sacra,
1: sopar romà,
0: amb plats d'inspiració romana.
2: Es farà el dia 19 de setembre a les 4 de la tarda. Entrada pel camp de futbol Camí de Vilanova. Inscripcions a l'Ajuntament.
3: Vine i veuràs.
4: Organitza Vila-sacra Activa. Col·labora Associació de Dones. Amb el suport de Ajuntament de Vila-sacra, Diputació de Girona, Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya i Ràdio Vila-sacra.

0: ¿Sabías que...?
1: Sempre s'han sentit tot tipus de comentaris relacionats amb els suposats perills que comporta viure prop d'una antena de telefonia mòbil. D'altra banda, tampoc falten investigacions que indiquen que la radiació que sorgeix de les antenes no és molt més gran a la que té una bombeta de potència mitjana. En resum, podríem coincidir que les antenes de telefonia són tan perilloses com altres objectes que utilitzem i els que no prestem massa atenció, encara que no prou com perquè ens plantegem la seva abolició, sobretot tenint en compte la rellevància de les xarxes.

0: una recomanació.
1: A veure, aquest...
2: Tingui, vaja.
3: I és gratis.
1: Doncs som-hi.
2: Gràcies.
4: Si vols fer salut, ho tens fàcil. Caminar a pas lleuger, ballar, anar en bici, pujar i baixar escales, menjar bé i variar. Treu profit de la teva vida diària per fer salut amb 30 minuts d'activitat i 5 fruites o verdures. Generalitat de Catalunya.
5: L'hora de la gent gran. Un espai radiofònic per tu.
6: Per tu.
7: I per tots.
6: Escolta'ns.
7: T'agradarà. Amb molta il·lusió.
5: Amb ganes d'aprendre i participar. Escolta'ns.
8: Ràdio Vila-sacra, millor lloc del món.

0: hem de treure el cap a Girona.
1: Hola, som en Bernat, en Pau, en Nico i en David. Bon estiu.
2: És una producció Associació Ramplam Flimfla i Déu-n'hi-do.
3: Molts voluntaris anònims, que és com es fan les coses en aquest país.
4: Oh, que bé.

0: Bona nit.
1: Bonpreu i Esclat us ofereix aquest espai.

curiositat molt interessant és que els humans són els únics animals coneguts que poden ruboritzar-se. Aquest fenomen va ser destacat fins i tot per Charles Darwin, que el considerava una de les expressions més peculiars de les emocions humanes. El rubor es produeix quan els vasos sanguinis de la cara s'expandeixen de manera involuntària, fent que més sang arribi a la pell i doni aquest to vermellós. El més sorprenent és que no és una resposta física a un estímul extern, sinó que és una emoció social. Vergonya, timidesa o fins i tot sentir-se observat. Cap altre animal mostra aquest tipus de reacció visible associada a l'autoconsciència social. Això suggereix que el rubor està relacionat amb la nostra capacitat de pensar com ens perceben els altres. Alguns científics creuen que pot tenir una funció social. Mostrar involuntàriament que reconeixem una situació incòmoda pot generar empatia i reduir possibles conflictes. A més, és gairebé impossible controlar-ho voluntàriament, cosa que ho fa especialment interessant des del punt de vista psicològic.

0: costa obrir una porta quan no saps què hi ha darrere, però quan algú t'hi acompanya, tot és més fàcil. Des d'Acció, l'agència per al creixement de les empreses, t'obrim la porta a exportar amb seguretat, a entrar a nous mercats i a trobar clients internacionals en un món que no s'atura. T'obrim la porta a la internacionalització de la teva empresa. Acció.
1: Passarel·la celebra el 40è aniversari.
2: Celebració amb artistes locals, concerts en directe, festes, el retorn de la Shark i clàssics com la Fluor i el Closing. 40 estius després, la sala continua unint generacions i encenent les nits d'Empúria Brava. No et perdis la festa. Tota la informació a passarel·la.com.

0: molt bé, no?
1: Més moda i més experiències a l'Espai Gironès.
2: Vine a l'Espai Gironès a gaudir del millor shopping i participa per guanyar fantàstiques experiències. Més info a espaigironès.com.
1: 20 anys d'Espai Gironès.
3: Uau, déu-n'hi-do.
4: A punt per començar el curs? Tant si vas a l'insti com si vas a infantil o primària, a Emiliana trobaràs tot el material escolar que et puguis imaginar. Libretes, motxilles, escriptura, material de dibuix... I recordeu que Emiliana és un establiment adherit a la campanya del Val Escolar. Emiliana, a la carretera de Roses 34, a només 75 metres del pas a nivell. Un clàssic del material escolar a Figueres. On anem? A Emiliana.

0: anem a pams.
1: Sentir-se bé, tot i la situació.
2: És qüestió d'actitud.
3: Ràdio Vila-sacra i on t'aràs.

0: els tres titulars de la setmana a casa nostra.
1: La casa més cara de Catalunya a la venda és a l'Alt Empordà. 22 milions d'euros i accés privat al mar. La Casa Serinyana, més coneguda com a Casa Blaua, obra de l'arquitecte Salvador Sallés, està en venda des del 2019 i, fins fa poc, era la casa més cara de l'Alt Empordà, amb un preu de 15 milions d'euros. Però una finca de roses l'ha desbancat. Es ven per 22 milions d'euros i és la casa més cara de Catalunya, a la venda en el portal Idealista. La finca, més cara del portal immobiliari Idealista, ofereix una residència principal de 1.015 metres quadrats, piscina privada, pista de tennis i edificacions independents. Una veïna del Port de la Selva ha presentat una queixa davant la síndica de Greuges de Catalunya perquè investigui una actuació de vigilants municipals i dels Mossos d'Esquadra que, segons el seu relat, es va iniciar quan es banyava nua en una zona de roques de Cap de Bot. La Federació Naturista Nudista de Catalunya, FNNC, que denuncia els fets, sosté que el nudisme no està prohibit per l'ordenança municipal i considera necessari aclarir la base jurídica de la intervenció. Els càmpings gironins preveuen un any rècord, mentre la Costa Brava Centre frega al ple. El sector admet que les altes temperatures han disparat el consum elèctric i han reduït l'afluència als restaurants.
0: Cada setmana els titulars més destacats de casa, blocs de 3.
2: El bon entenedor, Ràdio Vila-sacra.

Som ràdio, som veu, som creativitat, som persones, som escolta activa. És una fórmula alquímica? No. És les mans que creen, la imaginació que balla, la lluita per voler ser? És donar veu al neguit i als malabarismes

0: per aconseguir-ho.
1: Es evidente que existen otros mundos.
2: Moltes vegades cerquem fora el que tenim a dins. I així va el món.

0: tota l'actualitat musical de casa nostra, Actualicat.
1: El programa del divendres a les 5 de la tarda.
0: Actualicat, dirigeix i presenta Joan Manuel Fernández.
2: Bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla. Tots els mitjans de comunicació igual.
3: Doncs sí, tots fent el mateix. A veure, tots no. Ràdio Vilasacra enamora.
4: Sigues intel·ligent.
5: Fes volar la imaginació.
6: Sí.
7: Eternament.
4: Ai.
8: L'opció dels que en saben.

0: Aigua Figueres, una experiència immersiva sobre l'univers de Salvador Dalí.
1: A la casa natal, on tot va començar, descobriràs la cara més humana del geni.
0: Una aventura única que et portarà de Figueres al món.
1: Més informació al web i a les nostres xarxes socials.
0: Casa Natal Salvador Dalí, Ajuntament de Figueres.
2: Obrir una caixa màgica i descobrir mil sensacions. Això és Ràdio Vila-sacra. Ho entens?
3: Ai,
4: ai.
3: I ara? Bé, doncs estem ja en aquests fogons i davantal. Tenim els nostres cuiners aquí a la ràdio, la Joana Molins. Bon dia, Joana.
5: Bon dia.
3: I bon dia, en Ventura Cantó, bon dia.
6: Bon dia.
3: Com anem tots dos?
5: Sí. Molt bé.
3: Qui és el primer que explica avui una cosa? Avui esteu una miqueta serios, eh, tots
6: no.
3: Dos?
6: No.
3: No, bueno, vale, vale, vale, molt bé, molt
6: això,
3: bé.
6: Això és el fred.
3: Ah, val, deu ser el fred que ens refreda el nas, eh?
6: Sí.
3: Vinga, Ventura, doncs, a veure, què portem avui?
6: Avui és la cosa que... No ho feu el mateix dia, eh?
3: No.
6: Jo faig un primer amb les carxofes, perquè, segons m'ha dit la Joana, també farà amb les carxofes.
3: Bueno, doncs molt bé, escolta,
6: home,
3: són
6: boníssimes
3: les carxofes,
5: eh? És el temps, esclar.
3: Vinga, va, no. Ventura, anem per el teu.
6: Doncs jo faré les carxofes al forn.
3: Ah, forn, molt bé, sí. Vinga.
6: O sigui que, bueno, primer, posem les carxofes.
3: Sí.
6: La picada pot ser-hi amb una botifarra, normal, o amb pollastre, el que vulguis.
3: Molt bé.
6: Pa ratllat, peba vermell, formatge ratllat, tot barrejat. Amb el pa ratllat, tot barrejat,
3: molt
6: per posar-hi després. Oli, sal i una llimona.
3: I una llimona, molt bé. Molt bé, doncs vinga, posem a fer-ho.
6: Vinga, agafem les carxofes, la tallem per allà, la netallem, la tallem per la meitat, i la bullim una mica, amb llimona. Perquè així es queda blanca.
3: És a dir, posem aigua, com està calenta l'aigua, tirem la llimona, un suc?
6: Sí, el suc, una mica el suc de llimona.
3: Pues les carxofes.
6: Si vols agafar les carxofes i la fregues una mica amb la llimona, també va bé.
3: Va, molt bé.
6: La bulleixes perquè així es queda blanca. No queda tan verd.
3: Va.
6: Com ja tens això fet a les carxofes, la poses a part... Ai, m'he descuidat una mica de tomàquet per posar sota la, per sota per fer la base, perquè no s'enganxi. Es posa les carxofes i a part es fa la picada, diguéssim, de carn picada,
3: sí.
6: O sigui, de botifarra, o com pots posar-hi llom, o pots posar-ho, el que vulguis, tot picat. I poses ja barrejat el pa ratllat, el peba vermell i el formatge. Tot barrejat.
3: Tot barrejat, això.
6: I després amb la picada. Tot barrejat amb la picada. I després es posa tot a sobre de cada...
3: De cada
6: escarxofa.
3: És dir, però després la deus tinc a cobrir molt, no, l'escarxofa?
6: Sobre una mica l'has d'obrir, una mica de res.
3: Sí.
6: Perquè després ja queda... Encara que quedi una mica a sobre,
3: va.
6: No passa res.
3: Va.
6: Com ja la tens sobreta, un cop de forn. I ja està.
3: Molt bé. Escolta'm, quant de rat ho ha de bullir, l'escarxofa?
6: Amb
3: l'aigua i la llimona, com home, dius, Ventura?
6: Un quart d'hora, quasi segur.
3: Un quart d'hora?
6: Un quart d'hora ja passa.
3: Després, això, amb aquesta escarxofa, ha d'estar molt escorreguda, suposo,
6: sí,
3: no?
6: Sí, per les corres, i com ja la tens posada sobre escorreguda, a sota la base
3: de la plata del forn?
6: La plata per posar al forn amb una mica de tomàquet, i després ja pots anar a posar l'oata per sobre i el forn.
3: Ah, molt bé.
6: I ben servit, ja està.
3: Escolta'm, Ventura, com que ja hem barrejat doncs, el formatge aquí amb la carn picada i tot, no hi aconselles posar-hi sobre una miqueta més de formatge o no?
6: No.
3: Ja queda bé així.
6: Amb el formatge, amb el pa ratllat.
3: Ja se'l desfà, no?
6: I amb el peba vermell ja queda fet.
3: Ah, molt bé, molt bé.
6: Ja
3: escolta'm, aquest plat després és per acompanyar un tros de carn o un rostit?
6: No, per un primer.
3: Ja és un primer, perquè hi ha la carn, a veure.
6: Sí, també pot ser per acompanyar, diguéssim, un algú de carn.
3: Sí, però esclar, aquí ha de ser un primer que...
6: Després ja fas dos menús, ja.
3: Però esclar, aquest ja venti la carn posada dintre l'escarxofa ja te deu tipar bastant, això.
6: Home, i tant.
3: Ventura, vinga, anem a tornar a explicar doncs, els continguts.
6: Les carxofes... Bueno, les carxofes, tens de menys, has de posar un preu d'escarxofes per cap. Si sou quatre, doncs vuit escarxofes.
3: Molt bé.
6: L'escarxofa, la picada, que pot ser, ja dic, d'una botifarra, una botifarra normal, o d'un tall de pollastre, o un tall de llom, tot sigui picat.
3: Molt
6: bé. Si és picat, tot va bé. El pa ratllat, el peba vermell, el formatge, oli, sal, la llimona per bullir-la i la tomaca.
3: Molt bé. La tomaca també
6: normal.
3: La podem fer servir qualsevol.
6: Allò una pinzellada per sota, sí. Perquè no s'enganxi, o posar al forn no s'enganxi.
3: Escolta'm, les carxofes ja són d'aquí les que hi ha? Perquè les trobo que són molt petites, n'hi ha algunes, i algunes que les he trobat que inclús sembla que de dintre és allò que notes el...
5: Hi ha els pèls aquells.
3: Sí. És no, clar, que... no deuen ser d'aquí.
5: Diuen que aquest any han sigut tan bones, però tant no. Vale, del Prat. Jo sempre miro quan compro, almenys que siguin del Prat.
3: Que siguin del Prat.
5: Perquè, és clar, si anem a comprar-lo de fora i els pagesos es foten de gana d'aquí, jo per això ho faig, eh?
6: Hi ha la part d'allà de Peníscola que està ple d'escarxofes.
5: Ah, sí, d'allà baix també.
6: Des de la Peníscola fins a Vinaròs.
5: D'allà baix també són bones.
6: Són bones.
5: També.
3: Molt bé, Joana, vinga, anem cap al teu plat.
5: Molt bé, doncs avui, tal com ha dit en Ventura, repetirem. No, jo he preparat un conill amb carxofes. Una cassola de conill amb carxofes.
6: No ho feu el mateix dia, eh?
5: No, perquè si no quedarem escarxofats.
3: Escolta, són molt bones les carxofes, eh? Sí, si surten que no hi hagi aquella resposa
5: per dintre.
3: La veritat, jo els trobo boníssimes, eh?
5: Sí.
3: Vinga, va.
5: Molt bé, doncs mireu, els ingredients per 4 persones, un conill, 6 carxofes, una cabeça d'alls, una fulla de llaurer, 6 cullerades de tomàquet natural triturat, una cullerada de cafè de pebre vermell dolç, oli, sal, un litro d'aigua, una cullerada de postres de farina i vi ranci. Llavors, per la picada, farem 12 ametlles, julivert i aquests alls que hem rostit, que ara us explicaré com ho faig jo.
3: Molt bé. Doncs vinga, abans de posar cassola d'aquestes modernes, cuines alguna vegada amb alguna cassola de pedra? Tu,
5: no,
3: Joana,
5: ara ja no.
3: Tu, Ventura, tampoc?
5: Els tinc aparcades. No.
3: Aparcades o desaparegudes?
5: No, en tinc dues, però els tinc aparcades per si, però no.
3: Per si, però no.
6: Encara les cassoles els ve els allòs a les cuines, com són ara.
5: Sí. No, jo tinc la cuina de gas tradicional, perquè a mi m'agrada cuinar i no vaig voler res d'inducció ni res. És molt bruta, però tinc la normal.
3: Molt bé, Joana, ja ho sap bé.
6: La cassola abans es feia molt perquè a les cuines hi havia les planxes.
3: Sí.
6: El foc no, eh?
5: Sí.
6: I sobre la planxa s'anava coent.
3: Sí.
6: I no es trencaven.
3: Va, vinga, amb aquesta cassola...
5: Bueno, agafarem la cassola aquesta i posarem oli, haurem tallat el coní a octaus, que ens el tallaran la carnissa i els el talleu, el salarem i el salpebrarem. El posarem a la cassola amb aquesta fulla de llaurer i la cabeça d'alls. El rostirem, però no rostit del tot, perquè llavors ja li farem la segona cocció. El anirem deixant. Quan està una mica el cuní rosset, jo, si només faig escarxofes per 4, agafo les carxofes, que abans ja prèviament els he netejat, cada tall els atallo en 3 trossos o 4, depèn de la mida, i els he posat amb aigua i o llimona o una mica de julivert perquè no quedin negres.
3: Ah, val.
5: I llavors els atiro en aquesta mateixa cassola i els acabo de rostir amb aquest conill.
3: No hi poses les carxofes, no hi poses ni farina,
5: no,
3: ni poses res?
5: No,
3: així està, així tal com va, no?
5: Bueno, es pot fer, ja us explico de dues maneres. I llavors, quan tinc tot això ja fet, ho retiro tot. I en aquest mateix oli que he rostit tot això, hi faig el sofregit.
3: Ah, molt bé.
5: Hi poso la ceba ratllada, llavors quan la ceba està rossa, com sempre, hi poso la tomaca, i anem tirant una mica d'aigua perquè això, aquest sofregit, ens quedi ben passat i ben fi. I llavors, quan veieu que la tomaca està, hi tiro la cullerada de pebre vermell i...
3: Dolç, no?
5: Pebre vermell dolç. I llavors hi tiro aquesta cullerada que he dit de farina, perquè ens doni un espessor. La farina la deixem coure una mica i llavors hi tirem una mica d'aigua. Aquest litro d'aigua que hi hem posat a bullir la tenim a punt. I llavors, quan tot això està ben passat i he tirat el vi ranci, un bon raig de vi ranci i tot, agafo el conill i li tiro.
3: I tornes a...
5: Però les carxofes, no encara. Li tiro el conill. I llavors hi poso aigua que cobreixi. Jo us he dit un litro, potser necessitareu 3/4, potser necessiteu 1 litre i quart,
3: I
5: més o menys.
3: I penseu que ha de ser l'aigua calenta, que això ara m'han recordat sempre. Sí. Perquè no ho feia mai jo, eh?
5: Sí.
3: Sempre ho feia aigua freda.
5: No, perquè llavors tarda a bullir i escaldes la carn. Queda escaldada perquè queda freda altra vegada.
3: Jo n'he parlat i molta gent feia malament. Aquí la present, doncs ja amb vols que també ho feia.
5: Llavors, mentrestant, farem la picada d'aquestes 12 ametlles, el julivert i aquesta cabeça d'alls que hem rostit, agafarem 6 cells grills, aquests que són rostits, els apelarem, els hi traurem el grill i els triturarem junt amb aquestes ametlles. I això serà la picada que tirarem a sobre.
3: Ah, molt bé, no?
5: I llavors ho rectificarem de sal, ho rectificarem de pebre si ens agrada, i ho deixarem uns 3/4 d'hora al foc. Com faltin 10 minuts, i tirarem les escarxofes aquestes. Si les escarxofes no els voleu posar juntes, heu de fer el mateix que us he dit, posar-los amb això, treure'ls, i llavors sí, els afregiu i els enfarineu, i quan el conill està, els hi tireu a sobre. Podeu fer les dues opcions, el que passa jo per quatre ho faig tot junt i no tinc tanta feina de però esclar, si sou més colla, el plat queda més ben presentat, perquè clar, no es desfà, clar, ni trobes cap trosset d'escarxofa, perquè queda molt sencer.
3: I és que com que és poc ratet, no? Que li tens allà,
5: exacte. Ja. Doncs així és això.
3: Molt bé. Escolta'm una cosa, aquests grans d'all que ja poses al principi, sí, amb el conill, sí, queden lo suficientment tous?
5: Sí, normalment sí, si no, bueno, llavors és com si fos un all cru, però una mica més tou. Però normalment queden molt tous.
3: Sí?
5: Molt tous, sí.
3: No, perquè a vegades, vull dir...
5: Sí, a vegades
3: una
5: no t'hi queden, eh?
3: Que
5: depèn de la cabeça d'all, si són més velles o no, no t'hi queden.
6: A la picada sempre hi posa l'all...
5: cru.
3: Sí, per això que cada quan diu això anar coent amb una cabeça és allò, sí, que penses, igual queden tots molt forts.
5: Doncs jo aprofito per posar-hi aquests.
3: Molt bé, sí. Joan, ens repetim doncs aquests doncs ingredients. Cada queda boníssim això, eh?
5: Sí que queda bo, molt bo, eh?
3: Molt bo, eh?
5: Un conill, 6 carxofes, una cabeça d'alls, una fulla de llaurer, 6 cullerades de tomàquet natural triturat, una cullerada de pebre vermell dolç, de cafè, una cullerada de cafè de pebre vermell dolç, oli, sal, un litre d'aigua, una cullerada de postres de farina perquè us doni un espessor en el suc que no quedi clar.
3: Després per la farina, perquè no quedi agremollonada, no l'hem de...
5: No, tu la poses en el sofregit i com és una mica cuita, perquè llavors si no tindria gust de farina crua. Per això es cou, com si fessis una beixamel, una mica cuita. Llavors ja hi tires l'aigua i ho remenes bé i llavors queda una pasta. I llavors, per la picada, el raig de birranci, un bon raig de birranci per tot això, per la picada, les 12 ametlles, el julivert i aquests alls que hem rostit.
3: Molt bé. Doncs realment una picada, aventura, eh? Doncs si és una mica diferent, no? Que facis els alls cuits.
5: Sí, sí.
3: També sembla mentida que doncs, es poden fer unes variacions i el gustet deu canviar absolutament,
5: canvia,
3: eh?
5: Canvia. I no torna tant.
3: No torna
5: perquè com que l'aire és com més cuit, no et repeteix.
3: Molt bé. Doncs aquí hem tingut aquest plat de temporada de tots dos. Es nota que sou bons cuiners, eh? Doncs moltíssimes gràcies a tots dos per estar en aquests fogons i de ventall. Joana, gràcies, bona
5: gràcies,
3: setmana.
5: Gràcies a vosaltres, bona adéu-siau.
3: Adéu-siau.
1: Informació, música, entreteniment.
4: La nit. Radio Vila.

0: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
1: Un grup de submarinistes escaneja el fons marí català per fer models tridimensionals d'embarcacions enfonsades. Des de fa poc més d'un any i sota el paraigua del projecte Talassa, els submarinistes organitzen immersions en diferents punts del litoral català per documentar el patrimoni subaquàtic a uns 40 metres de profunditat i amb un equip de gravació especialitzat. El director del projecte Talassa, Albert Bim, explica a l'Agència Catalana de Notícies quins objectius tenen.
2: No només és fer-lo ser per al busset recreatiu com a eina de briefing, sinó també com a eina per divulgar tot aquest patrimoni subaquàtic, tant en l'àmbit de ciència ciutadana com a àmbit científic, i tota aquesta informació també poder-la tenir com un registre exacte de l'estat en què es troben tot aquest patrimoni que tenim als nostres mars.
1: Principalment la recerca se centra en embarcacions que tenen importància sedimentària, per exemple, els vaixells de pescadors. Fins ara, el grup de submarinistes n'ha documentat una vintena, la majoria al litoral de Tarragona.
0: Selecció detallada per a tu. 24 hores al dia, Ràdio Vila-sacra. I dona't una alegria.
3: Sempre ens quedarà la música.

0: Toro, alcohol i tabac, pitjor del que et penses. Beure i fumar afecta negativament a la teva vida quotidiana i la teva imatge personal. El Lloro és un consell del Sistema Integrat de Salut d'Osona, SISO, l'Agència de Protecció de la Salut i el Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya.
1: Segur que hi ha algun qui t'encanta viatjar, perquè tot ho fa fàcil, perquè et coneix molt bé, perquè al seu costat sempre surten els millors plans. Sabem que el lloc és important, però la companyia ho és tot.

0: Si estàs avorrit de la teva llar, no canviïs de domicili. Fes reformes i serà com viure en un altre lloc. Tot per particulars i també per empreses del sector de la construcció a Fries Materials. Les reformes a la llar amb les millors marques en gres, ceràmica, sanitaris, hidromassatges, mobles de bany, mamparas, griferia... Consulta també sense compromís les nostres ofertes de temporada. Fries Materials, carrer Castelló número 72, Vila Sacra. Més info al 972 67 0073 o a friesmaterials.com.
1: Ràdio Vila Sacra, la de l'Empordà. I punt.
2: Since my trips have been extensive, bells are everywhere. Honey, I've become a much, much wiser gal. For I've noticed that the expensive, well, expensive underwear, that kind of improves a gal's morale. 'Cause it's strange how lovely lingerie that affects a gal's false modesty. She's wearing silk and satin. Well, turn around, honey. Satin and silk.

0: Honey, I shall remove this cotton immediately.
1: Ràdio Vila Sacra, l'emissora que t'ajuda a dormir quan no pots dormir. Notaràs també en això la diferència.
2: Malgrat la pluja, la sequera continua. Però amb l'esforç de tothom, hi estem fent front. Si no plou a les capçaleres dels rius, els embassaments no s'omplen. Per això,

0: Sabeu què és el que més m'agrada del cap de setmana? Que tinc molt temps per llegir, que m'agrada molt. Però a vegades no sé què llegir. No us passa a vosaltres?
1: Escape, amb il·lustracions del murcià Daniel Acuña i guió del nord-americà Rick Remender, és un thriller bèl·lic que tracta sobre la deshumanització de l'enemic justament durant la guerra. Protagonitzat per animals antropomorfs, és a dir, que tenen aparença humana, Norba Comic ha publicat el primer volum que narra les aventures del pilot Milton Shaw.
2: La història va més enllà de la valentia o el compliment del deure. L'objectiu en una guerra és que l'enemic es vegi com un monstre, i és el que reflecteixen les primeres pàgines del còmic. És més important complir una missió que evitar morts del bàndol oposat. Això fins que el protagonista cau en territori enemic. Sentim Daniel Acuña.
3: La deshumanització del enemigo. El hecho de que el enemigo al que te enfrentas desde tu bando, y de cómo actúa el protagonista es un héroe, pero es un héroe para su bando.
2: La resposta del públic davant d'aquest treball és molt bona, i Acuña parla d'experiència d'anys de treball.
3: Es que tengo una madurez y un bagaje ya de 30 años trabajando en los cómics, que yo creo que ya se nota, y he pisado sobre seguro en casi cada viñeta.
2: Ell ha treballat molts anys a la factoria Marvel, una feina que l'enorgulleix.
3: De saber que lo que tú haces en Marvel va a llegar literalmente a todo el mundo.
2: Però ara fer una creació pròpia que decideix ell de principi a final el fa parlar del seu millor treball, o si més no, del més satisfactori. Aquí s'ha publicat el primer volum d'Escape, però als Estats Units ja van pel 8è. La previsió és arribar als 12.

viatge i desconnecta de veritat. Posa el teu cotxe en mode avió. Aparca al pàrquing oficial d'Aena i oblida't de les preocupacions. Còmode, proper i disponible a l'aeroport a un pas de totes les botigues i serveis de restauració. Estalvia.

0: Instal·lacions Adrià Serra.
1: Aigua, gas, calefacció, aire acondicionat.
0: Els millors professionals a la comarca els tenim al carrer Tirso de Molina de Roses. Instal·lacions Adrià Serra.
1: Sol·liciti pressupost sense compromís al telèfon 69-237-9440. 69-237-9440.

0: La xarxa.
1: L'experiència de shopping més refrescant t'espera a l'Espai Gironès.
2: Aquest estiu escapa't a l'Espai. Gaudeix amb la moda de Primark, Zara, Feia o Mango i amb l'oferta dels nostres restaurants i cinemes.
1: I les millors rebaixes de Girona també les trobaràs a l'Espai Gironès.
2: Oberts fins a les 10 de la nit i amb pàrquing gratuït.
1: Descobreix tot el que t'espera a espaigironès.com.
3: Tu estàs aquí amb nosaltres? Doncs gràcies. T'enviem tota la sort del món cada segon a través de les ones.
4: Sentiràs la diferència.

0: I parlant d'emocions.
1: A la nostra web, cada segon, cada minut, cada hora, cada dia, hi ha premi.
2: 62 a les 16 hores i 37 minuts és la combinació amb premi d'avui a la nostra web.
1: És la teva? Truca al 656-19-70-62, ens dius que sonava a l'emissora en aquell moment i hauràs guanyat un cap de setmana per dues persones a l'hotel Arrels de Cadaqués.
3: És el nostre secret de l'hotel.

0: Respiri, respiri fondo. Una altra vegada. Estiri els braços en l'aire. Se relaxarà més. Estiri els braços en l'aire, perfecte, així.
1: Em trobo més bé, em trobo més bé.

0: Lletres d'or, amb Blanca Busquets. Va canviar la plata per la poesia. Clementina Arderiu va morir el 17 de febrer de 1976 després d'una vida dedicada a la poesia vista des d'una especial sensibilitat femenina del tot original, a mig camí entre l'estil més culte de Josep Carner i el més popular de Maragall i Verdaguer, entre la passió i la serenitat. El resultat era més o menys aquest.
1: Nit, porta secreta fora el pit, no tanca pany ni corda, silenci que recorda, nit. Només voltada d'infinit.
0: Clementina Arderiu i Voltes va néixer el 1889 i va estudiar idiomes i piano, a més de l'ofici del seu pare, que era el d'argenter. Va publicar el primer poema el 1911 i el primer llibre el 1916. Aquest mateix any el va aprofitar per casar-se amb Carles Riba, de qui diuen que no es va deixar influenciar, almenys poèticament. Això sí, la parella va viure conjuntament l'èxit literari, l'exili i, anys més tard, el silenciós retorn a Catalunya i a la resistència cultural del país a partir del 1943. Arderiu havia guanyat el premi Joaquim Folguera amb Sempre i Ara el 1938, però després de la guerra hi va afegir una part del que ell en deia sentiment de guerra i que malauradament va colpir bona part dels intel·lectuals catalans de l'època. Més endavant, Arderiu va guanyar el premi Ossa Menor i la Lletra d'Or amb el recull, és a dir, l'any 1960. Va morir als 83 anys i ens va deixar una bona mostra de poesia molt treballada, depurada i mesurada, culta i popular a la vegada.
2: Lletres d'or.

0: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
1: Roses incorpora la intel·ligència artificial per reforçar la vigilància a les platges. Una càmera analitza a temps real què passa dins l'aigua i alerta els socorristes davant d'un possible ofegament. Girona, Gemma Esteve.
2: La càmera s'ha instal·lat a la platja de Santa Margarida, la més llarga i concorreguda de Roses, concretament en un tram proper a l'Espigó, on hi solen haver corrents marins. La càmera no grava, però dona senyal constant a l'empresa encarregada del projecte. Si la intel·ligència artificial detecta un possible ofegament, avisa la persona que monitoritza les imatges i aquesta avisa els socorristes perquè intervinguin. El regidor de platges, Lluís Espada, explica que l'objectiu és detectar aquelles persones que puguin patir una complicació dins l'aigua.
3: Un desmai, algú que està intentant nedar de forma irregular, per dir-ho així, algú que està com allò intentant treure el cap fora de l'aigua, que submergeix, clar, hi podrà haver molt tipus de comportament, només actuacions que ens afavoriran aquest control i aquesta seguretat que volem a les platges.
2: Si dona bons resultats, es posaran més càmeres a altres platges del municipi. Platja d'Aro és l'altra localitat de la Costa Brava que ja compta amb aquest sistema des de principis d'estiu. De moment ha instal·lat una càmera a la zona de Ridaura, al sud de la Platja Gran.
0: Ràdio Vila-sacra selecciona notícies per a tu.

La transició energètica és el futur. Per això cal escoltar tothom qui la farà possible a la seva terra. Cal dialogar per evitar conflictes entre les energètiques i el món rural. T'ho expliquem a renovemoslasrenovables.com.

0: Radio Vila Sacra, la de l'Empordà, així de clar.
1: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
2: Aquest 2026 han cremat 3.600 hectàrees de terreny forestal i prop d'un miler de superfície urbana i agrícola a Catalunya. L'ONG Greenpeace alerta de la manca de prevenció i exigeix més inversió. Laura Hurtado.
3: Des de principi d'any fins al 9 d'agost s'han declarat uns 600 incendis en territori català, més de la meitat al Baix Empordà, concretament al terme municipal de la Bisbal d'Empordà, al foc que va cremar les Gavarres. Greenpeace lamenta que l'abandonament de les pràctiques agrícoles i ramaderes i la migració poblacional del camp a la ciutat han fet que augmenti la superfície forestal de manera descontrolada. A més, l'organització assegura que la construcció d'alguns habitatges a Catalunya posa en risc els seus habitants. Miguel Ángel Soto, portaveu.
4: Gran parte de todo el arco mediterráneo, incluida Cataluña, hay una gran cantidad de población, millones de personas viviendo en una matriz forestal, viviendo en contacto directo con el monte. Los árboles están en contacto con la carpintería, con el exterior de las casas, con los setos. Es decir, tenemos una situación de vulnerabilidad muy alta.
3: L'entitat defensa que cal fer un canvi de model que millori la planificació i la gestió del territori i que permeti identificar els riscos climàtics.
1: Ràdio Vila-sacra, tota la selecció al detall per a tu, del que cal sentir cada minut. Cada dia és un bon dia per començar a prendre decisions. Encara no ho teniu clar?
5: És Ràdio Vila-sacra.
1: Marca la diferència. Marca la Digues diferència. Adeu a la cultura d'usar i llançar.
5: Ràdio Vila-sacra, la de tota la vida.
6: La teva ràdio local és territori. Som terra, som territori.

0: Sóc un envàs de vidre i tinc un missatge per tots aquells que trobeu una ampolla i quan l'obriu descobriu que té un geni dins. Un cop us hagi despatxat els tres desitjos, sisplau, llanceu l'ampolla a un contenidor. Perquè no serveix de res ser immensament ric, tenir èxit en l'amor ni la vida eterna, si fem malbé al medi ambient.
1: El vidre pot tenir moltes vides. Recicla'l.
2: Ecovidrio i Generalitat de Catalunya.
3: Ràdio Vilasacra, on l'amor per la ràdio es nota.
4: El secret de l'amor.
5: Miquel, Marta, 75 anys, casats.
6: Miquel Pedrosa Ros.
7: Marta Margall Cordomer.
6: El dia 12 de març vaig fer 99 anys. 96, on té allà.
5: 96.
6: Va néixer el dia 10 de juny de l'any 25.
5: I quan porteu casats?
6: 75 anys farà demà, el dia 14 de setembre de l'any 1946. Molt. El 1946. I miri, i així ara jo vaig sentir per la ràdio. Jo estem allà tot el dematí, poso la ràdio, poso... Tots som amics. Ah. Per què? La meva germana és la Lluïsa Pedrosa. L'Agapit Torrent, la seva dona. L'Agapit Torrent és el meu cunyat. Tota la vida hem estat a Figueres.
5: I com va anar que us vau conèixer? Com va anar?
6: Miri, perquè el meu ofici és matarifa, oi?
8: Què vol dir matarifa?
6: Matarifa, matador, que treballo també amb matadera.
8: Ah, vale.
6: Els meus pares eren carnissers. Vale. En el carrer Parlada, els meus pares eren carnissers. Ah. I d'allà, miri, vaig anar treballant al matadero, i va a matarifa. I a les tardes, com que no treballaven, vaig anant aquí a Can Cruzet, que és aquí darrere casa, a treballar-hi. I ells, com que aquesta casa tan gran que ara aquí davant, era l'horta de Can Cordomí. I ella era filla d'aquí, el seu avi era en Cordomí. Eren aquí en aquesta horta i era aquesta carretera, que era una carretera d'uns plàtanos molt grossos que hi havia. I jo amb la bicicleta, pues, basava. I aquí al costat hi havia un caminet i anava ja directe a Can Cruzet. Jo amb la bicicleta, des de casa, des del carrer Parlada, pues, me'n venia a treballar aquí. I un dia ella estava menjant una figa i jo vaig passar al costat seu i li vaig dir: "Ai, nena, a parar mal aquesta figa." Coses de jovent. Sí. I miri, i així, sí, i em vaig anar fixant amb ella, i fins que vaig mirar en Raonari, vaig mirar allà on anava a ballar, que anava a la rata normalment. I ens en vam anar allà, vaig anar a la rata, perquè solíem anar molt al casino, nosaltres. Era més a prop de casa. I llavors vaig començar a anar a la rata i vam començar a ballar i a sortir junts. Però esclar, llavors havia d'anar a fer la mili jo. Vaig fer 3 anys de mili, que era del 43. No, però vaig tenir la sort que sempre vaig estar al voltant de Figueres. Aquí Figueres mateix, a Maçanet de Cabrenys, a Portbou, a Garriguella. Sempre era aquí al voltant de Figueres i, esclar, sempre es vam anar veient i fins que en l'any 30, ai, 46, em va llicenciar. I llavors es van casar.
7: D'això apòstic, fill. El mateix et feia d'ells. Eres també un noi jove. I mira, hi venia, ni anàvem pasta, que també anàvem al castell encegat.
8: I es van casar enamorats, molt enamorats.
7: Sí. Fins que vam arribar a casar.
5: I tu, Quin és el seu secret de l'amor per vostès?
6: Ai, penso que... perquè no... és una cosa espontània.
5: No, ja.
6: Això jo ho considero una cosa espontània. Que surt sense pensar.
7: No te trobes, tu m'entens, te vas, i d'un dia a l'altre fem.
8: Si volen enviar algun record o alguna salutació a algú...
6: Jo, a tota la meva família, perquè som tots els meus nebots, i netes, i d'allò, i amb la meva germana, principalment, amb la Lluïsa Pedrosa, que sempre ens hem fet molt, i ara, pobrota, també es va trencar el fèmol, com jo. Vaig caure aquí, en el menjador, bueno, el menjador, el fent servir el menjador. I vaig caure aquí i em vaig trencar el fèmol. Tan lleuger que anàvem a casa, en dinar. L'any passat encara tenia el carnet de conduir. Me se va acabar el dia 12 de març de l'any passat, del 2020. Comprenc que ja en aquesta edat no és per portar cotxe. Ja només ho feia aquí a Figueres, eh? Però tot i això... I això encara em veig amb condicions, diguéssim, de portar-la, però em fa una cosa.
5: És admirable.
6: Per allò de dir, és tan gran, i perquè arribaràs als 100 anys si no hi ha res de nou. És un compromís per la casa que et fan el carnet, eh? També és un compromís per ell.
9: És l'hora del pati.

0: I parlant d'emocions.
1: 2. A punt per dir sí?
2: Yes.
1: Hem de parlar de música. Parlant de música, amb Margarida Arbàs.
3: El violí i el fiddle. El Barcelona Fiddle Congress és una trobada a l'entorn dels instruments de corda fregada de la tradició musical no clàssica. I ja va per la tercera edició. Com n'hauríem de dir en català? Barcelona i Congress no tenen problema de traducció. Però, i fiddle? En anglès, la paraula fiddle, com en alemany, ve del llatí huitula, que vol dir vedell. Potser perquè dels budells d'aquest animal se'n feien cordes, de huítola venen noms d'instruments com la fídula medieval, el violí, la viola i el violoncel. Tant en anglès com en alemany, fiddle és sinònim de violí, però associat a la informalitat. En anglès hi ha una broma entre músics que diu: «Quina diferència hi ha entre un violí i un fiddle?», pregunta un, i l'altre contesta: «Que un violí no hi va parar cervesa». No és que els intèrprets de fiddle rebullin l'instrument, és que el fiddle s'associa a la música popular, de vegades de taverna. Un fiddle és un violí que toca folk, country, música considerada no clàssica. En el cas del Congrés de Barcelona, la paraula fiddle no designa l'instrument en si, sinó més aviat una manera no clàssica de tocar els instruments de corda fregada. I és que un violí i un fiddle són una mateixa cosa, encara que alguns accessoris poden variar una mica. Canvia sobretot el tipus de música i la manera de tocar-la. En anglès, el fiddle tira cap al folk, el violin cap a la clàssica. La necessitem en català, la paraula fiddle? Doncs pel que fa a aquest àmbit de la interpretació no clàssica amb instruments d'arc, caldrà veure què hi diuen els músics, si ara o en el futur els resulta imprescindible una paraula que ho anomeni. En tot cas, per designar l'instrument, de moment sembla que no fa gaire falta. Podem continuar tocant el violí tranquil·lament, i per ara no cal que toquem el fiddle.

0: No escoltar aquesta emissora si estàs conduint. Al quedar enganxats, sentint sensacions, podries quedar-te dormit.
1: Atenció!
2: Des del nostre oasi particular.
3: Un viatge en el temps.
2: Per trobar oportunitats cal tenir iniciativa. Determinats hàbits i comportaments són imprescindibles per sortir-se'n. La ràdio. Històries de 100 anys.

Al Parc Nacional de Yellowstone, als Estats Units, hi ha una de les característiques geotèrmiques més notables del món, el Gran Prismatic Spring. Aquesta meravella natural és una piscina d'aigües termals que destaca pel seu espectre de colors vibrants i la seva aparença gairebé irreal. El fet que fa que el Gran Prismatic Spring sigui tan sorprenent és el seu colorit, que va des d'un centre blau intens fins a anells concèntrics de colors vermells, taronges i grocs, seguits de franges verdes i, finalment, una vora marró. Aquests colors són el resultat de microorganismes termòfils que prosperen a les diferents temperatures de l'aigua, creant una varietat de pigments. La zona central blava és on l'aigua és més calenta, cosa que dificulta la supervivència dels microorganismes, mentre que les franges exteriors, les temperatures més fresques, són ideal per al seu creixement. La combinació d'aquests microorganismes i la refracció de la llum a l'aigua crea aquest espectacle de colors. El Gran Prismatic Springs és la tercera font termal més gran del món i un testimoniatge de la increïble diversitat de la vida que pot existir en condicions extremes.

0: el patrimoni més excepcional de Catalunya com mai l'havies escoltat.
1: Viu a Figueres una experiència immersiva sobre l'univers de Salvador Dalí.
2: Casa Natal, on tot va començar, descobriràs la cara més humana del geni.
1: Una aventura única que et portarà de Figueres al món.
2: Més informació al web i a les nostres xarxes socials.
1: Casa Natal Salvador Dalí, Ajuntament de Figueres.

0: Ràdio Vila-sacra, tot un arxiu audiovisuals de la nostra història plena de sensacions.
1: Nosaltres, la història no és una seqüència de fets, de grans tractats internacionals, de reis i emperadors. És la vida de cadascuna de les persones que amb esforç i sacrifici han fet avançar la societat fins als nostres dies. Volem mirar enrere en el temps i crear espais de reflexió que ajudin a fer una societat més justa i igualitària.
0: Això és Ràdio Vila-sacra. En exclusiva.
2: Miralls de memòria.

0: Som com som, en Purificació Barcelona.
1: Un nou dispositiu permet detectar les arrítmies, classificar-les i decidir la millor teràpia per tractar-les. Es diu Corify i és una mena de camisa que actua com un electrocardiograma, però molt més complet. La camisa detecta l'activitat elèctrica del cor, classifica el tipus d'arrítmia i determina la utilitat o no d'una operació. Andreu Martínez Climent és l'investigador principal de l'estudi.
2: Un dispositiu mèdico que a partir del registro en la superficie, o sea, a partir de señales no invasivas, electrocardiografía en la superficie, somos capaces de averiguar qué está pasando en el corazón, no simplemente saber si hay o no la arritmia, sino además saber cómo es la arritmia, cuál es la zona del corazón que está provocando la arritmia y si de verdad existe una única zona o varias, entonces saber cómo tratarlo. Nuestro sistema registra la

0: Creus que tens problemes amb el consum de drogues? Potser et podem ajudar. Narcòtics Anònims és una associació sense afany de lucre, formada per addictes en recuperació que t'ajudaran, amb l'únic propòsit que paris de consumir i trobis una nova forma de vida. Busca un grup a prop teu a narcóticosanónimos.es. Gratuït, anònim i lliure. Dona't una oportunitat.
1: Embaladits, l'espai on la Montse Balada i els seus amics ens enllacen amb la poesia infantil.
2: Hola, embaladits, sóc la Montse Balada i com sempre fem en aquest programa, durant uns minuts ens unirem en l'aventura de llegir en veu alta poesia infantil. Us donem la benvinguda a l'Embaladits. Després de sentir aquest poema, estic segura que totes les mirades dels embaladits miraran al cel.
3: Hola, sóc la Nerea. El poema que he escollit es diu El cel i l'ho ha escrit Joana Raspall. He escollit aquest poema perquè m'agrada el cel quan es fa de nit i es veuen els estels. El cel. El cel és un camp ple de meravelles. L'he llaurat el sol.

0: La lluna és qui el sembra, la llavor qui cau. Tot sovint arrela, arrela i floreix, cada flor un estel.
1: Moltíssimes gràcies, Nerea. Ens agrada que t'agradi mirar el cel i llegir poesia. Fins al proper embaladits. Adeu.

0: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
1: Volem parar atenció a un capítol fosc de la nostra història recent. La desaparició de nadons durant la dictadura, robats en néixer a les seves mares, moltes adolescents i vulnerables, que va durar fins a la democràcia. És el cas de la Clara. Ella va donar llum als 14 anys, s'havia quedat embarassada fruit d'una violació i va ser tutelada per l'administració. Va parir a la clínica de Xeus l'any 1987 i li van dir que la criatura havia nascut morta. 27 anys després va saber que tenia una filla viva que l'estava buscant.
2: Lo que yo sí que recuerdo fue despertar, preguntar y me comunicó que, bueno, que mi hijo había fallecido. Y a mí me dieron el alta el día 21 y mi hija nació el 18 de junio de 1987 a la una del mediodía. Y el día 21 por la mañana es que ya me echaban, es decir, no es que me llevaban al centro, es que me invitaron a marchar y no tenía dónde ir. Me dejan en la calle y yo recuerdo perfectamente de estar yendo a la estación de Sants en ese momento, andando con 16 puntos, con fiebre, además se me había infectado, porque no me llevaron más al hospital a una revisión. ¿Sabes lo que pasa? Que en aquel momento, cuando eres una persona bastante vulnerable, hacen contigo lo que quieren. Lo que hicieron conmigo fue, inhumano. Porque una persona vulnerable, donde está pasando una situación en su casa trágica, donde la violan, porque yo fui una niña violada, entonces lo que hacen es seguir atacando, seguir haciéndote daño. Yo solo pido justicia, que se reconozca la verdad, lo que me hicieron, que se me reconozca que el Tribunal de Menores actuó mal, que yo jamás ni abandoné, ni di a mi hija en adopción.
1: De casos com el de la Clara n'hi ha més, molts més. Es parla d'uns 300.000 nens robats a Espanya, Llorenç Llop.
3: Mai s'ha realitzat una investigació oficial i, per tant, no coneixem la xifra real, però en els darrers anys s'ha parlat que podrien ser 300.000 els nadons sostrets a Espanya durant els anys 1940 i 1990. En aquella època existien centres de reclusió i internament per a joves solteres, embarassades i sense recursos. Allí patien càstigs, humiliacions i eren amenaçades perquè donessin els seus fills en adopció. 300.000 mares van ser enganyades per aquesta xarxa mafiosa, milers de bebès robats i intercanviats per diners d'altres donats per morts, però entregats a una família diferent. Moltíssims casos que encara no s'ha pogut resoldre i que afecten a moltes famílies que només volen justícia, conèixer la veritat i reparar el mal. Neus Roig, antropòloga i autora del llibre sobre el tràfic de nadons No llores, que vas a ser feliç, explica la realitat que viuen les víctimes.
4: I han entregat més de 2.500 identitats de persones que volen saber qui és la seva mare. Ni una sola reclamació econòmica, ni una sola queixa. O sigui, les persones el que busquen és trobar qui són.
3: A banda dels nadons, el govern espanyol calcula que hi ha unes 114.000 víctimes de desaparicions forçades, de les quals a Catalunya n'hi hauria 2.400. La major part d'aquestes desaparicions van ser comeses durant la Guerra Civil i la dictadura franquista. Tampoc existeix una classificació oficial de països, però el president de l'executiu, Pedro Sánchez, va assegurar que Espanya és el segon país amb més víctimes, només per darrere de Cambodja.
0: A Ràdio Vila-sacra. Busquem i seleccionem la notícia que ens cal saber, i no la que ens volen fer saber.

0: Ràdio Vilasacra, la ràdio que alegra...
1: Que s'escapa dels mitjans de comunicació habituals.
0: Distrae...
2: És molt important fer-ne difusió.
0: I enganxa.
3: És que... Però on s'ha vist? És que... Bueno...
4: Bec, bec.
5: Què veus?
4: Una sangria fresqueta i frisant. Una sangria estiu. Sí, sí, una sangria estiu drinks.
5: I on la tenen?
4: Segueix-nos a Instagram, @estiudrinks, i sabràs el punt de venda més proper. Demana la teva estiu drinks també al teu bar de confiança. Bec, bec.

0: Els tres titulars de la setmana a casa nostra.
1: Detinguts dos homes a la Jonquera amb 24 quilos de droga amagats en un doble fons del maleter. El conductor va intentar esquivar un control policial i els dos arrestats han ingressat provisionalment a presó. Superen 400 les denúncies contra l'agència de viatges de l'Escala investigada per estafa. Els Mossos mantenen la investigació oberta i segueixen recopilant informació de nous casos que puguin sortir. La responsable encara no ha tornat ni un cèntim als perjudicats. Girona registra un augment de les morts per ofegament amb una desena de víctimes aquest estiu. A dies d'entrar a l'última quinzena de la temporada de bany, la demarcació suma 3 víctimes més en espais aquàtics aquest any respecte al mateix període de l'any passat.
0: Cada setmana els titulars més destacats de casa, blocs de 3.
1: Ràdio Vila-sacra. Observar. Pensar. Raonar. Ho entens.
2: I parlant d'emocions.
0: 14.
3: En temps agitats com els actuals, en els que les tertúlies de baix sostre i els polítics ineptes han fet massa habitual que en un debat guanyi el que més crida o el que més s'acosta a la falta de respecte, és més necessari que mai recuperar l'art de la conversa. Aprendre a exposar els nostres punts de vista sense arrogància, amb serenitat i buscant la complicitat de l'altre. L'origen llatí de la paraula conversa ens remet a conversare, que significa donar voltes entorn d'un concepte. Implica, per tant, en el seu origen que dues o més persones reflexionin en comú sobre una idea per extreure'n les millors conclusions possibles. Però com s'ha de dur a terme la conversa? Doncs bé, ja a l'antiga Roma, el gran pensador Ciceró va dir que el que entaula una conversa mai ha d'impedir als altres participar-hi, com si fos una propietat seva, sinó que ha de pensar que, com en totes les coses, en la conversa general també és just que hi hagi torts. Han passat 2.000 anys des d'aquesta frase i sembla que encara no ens n'hem adonat. Avui, doncs, així serà el nostre temps de la bona música.
1: El programa dels diumenges a les 9 del vespre.
4: Un dia descobreixes que tens humitats en sostres, parets, són per tot arreu. Què pots fer? Trucar a Murprotec.
5: Truca al 900 102 103 o entra a murprotec.es.
4: Si amb les humitats te les has de veure, què pots fer? Trucar a Murprotec.
5: 900 102 103. Murprotec, cuidant la teva llar, et cuidem a tu.
6: Aquí, experiments radiofònics sensacionals.

0: Llibre Sagrat 107.0.
1: I parlant d'emocions.
2: 24.
3: Vale.
4: Heu entrat en una propietat protegida. Si us plau, identifiqueu-vos.
5: Ara, obrim nova carpeta de sensacions. Segons estiu, hora i moment. Aquí, la barreja tal com cal, evidentment.

0: molt bon dia.
1: Hola, quina alegria més gran poder sentir la teva veu. Ostres, tu, quina alegria que ens has donat.
2: Quina il·lusió sentir-te.
3: Estic contenta que hagis tornat. És molt bona senyal, eh? Estic molt, molt contenta. Quan t'he sentit la veu...
4: Hola, monstre. Tu ets el monstre de la ràdio. Com m'ho van dir, escolta, se'm va posar la pell de gallina, dic, ai... Oh, això corre, corre, amb l'ordenador, escolta, ja me n'entero de tot. I això s'escampa com una taca d'oli, eh?
1: Contenta de tornar-te a sentir, de veritat. Ha sigut una gran alegria.
5: Veig el lluentor que fa, permet ser un diamant. Ara vindran els ais i ulls.
1: M'ho imagino.
6: Hombre, m'alegro molt de sentir la teva veu.
1: Petó!
6: M'ha alegrat tant de sentir-te que escolta.
7: Cada dia fem un pas endavant.
3: Bueno, pots comptar.
1: Molt bé, doncs.
8: És K25. A la carta, els restaurants. Aquí, sensacions plenes de sorpreses.
9: Això és la caixa de sorpreses.

0: Qui vol sentir, sap a on i sap amb qui.
1: Vols deixar-nos un missatge? A nosaltres ens interessa molt el que penses.
2: Et volem escoltar.
3: Xavier, mira, estic tan emocionada, és que mira, ja fa dies que m'emocioneu, acabo que em tinc que sentar en una cadira i és que estic molt emocionada perquè ahir va ser tan maco que ens fan passar ratos macos. Això és la nostra història, la memòria de la història. Jo és que em trec el sombrero i sobretot em trec el sombrero que fa dies que quan no és per una pena, que no és, com que no és per una col, em feu plorar, quan no per les cançons, pels records, per la nostra història, aunque sigui castellà. Te prometo, Javier, ole, ole, ole.
2: Infants, joves, grans i més grans, tothom pot enviar els seus missatges al 107 de la FM, ara i sempre, la teva veu.
4: 107 de la FM.
5: De tota la vida.
6: Us quedeu, oi?
7: Si vols qualsevol cosa, qualsevol cosa tries.
8: Ui.
7: Ara bé, si ets bon entenedor, Ràdio Vila-sacra i res millor. Tothom ja ho sap després de tant de temps compartint sensacions.
9: Aquí actuar amb seny és la millor recepta.
10: Ràdio Vila-sacra. Observar, pensar, raonar. Ho entens?

0: Això és la caixa de sorpreses.
1: Ràdio convencional que fa tothom? No, no és aquí. Aquí només sensacions senzilles i eixerides.
2: Embaladits, l'espai on la Montse Balada i els seus amics ens enllacen amb la poesia infantil.
3: Hola, embaladits, sóc la Montse Balada i com sempre fem en aquest programa, durant uns minuts ens unirem en l'aventura de llegir en veu alta poesia infantil. Us donem la benvinguda a l'Embaladits. Les bruixes, encara que ens fan por, també es mereixen tenir un poema. I és que els embaladits ens encanta llegir poemes, sigui com sigui. Dalt d'una escombra, dalt d'una muntanya o sota la mar salada.
4: Hola, sóc la Ikra Mokoya Ali. El poema que he escollit es diu La bruixa. Jo he escollit Joana Raspall. He escollit aquest poema perquè m'agraden els poemes de les bruixes. La bruixa. Sota una olivera seca i retorçada hi vivia una cova que ningú no sap. Diuen que hi vivia una bruixa vella vestida de negre, amb mocador al cap. Sortia de vespre, cavalant l'escombra fent de capitana, de cents raspenats. Ocells i bestioles davant seu fugien, perquè a cops d'escombra eren atacats. De tantes maleses que feia la bruixa, tothom la temia. Sols un ratolí de bigots rossos i cueta fina va dir: «Plantem cara, deixeu-me fer a mi». Mentre dormia la bruixa malvada, ratolins i rates trasbessen el pla. Van entrar a la cova i a cops de denteta, la màgia escombra van esmicolar. D'ençà d'aquell dia la bruixa no vol. Prop de l'olivera no la veuen mai, però diu la història que ara dins la cova, quan veu una rata, tremola d'esglai. Joana Raspall.
3: Moltíssimes gràcies, Ikram, per llegir-nos aquest poema tan embruixat. Fins al proper Embaladits. Adeu.
4: Adeu, Embaladits.

0: fent mal?
1: Sí, la molèstia al genoll, que no millora.
0: No te la juguis. El fisioterapeuta és el professional sanitari referent de l'exercici terapèutic.
2: Col·legi de Fisioterapeutes de Catalunya. La salut en bones mans. Més informació a fisioterapeutes.cat.

0: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
1: Els expliquem que el darrer informe de la UGT denuncia que el creixement dels beneficis empresarials dels últims anys no s'ha traduït en una millora dels salaris i els treballadors han perdut poder adquisitiu. Toni Conde.
2: UGT vol fer un toc d'atenció amb aquest informe perquè les empreses revisin la distribució dels beneficis empresarials. Segons les dades, els ingressos reals dels empresaris han augmentat un 17% davant del 5,3% dels assalariats entre 2021 i 2025. I el negoci de les empreses ha crescut un 50%, mentre que la massa salarial ha pujat 10 punts per sota. Òscar Rius, secretari de Política Sindical d'UGT.
3: La nostra economia cada vegada doncs és una economia més salvatge envers a les persones treballadores i molt més agraïda en quant als beneficis de les empresaris o dels fons d'inversió que manen moltes vegades en aquestes empreses.
2: Segons UGT, la meitat dels 10.000 milions de beneficis de les empreses catalanes de l'IBEX 35 equivaldrien a una paga extra de 1.300 euros a cadascun dels 3,8 milions de treballadors catalans.
0: A Ràdio Vila-sacra. Busquem i seleccionem la notícia que ens cal saber, i no la que ens volen fer saber.
4: Obrir una caixa màgica i descobrir mil sensacions. Això és Ràdio Vila-sacra. Ho entens?
5: Ai.
6: Ai.
5: I ara?
7: El bon entenedor. Ràdio Vila-sacra.

0: Ràdio Vilasacra 107 FM.
1: Estrenes amb Joan Soler. Cada setmana et posem al dia de l'actualitat musical. Novetats, les cançons que seran èxit. L'actualitat de la música en català. Estigues a l'última música. A partir d'ara, acompanya'ns a Estrenes.
2: El programa de les novetats musicals de la setmana a Ràdio Vilasacra. Tots els dilluns a les 9 del vespre.
3: Garatge Plana, a Vilamalla, Fornells i Blanes. 673-137-137.
4: Vols deixar-nos un missatge? A nosaltres ens interessa molt el que penses.
5: Et volem escoltar.
6: Bon dia, sóc el Jordi Renyer, bon dia. Jo volia que em posessis una cançó. Una de la Sílvia Pérez Cruz, La gata i el bolitre. Que vagi molt bé.

0: Oei, oei, oei, oei, oei, oei, oei.
1: Aquí ens trobem fent aquesta emissió en directe envoltats de la millor gent de l'Alt Empordà. I del Baix Empordà també.
2: I tant.
1: I d'altres llocs, perquè jo veig aquí gent de tot arreu, eh?
2: Sí, sí,
1: jo
2: mira.
1: Veig cara que...
2: Ah,
1: mira, aquell és xino. Aquell sí. D'allà és xino.
2: Sí, sí.
1: Hola, xinxanxu.
2: Xinxan.
1: Doncs bé,

0: Poble, la gent d'aquí de l'Alt Empordà, us estem convidant a tots, a tots. Tenim les portes obertes, les hem obert a les 4 del matí, hem obert les portes.
1: Hola.
0: Això és un goig. I el que s'ho perdi no té ni idea de lo que es perdrà, que aquestes coses només es viuen un cop a la vida.
1: De botifarra.
0: Què, com està
1: el
0: botifarra?
1: Amb l'ioli, amb el pa del dia.
0: Com està el botifarra? Explica.
1: Estan al punt.
0: Explica com el botifarra. I el vi?
1: El vi?
0: Ui. Espera, que vaig a fotre un glob.
1: Vinga, va.

0: Aquí actuar amb seny és la millor recepta.
1: Vine a sentir. Tallets, ginestà, teràpia de xoc, la Ludwig Bank, Cerco, Dan Peralbo, diversiones i molts més.
2: Del 4 al 8 de setembre, vine a Olot a gaudir de les festes d'altura. Concerts, tradició, cultura popular i activitats per totes les edats.

0: Factura, com les d'Olot, en lloc.
1: Saps que hi ha mitjans de comunicació per donar i regalar? Tots, líders d'alguna cosa, tu! Tens videojocs per no descansar una setmana seguida. Xarxes socials i influencers de cuina, roba, estil... Això i allò que no s'acaben ni per casualitat. I no sabria dir qui en sap més. O sigui, si t'avorreixes, és perquè vols. I tranquil, no et preocupis per nosaltres, que som d'edició limitada i d'experimentació descarada. Així que tu a lo teu, que nosaltres anem fent el nostre rotllo.

0: l'estiu perfecte a PortAventura World. Refresqueu-vos a Coral Bay, la nova zona de Caribe Aquatic Park, i completeu el dia a Macamano Jungle, el nou trekking familiar a PortAventura Park, on tothom es posa d'acord. Entrada d'un dia als dos parcs des de 50 euros. Condicions a PortAventuraWorld.com.
1: I parlant d'emocions...
2: 50.
3: Exacte.
4: Ja pots comprar el tiquet del sopar comtal de l'edició de Terra, de Trobadors, Castelló d'Empúries 2026.
5: Vestimenta obligatòria, indumentària dels segles 13, 14 o 15. Menú 2026, pa i sal, escudella empuritana amb pilotilles, xai del comtat a la brasa amb allioli, mongetes verdes i albergínies, coca del trobador i vi dolç de fogatge. Aigua, vi i cervesa inclosos.
4: Taules en 6 zones, totes encarades a l'escenari. Preu, 30 euros. Compra el tiquet a castelloempuriabrava.covin.com.
6: Sabeu què és el que més m'agrada del cap de setmana? Que tinc molt temps per llegir, que m'agrada molt. Però a vegades no sé què llegir. No us passa a vosaltres?

0: informació, música, entreteniment.
1: Llibres de ciència.
2: Aquesta setmana us proposem un llibre sobre investigacions recents en el camp de l'arqueologia i la paleontologia humana.
3: Es tracta de l'obra Desenterrando el pasado, editada conjuntament per la Fundació Palarc i RBA. Es tracta d'un recull de 6 projectes finalistes d'última edició del Premi Nacional d'Arqueologia i Paleontologia que promou aquesta fundació. Ens permet submergir-nos en algunes de les investigacions més originals i prometedores en aquest camp. I descobrirem, per exemple, detalls de la presència humana en els jaciments que de Cantàbria al llarg de 400.000 anys, origen i evolució de l'Homo erectus a l'Àfrica Oriental. El llibre també ens ajuda a conèixer el poblat neolític de la Draga Banyoles o els escenaris de la Segona Guerra Púnica a l'Alt Guadalquivir, entre d'altres tresors arqueològics. Tot plegat a través de 6 capítols, amb un relat molt clar i entenedor imatges representatives de cadascun dels projectes.
4: Això és la caixa de sorpreses.
5: Amb el patrocini de CaixaBank. CaixaBank et vol acompanyar dia a dia.
6: Escolta,

0: I parlant d'emocions.
1: 26. Ei, ei, ei, pugeu el volum i escolteu bé.
2: Des de l'Alt Empordà al món, avui Pau.
3: Església de Sant Martí, de fina i ben arquejada portalada, amb uns capitells com si acabessin de florir sobre la pedra daurada. Ai, menut poble de Pau, que entre el cep i l'olivera, cast i modest, ets esclau de la serra de Verdera, on t'espera, després del treball, la Pau, que el teu nom clama i et vera. Ja no ets fidel al passat de la teva baronia. Si el castell ara és masia i ha perdut la potestat que sobre el poble tenia, et resta la soledat per única companyia.

Un món de músiques diverses i contrastades que formen un tot musical ple de colors, sovint fina ironia, que desprenen talent, molta força expressiva i un missatge directe i sincer.

0: L'ONU reclama que els canvis de disseny que Meta ha acceptat per protegir els menors de les seves xarxes socials s'estenguin a tota la indústria. El cap de drets humans de l'ONU considera que els infants no haurien d'haver d'esperar que hi hagi una demanda judicial per estar segurs a les xarxes i reclama als governs que actuïn. Per la seva banda, el portaveu de la Comissió Europea, Thomas Reiner, ha dit que espera que Meta li presenti canvis per limitar el disseny addictiu de les seves xarxes.
1: Correspon a Meta proposar i oferir compromisos aquí a la Unió Europea per protegir els nostres fills del seu disseny addictiu. La pilota és a la taulada de Meta. Hem estat molt clars. Esperem una gestió adequada del temps de pantalla i un control parental adequat en aquestes plataformes.
0: L'acord assolit entre els Estats Units i Meta inclou un pagament de 17 milions de dòlars i mesures com limitar el temps d'ús de les aplicacions i restriccions als m'agrada i als filtres de bellesa.
2: Ràdio Vila-sacra, tota la selecció al detall per a tu, del que cal sentir cada minut.

0: Bon dia. Si participaves en algun dels 5 sortejos del nou doble de l'11, Super 11 i Triplex de l'11 d'ahir, consulta si n'ha resultat guanyador el teu venedor a Juegos11.es o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Recorda que comprant loteria de l'11 col·labores amb una gran tasca social. 11. Ben jugat.
1: El temps d'hostia em diu que t'embarcaràs en una gran història d'amor.
2: D'amor?
1: Sí.
2: Quan?
1: Aviat.
2: Aviat?
1: Molt aviat.
2: Molt aviat?
1: Ja.
2: Ja?
1: De fet, l'amor ja està trucant a la porta.

0: Avui pot ser igual que ahir o pot ser un dia únic.
1: Exacte.
2: El xou de la Xandi. Xou.
3: Carai. Com és la vida? Què diries tu que és la vida? Potser diries que és bella? Potser pensaries que és un interrogant? Potser creus que és un xou, la vida? I en qualsevol cas, per quin motiu ho penses? Tenir diners és important a l'hora de portar millor o pitjor vida? Les persones que t'envolten poden fer millor o pitjor la teva vida? Hi ha diferents etapes a la vida on puguem dir, per exemple, la meva vida abans era millor, tu.

A la vida, ens hem de creure tot el que ens diuen? Carai, si me'n vaig directament al gran diccionari de la llengua catalana i busco vida, em diu que la vida és l'estat dinàmic de la matèria organitzada, caracteritzada bàsicament per la seva capacitat d'adaptació i d'evolució davant els diferents canvis en el medi, i que a sobre es pot reproduir. No sé qui, si la Xandi Chou tindria alguna cosa a dir. Ah, clar, clar, que no us he explicat qui és la Xandi Chou. Era un dia... Sí, sí, sí, no, no, no farà més, no. Quan parlem de coses de la vida, vaig exclamar, això és un xou. I no sabria dir ben bé el per què, vaig afegir, és el xou de la Xandi Chou. Crec que a sobre em vaig quedar tranquil i tot. Ara bé, que vol dir moro. Qui carai és la Xandi Chou? Us podria dir que la Xandi Chou existeix. No, sí, home, sí, sí. Bé, potser no és tal com jo ho pronuncio. Potser és Xandi Chou. Xandi Chou. Chou, xiu, xou. Bé, jo us diré les lletres. La S, la A, la N, la D, la I i la E. Diríem Sandie, Sandi, i el cognom és S, la H, la A i la B doble. Per tant, Chou. Si ho llegim ràpidament, direm Xandi Chou. Qui era aquesta dona? Doncs una cantant de pop. I què té a veure amb tot això? Doncs res, ja us ho he dit abans. De sentit, no li busqueu. Era el Chou, i de cop i volta enganxava Xandi Chou. Sí, la cosa és bastant senzilla.

0: preocupat pel nou Real Decret de la Legionel·la.
1: Per què?
0: M'han dit que afecta tant a petits negocis com a grans empreses i no sé què haig de fer.
1: No pateixis. Truca a Fora Plagues. T'informaran i assessoraran sense compromís.
2: Gestionem, documentem i controlem la Legionel·la del teu negoci. Fora dubtes, fora problemes, fora preocupacions. Foraplagues.com i el 972 44 72 20.

0: Ràdio Vila Sacra, la de l'Empordà, a Ixí de Clar.
1: 012, la millor resposta.
2: Oh!
3: Què passa?
2: Doncs que demà tinc una presentació molt important i, com sempre, amb la informàtica no me'n surto.
1: Mai és tard per aprendre. Si teniu més de 18 anys, disposeu de 119 centres de formació d'adults arreu del territori que us permeten obtenir una titulació, posar-vos al dia o ampliar els coneixements. El coneixement no té límits d'edat i ens ajuda a progressar.
4: On vas? Que el dinar ja està llest.
2: Fins després.
1: Informeu-vos en el web queestudiar.gencat.cat. 012, la millor resposta. Generalitat de Catalunya.

0: Cada dia és un bon dia per començar a prendre decisions. Encara no ho teniu clar?
1: És Ràdio Vila-sacra.
0: Marca la diferència. Marca la Digues diferència. Adéu a la cultura d'usar i llançar.
1: Ràdio Vila-sacra, la de tota la vida.
2: Hola, sóc aquí.
3: Hola, sóc aquí.
4: Hola, sóc aquí.
5: 4 milions i mig de persones a Espanya tenim una discapacitat. I també moltes capacitats. Només fa falta mirar sense el filtre dels prejudicis. Ni t'imagines tot el talent que està per descobrir.
6: Eurofirms Fundació.
7: Si estàs interessat en salses del cor de la setmana. Uf. Si t'interessen les tendències virals de les xarxes... Vaja, quines parelles de famosos es trencaren després de vacances o amb quin patinet vas arribar fa 30 anys al teu poble per muntar la xurreria que ara tothom enveja? No, no és aquí. Aquí només sensacions. Què vols fer-hi? No es pot tenir tot.

0: Actualitzem.
1: Bon dia a tothom.
2: De les Terres de l'Ebre a l'Empordà.
3: Radiovilasacra.cat.
4: Chato! S'estiu s'acaba. No hi ha més platja.
5: Tant si t'agrada com si no, l'estiu s'acaba. O no. Sorteig de la grossa de la Diada. 2 milions d'euros per allargar l'estiu.
6: La ràdio és imprescindible, en molts moments i per a moltes persones.
7: La ràdio acompanya vides senceres.
6: Històries de vida amb la companyia imprescindible de la ràdio.
8: Masia Piguillem, especialistes en l'organització d'esdeveniments. Vine a Masia Piguillem i fes el teu dinar o sopar envoltat de natura i en cuina de qualitat. Més informació i reserves a masiapiguillem.com.

El comerç de la teva ciutat, sempre al teu costat. La Mirona de Sal. La Mirona de Sal.

0: El Pallars Sobirà t'espera. Podràs aguantar la respiració? T'atreveixes amb l'aventura extrema en un dels rius més poderosos d'Europa? Passeja entre els colors de la natura i gaudeix de la gastronomia.
1: Pallars Sobirà. Vols viure tot el que hi ha per veure?
2: Qui vol sentir, sap a on i sap amb qui.
3: Des que el món és món, la terra, l'aigua, els boscos, les plantes, els animals i les persones, hem sabut conviure en un equilibri perfecte, un equilibri natural tan savi com fràgil, que ens diu que els oblits, els focs, els motors i els actes incívics no hi caben. Descobreix l'equilibri entre gaudir i protegir a espaisnaturals.cat. Generalitat de

0: notícies d'avui... Em podeu donar una ampolla d'aigua?
1: Sant Aniol, aigua mineral natural d'origen volcànic.
0: I l'aigua?
1: Sí, aquí tens. Sant Aniol, aigua mineral natural.
2: Essència pura de la zona volcànica de la Garrotxa.
3: Un viatge en el temps.
4: Les cançons es diuen a mitja veu, això és Sons a Cau d'Orella, el programa d'havaneres i cant de taverna que dirigeix i presenta Joan Brugués.
5: Dilluns a les 11 de la nit.
6: I parlant d'emocions...
7: 39.
8: Anem a temes...

0: I parlant d'emocions.
1: 80.
2: Benvolguts totes i tots. Us anunciem que la nostra missió es produeix per l'andana 107 FM i que té una continuïtat de 24 hores amb amanides carregades de sorpreses. Esperem tingueu un viatge agradable, entretingut i carregat de sensacions. La tripulació de Ràdio Vila-sacra us dona les gràcies per la vostra confiança.

0: Pesa molt el que penses.
1: Et volem escoltar.
2: La meva dèria ara mateix és la mala organització dels exàmens de segon de batxillerat, perquè aquest trimestre, per exemple, al ser tan curt, se'ns han ajuntat pràcticament els parcials amb els trimestrals. Portem des del 15 de gener fent dos exàmens cada setmana i entregant treballs, i crec que és molt difícil per un alumne de segon de batxillerat estar fent exàmens cada setmana. Llavors jo crec que si els professors s'organitzessin millor, es posessin d'acord per posar els exàmens i tot això, seria molt més fàcil per als alumnes i pels professors, perquè no haurien de tenir els alumnes agobiats i estressats cada setmana perquè tenen dos exàmens durant un mes seguit.
3: Participa amb nosaltres. El que tinguis que dir per WhatsApp o al contestador fàcilment.
4: Truca!
3: Repetiràs.
5: Pareu bé l'orella.

0: comença a haver-hi nivell.
1: T'imagines poder veure erupcions submarines i extraplanetàries?
2: A l'espai Cràter d'Olot és possible. Descobreix Cràter 360.
1: Un viatge extraordinari per quatre volcans inaccessibles, des de les profunditats de l'oceà fins als confins de l'espai.
2: Reserva la teva entrada a espaicràter.com.
1: Espai Cràter, un viatge al centre de la vida.
2: Olot, la Garrotxa.
3: A Ràdio Vila-sacra, diumenge a les 10 del matí, amb Caral Pedemonte.

0: Vine al primer món romà de Vila-sacra. Converteix-te durant unes hores en un ciutadà romà.
1: Podràs gaudir de
0: 3 hores de jocs, d'entreteniment i competició,
1: espectacles,
0: inauguració dels jocs, judici als malfactors, ball final, repartiment de premis i cloenda,
1: exposició,
0: origen, present i futur dels armats de Vila-sacra,
1: audiovisual,
0: Vila-sacra i la romanització,
1: taverna,
0: begudes i snacks romans,
1: animació musical,
0: amb els grallers i tabalers de Vila-sacra,
1: sopar romà,
0: amb plats d'inspiració romana.
2: Es farà el dia 19 de setembre a les 4 de la tarda. Entrada pel camp de futbol Camí de Vilanova. Inscripcions a l'Ajuntament.
3: Vine i veuràs.
4: Organitza Vila-sacra Activa. Col·labora Associació de Dones. Amb el suport de Ajuntament de Vila-sacra, Diputació de Girona, Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya i Ràdio Vila-sacra.

0: T'apuntes?
1: Ara sí, amb el suport de l'Agència de Ciberseguretat de Catalunya.
2: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
3: El sector de l'hostaleria celebra una temporada turística a Catalunya que tillen de molt bona. Els mesos estrella, juliol i agost, han deixat xifres d'ocupació que freguen el ple total a moltes destinacions. Les preferides continuen sent les de platja, amb pics d'ocupació també a l'interior, impulsats per l'eclipsi solar. Laura Zurriaga.
4: Els establiments hotelers catalans registren xifres de rècord al juliol. L'agost, a falta de conèixer el balanç oficial, ha estat un mes molt bo. Judit Lloberol, gerent del grup Costa Brava.
5: Hem d'acabar de fer números de tancament d'agost, però estic segura que podem arribar entre un 90 i un 95%.
4: Rècord d'ocupació també als càmpings gironins gràcies a la desestacionalització. Miquel Gotanegre, president de la Federació Catalana de Càmpings.
6: Jo crec que aquest any superarem els 12 milions de pernoctacions, tinguent en compte que aquest augment s'està produint pràcticament a la pre- i la post-temporada.
4: Explica que preveuen assolir els 22 milions de pernoctacions enguany a tot Catalunya, malgrat que la factura elèctrica s'ha duplicat aquest mes per les altes temperatures. A les Terres de l'Ebre i a la Costa Daurada, mitjana d'un 90% d'ocupació, amb estades més curtes. Xavier Guardià, portaveu de la Federació Empresarial d'Hostaleria de Tarragona.
7: La gent, diguem-ne, s'ha acostumat més a fer menys dies gastant el que té que no fer més dies gastant menys. Prefereix viure el que vol viure, fer l'experiència que vol fer.
4: A Lleida s'han disparat les pernoctacions gràcies a l'eclipsi. Josep Castellarnau, president de la Federació Hotelera de Lleida.
8: La valoració, per tant, és positiva. Hem estat entre un 70 i un 80 la primera setmana, d'un 90 a un 95-100. El pont està al 25.
4: A Catalunya ens visiten principalment turistes nacionals i europeus, tot i que a Barcelona lideren els estatunidencs.
9: Jo visité la Sagrada Família, el Palau de Música.
10: Pues fui a visitar la Sagrada Família, el Parque Güell.
4: Cal preparar la butxaca, això sí, perquè a la capital catalana el preu per habitació s'enfila a 180 euros. Al territori català, el juliol s'ha encarit un 34% en comparació amb l'any 2019.
2: Ràdio Vila-sacra. Tota la selecció al detall per a tu, del que cal sentir cada minut.
11: El temps.
2: Aquesta informació ha estat elaborada en coordinació amb el Servei Meteorològic de Catalunya.
12: Finca GRN Samons, experts en compra i venda a l'Empordà, us ofereixen el temps.
13: Bon dia. Després de l'ambient càlid de diumenge, començarem la setmana amb una davallada tèrmica transitòria i amb un repunt de la inestabilitat que afectarà sobretot el Pirineu. Matí de dilluns, que serà força assolellat en conjunt, tot i això, hi haurà alguns núvols baixos al litoral i prelitoral central que s'extendran fins al Camp de Tarragona. La mínima pujarà lleugerament amb registres de 22 a 25 graus a la costa i entre els 15 i 20 a l'interior. No es descarta que de manera puntual encara es pugui baixar dels 10 graus en algunes valls pirinenques. A la tarda es mantindrà el sol al terç oest del país i també els núvols al prelitoral sud. Al Pirineu hi creixeran nuvolades d'evolució que deixaran algun ruixat o tronada al sector oriental de la serralada. Puntualment tampoc es descarta algun ruixat al prelitoral nord. La màxima baixarà tímidament i no se superaran els 35 graus a l'interior. A la costa i al Pirineu rondaran els 28 a 32 graus amb una sensació de xafogor que serà més marcada arran de mar. Fins dimecres es repetiran els ruixats de tarda al Pirineu i dimarts en podrà arribar alguna a les Terres de l'Ebre, mentre que dijous s'imposarà el sol arreu. Dimarts la temperatura encara se situarà en valors habituals per l'època de l'any, però a partir de dimecres iniciarà un marcat ascens que s'allargarà fins al cap de setmana. Això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
3: Podeu seguir l'actualització de la informació meteorològica a través de la ràdio, aquí, i també els canals oficials del Departament d'Interior i Emergències a les xarxes socials.
14: Ara, fer la teva compra amb l'app de Bon Preu Esclat té premi. Accedeixi i descobreix els reptes que t'ompliran la butxaca d'estalvi. Fes la teva compra, assoleix l'objectiu i pesca el premi. Pots aconseguir productes gratuïts o descomptes per les teves properes compres. Bon Preu Esclat.
15: Si estàs interessat en salses del cor de la setmana. Uf. Si t'interessen les tendències virals de les xarxes. Vaja, quines parelles de famosos es trencaren després de vacances o amb quin patinet vas arribar fa 30 anys al teu poble per muntar la xurreria que ara tothom enveja. No, no sé qui. Aquí només sensacions. Què vols fer-hi? No es pot tenir tot.
0: Gaudim de la música. Gaudeix-la amb nosaltres.

0: música, entreteniment. A Ràdio Vilasacra et donem la teva dosi d'energia i bona música tot el dia.
1: Sabeu què és el que més m'agrada del cap de setmana? Que tinc molt temps per llegir, que m'agrada molt. Però a vegades no sé què llegir. No us passa a vosaltres?

0: Cada dia és un bon dia per començar a prendre decisions. Encara no ho teniu clar?
1: És Ràdio Vila-sacra.
0: Marca la diferència. Marca la Digues diferència. Adéu a la cultura d'usar i llançar.
1: Ràdio Vila-sacra, la de tota la vida.
2: Endevina, endevina. És una capsa de música molt gran, plena de milers de sons diferents. Què és?
3: Ja ho sé.
4: Ràdio Vila-sacra.

0: Propera, divertida, diversa. Estàs escoltant Ràdio Vila-sacra 107.0 FM.
1: Això és la caixa de sorpreses.
2: Freeze, I'm a baker. Put your hands in the air. Give me all your money.
3: This is the story of my baker.

0: I parlant d'emocions.
1: 85.
2: Benvinguts, els que encara escolteu la ràdio, a la ràdio.
3: Per què els grans us penseu que el món de veritat és el vostre i no pas el nostre, el dels nens i nenes?
4: Paraules de nen.
2: Embaladits, l'espai on la Montse Balada i els seus amics ens enllacen amb la poesia infantil.
5: Hola, embaladits. Soc la Montse Balada i, com sempre fem en aquest programa, durant uns minuts ens unirem en l'aventura de llegir en veu alta poesia infantil. Us donem la benvinguda a l'Embaladits.
6: Aquest poema que tot seguit ens recita la Carla és tou i bonic com una nina de drap i, com ella ben diu, té unes rimes precioses. El sentim?
7: Hola, jo sóc la Carla Pallarés Gómez. El meu poema es titula El bany i l'autora és la Joana Raspall. Aquest poema és del llibre d'agullet de poemes. L'he escollit perquè quan era més petita ficava les meves nines a la banyera i també perquè rima molt. El bany, la nina de drap que més m'estimava, s'ha descolorit perquè l'he banyada. Quan la mare em renta, jo també tinc por que em descoloreixin l'aigua i el sabó. Cada dia ho miro, però veig que no.
6: Moltíssimes gràcies, Carla. És un poema molt i molt bonic i l'has recitat amb molta i molta tendresa. Fins al proper Embaladits. Adeu.
7: Adeu, Embaladits.
2: Vols que la teva escola participi a l'Embaladits?
8: Deixa'ns un missatge al contestador.

Els propietaris i les persones que passegen gossos potencialment perillosos han de complir amb les obligacions següents: a les vies públiques, a les parts comunes dels immobles col·lectius, als transports públics i als llocs i als espais d'ús públic en general, els gossos han d'anar lligats amb una cadena no escorredora de 2 metres de llargada màxima i proveïts del corresponent morrió. Cal recordar que els gossos, que són encreuaments d'exemplars de raça potencialment perillosa, també són considerats d'aquest tipus i se'ls aplica la mateixa normativa. Les instal·lacions que alberguin els gossos potencialment perillosos han de tenir les característiques següents a fi d'evitar que els animals puguin sortir i cometin danys a tercers. Les parets i les tanques han de ser suficientment altes i consistents i han d'estar ben fixades per tal de suportar el pes i la pressió de l'animal. Les portes de les instal·lacions han de ser tan resistents i efectives com la resta del contorn i s'han de dissenyar per evitar que els animals puguin desencaixar o obrir ells mateixos els mecanismes de seguretat. El recinte ha d'estar convenientment senyalitzat amb l'advertiment que hi ha un gos d'aquest tipus. Només es pot passejar un gos potencialment perillós per persona i està prohibit fer-los criar, llevat que s'inscriguin les instal·lacions al registre de nuclis zoològics com a centre de cria.

0: saps que no cal que et preocupis per nosaltres? Tenim la millor audiència del món. La de la gent que observa, pensa i raona. No ens cal res més.
1: Vols deixar-nos un missatge? A nosaltres ens interessa molt el que penses.
2: Et volem escoltar.
3: M'alegreu el dia, eh? Jo em faig uns tips de riure. De bon dematí estic fent neteja i mira, si algú em veiés duria pensar que estic tirola, que jo m'ho passo estupendo. Jo amb vosaltres ric molt, la veritat. M'ho passo molt bé. Bon dia.
4: El que tinguis que dir per WhatsApp o al contestador fàcilment.

0: Dreaming I had. Dreaming I had.
1: Què dius?
2: Què?
1: I tens proves del que dius? Doncs directe al jutjat. No tens proves?
2: No.
1: Doncs a l'infern per ser mala gent.
3: I parlant d'emocions.
4: 4.
5: La ment humana és l'ordinador més perfecte, mai construït. Tot i això, té defectes. Podria dir-me 3 defectes greus que, segons vostè, té el nostre cervell? Envidia. Egoísmo. I l'altre no ho sé. Diuen que totes les ments són diferents i que no n'hi ha cap d'igual. Vostè què en pensa?
6: És una dada diferent.
5: També diuen que ments és igual a intel·ligència. Vostè què creu? Hi ha més gent intel·ligent que gent poc intel·ligent? O tots som més o menys igual d'intel·ligents?
6: Mente no és igual que intel·ligència. Y todos somos diferentes, no somos todos inteligentes, ni poco inteligentes. Un 70% es inteligente y un 30% no.
5: Muy bien, muchas gracias. Diuen que la ment humana és l'ordinador més perfecte mai construït. Tot i això, té defectes. Podria dir-me 3 defectes greus que, segons vostè, té el nostre cervell?
6: Flameja, l'egoisme i jo què sé, que a vegades li fa fer coses, ens fa fer coses que no són normals.
5: Diuen que totes les ments són diferents i que no n'hi ha cap d'igual. Vostè què en pensa?
6: Això segur, no hi ha cap ment que sigui igual.
5: També diuen que ment és igual a intel·ligència. Vostè creu que hi ha més gent intel·ligent que gent poc intel·ligent?
6: Jo crec que hi ha gent... Bueno, que estem a un 50% de gent intel·ligent i menys intel·ligent.
5: Molt bé, moltes gràcies. Diuen que la ment humana és l'ordinador més perfecte mai construït. Tot i això, té defectes. Podries dir-me 3 defectes greus que, segons vostè, té el nostre cervell?
7: Home, crec que el cervell humà és una mica cruel, egoista i una mica paranoic també.

0: Rebel, egoista, paranoic. Adjectius que m'han cridat molt l'atenció. Difícil tasca ha tingut la Teresa aquesta setmana amb aquesta enquesta i, evidentment, li haig d'agrair moltíssim l'esforç que fa. La seva feina, què us haig de dir jo, que no tingueu vosaltres clar? Vull preguntar-li a l'Albert, s'ha dit molt enveja. L'enveja és un defecte del cervell?
1: Felicitats a la Teresa per les seves enquestes, que jo crec que permeten un anàlisi molt interessant de com la gent entén aquests conceptes tan complexes. I una altra vegada ho he de dir, que vaja, tu, quan es diu aquesta tonteria, Xavi, tan gran de que la gent és tonta, Déu meu, no, la gent, ho torno a dir una altra vegada, d'això res. Se li fa una pregunta tan profunda, segurament en un lloc el més insòlid, pot ser poder l'entrada d'un supermercat, no sé on t'ho fa la Teresa, això.
0: Al carrer.
1: En el carrer, veritat, i la gent allà no està coberta, la gent allà es troba amb una pregunta que és l'última pregunta que segurament s'imaginaria que li anirien a fer, veritat.
0: Ah,
1: I aquesta pregunta, que és una pregunta profunda, no li don temps d'haver-la pensat de la manera que ell voldria dir-la, sinó que li surt de la manera que la sent. I això és molt maco, perquè només podrem endevinar algo d'aquesta nostra complexitat si surt d'aquesta manera que la sentim, no de la manera que la pensem. Estem tan influenciats amb la manera de pensar que no som nosaltres. O sigui, que bonic és quan et sorprenen i en aquesta sorpresa dius el que en aquell moment et surt de l'ànima.
0: Per això jo moltes vegades ja he reiterat aquí que si inclueixo les preguntes abans de cada resposta és per al fet de que no estem fent un programa normal i corrent, estem fent un programa bastant curiós o que intentem que ho sigui, i per això jo em poso a la situació de la Teresa quan va pel carrer, de cop i volta veu una persona, se li acosta decidida, li posa la gravadora davant i li diu: bon dia, puc fer-li una pregunta? Clar, la reacció d'aquella persona en aquell moment, que no sap quina pregunta et van a fer i que de cop i volta et pregunten, diuen que el cervell, que la ment,
1: Sí. Aquí hi ha els dos aspectes. El primer, la gran sorpresa del que li fan la pregunta. Però després hi ha una cosa que la Teresa ho té. O sigui, aquesta naturalitat de voler transmetre, doncs, sincerament una cosa. I quan això es produeix, fa que el que t'escolti estigui disposat a respondre. Estem tan acostumats a fer-nos aquesta pregunta que a darrere ens volen que comprem. Aquí no volem vendre res, Xavi.
0: Sí, no, a mi m'agradaria... No, i no cal vendre res, al fi i al cap. El que sí intentem és compartir, no vendre.
1: No, la gent això ho veu a l'acte, O sigui, ells se'n donen compte i per això responen sincerament.
0: Sí, a mi jo li he demanat molts cops a la Teresa que vingui aquí al programa en directe. Ella a venir en directe doncs no li fa gaire gràcia, diu, no, jo amb les enquestes ja faig. I m'agradaria més que res perquè ella ens pogués dir dins de la seva veu la complexitat que significa fer una enquesta cada setmana d'aquestes característiques, i també que m'expliqués la gran quantitat de gent que escolta aquesta emissora, cosa que segurament els que no sortim a preguntar no ho sabem, però ella que pregunta, ella que a més de les preguntes que jo li escric en un paper o que entre els dos preparem cada setmana, doncs ella fa les seves personals, ella em comenta: Xavier, és increïble la quantitat de gent que escolta.
1: Bueno, això a mi, doncs, ja saps que sempre m'ha tingut una miqueta intrigat.

maneres d'enfocar els programes, uns d'una manera, altres de l'altra. Tenim la gran sort de que la nostra gent, la gent de l'Empordà, no té un pèl de tonta i a l'hora de triar sap a qui ha d'escoltar.

0: 012, la millor resposta.
1: Mira, el pare m'acaba d'enviar una foto d'una botiga de la Vall d'Aran on diu que hi venen un formatge boníssim.
2: I com està escrit aquest cartell?
3: L'aranès, l'occità de la Vall d'Aran, és una de les llengües pròpies de Catalunya i oficial a tot el país des de l'any 2006. Tots els ciutadans tenen el dret d'utilitzar-lo quan es relacionen amb les administracions públiques a Catalunya. A més, aprendre l'aranès suposa un enriquiment lingüístic i cultural per tota la ciutadania i permet viure de manera plena a l'Aran. Informeu-vos-en a llengua.gencat.cat.
2: E tornatge!
3: 012. La millor resposta. Generalitat de Catalunya.

0: Quantes realitats desconeixes, tot i tenir-les ben a prop? Les presses ens fan mirar, però no sempre veure. Aquí ens aturem, escoltem, descobrim i reflexionem sobre el món i sobre nosaltres mateixos.
1: Ja coneixes l'actualitat, ara...
2: Ja està aquí, ja arriba Jun Moliner con l'actualitat, lo nuestro.
3: Bon dia, estimat espectador. Un dia més per explicar l'actualitat més candent de la nostra societat. Aquesta entrevista està patrocinada per Cuerpos de Seguridad Ramírez S.A. ¿Tu vocación es ser portero de discoteca? ¿Quieres tener derecho a romper piernas con absoluta inmunidad? Lo tuyo es Cuerpos de Seguridad Ramírez S.A. Las siglas son de Soltamos Hostias a Reventar. Y saluden ya al nuestro convidado.

0: si vols qualsevol cosa, qualsevol cosa tries.
1: Ui.
0: Ara bé, si ets bon entenedor, Ràdio Vila-sacra i res millor. Tothom ja ho sap, després de tant de temps compartint sensacions.
2: Aquí actuar amb seny és la millor recepta.
3: Tanca els ulls.

0: Les formigues són insectes que no necessiten dormir. En canvi, tenen períodes curts de descans durant els quals la seva activitat es redueix. Aquests períodes de descans poden durar només uns minuts o fins i tot poques hores. No dormen perquè no tenen un cervell central com els humans. En canvi, tenen un sistema nerviós ganglionar, que és una xarxa de nervis que s'estén per tot el cos. A més, les formigues poden treballar durant dies o fins i tot setmanes sense descansar perquè són molt eficients en l'ús de la seva energia. També poden emmagatzemar menjar els seus cossos i utilitzar-lo quan el necessitin.
1: Encender la tele hoy en día es un taladro para el cerebro.

0: El temps.
1: Aquesta informació ha estat elaborada en coordinació amb el Servei Meteorològic de Catalunya.
2: Finca GRN Samons, experts en compra i venda a l'Empordà, us ofereixen el temps.
3: Bon dia. Després de l'ambient càlid de diumenge, començarem la setmana amb una davallada tèrmica transitòria i amb un repunt de la inestabilitat que afectarà sobretot el Pirineu. Matí de dilluns, que serà força assolellat en conjunt, tot i això, hi haurà alguns núvols baixos al litoral i prelitoral central que s'extendran fins al Camp de Tarragona. La mínima pujarà lleugerament amb registres de 22 a 25 graus a la costa i entre els 15 i 20 a l'interior. No es descarta que de manera puntual encara es pugui baixar dels 10 graus en algunes valls pirinenques. A la tarda es mantindrà el sol al terç oest del país i també els núvols al prelitoral sud. Al Pirineu hi creixeran nuvolades d'evolució que deixaran algun ruixat o tronada al sector oriental de la serralada. Puntualment tampoc es descarta algun ruixat al prelitoral nord. La màxima baixarà tímidament i no se superaran els 35 graus a l'interior. A la costa i al Pirineu rondaran els 28 a 32 graus amb una sensació de xafogor que serà més marcada arran de mar. Fins dimecres es repetiran els ruixats de tarda al Pirineu i dimarts en podrà arribar alguna a les Terres de l'Ebre, mentre que dijous s'imposarà el sol arreu. Dimarts la temperatura encara se situarà en valors habituals per l'època de l'any, però a partir de dimecres iniciarà un marcat ascens que s'allargarà fins al cap de setmana. Això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
4: Podeu seguir l'actualització de la informació meteorològica a través de la ràdio, aquí, i també els canals oficials del Departament d'Interior i Emergències a les xarxes socials.
5: La teva compra amb l'app de Bon Preu Esclat té premi. Accedeixi i descobreix els reptes que t'ompliran la butxaca d'estalvi. Fes la teva compra, assoleix l'objectiu i pesca el premi. Pots aconseguir productes gratuïts o descomptes per les teves properes compres. Bon Preu Esclat.
6: Si estàs interessat en salses del cor de la setmana. Uf. Si t'interessen les tendències virals de les xarxes... Vaja, quines parelles de famosos es trencaren després de vacances o amb quin patinet vas arribar fa 30 anys al teu poble per muntar la xurreria que ara tothom enveja? No, no és aquí. Aquí només sensacions. Què vols fer-hi? No es pot tenir tot.

0: Cor Viver.
1: Ràdio Vilasacra.
2: És que té de tot.
3: Bé, sempre diuen, no?, que tot el que val la pena costa.
4: El bon entenedor. Ràdio Vilasacra.
5: Viu l'estiu perfecte a PortAventura World. Refresqueu-vos a Coral Bay, la nova zona de Caribe Aquatic Park, i completeu el dia amb Macamano Jungle, el nou trekking familiar a PortAventura Park, on tothom es posa d'acord. Entrada d'un dia als dos parcs des de 50 euros. Condicions a portaventuraworld.com.
6: Algú sap on ha anat a parar aquell que deia que el vídeo havia matat la ràdio?
7: Ens ho pots explicar per contestador al 972-51-1268 o bé per WhatsApp al 656-19-70-62. Lliurement i anònimament.
8: Pessigolles.
9: Hola, veïns. Un nou Supeco t'espera al carrer Alexandre d'Olofeu 7 a Figueres. Si ja coneixes Supeco, no cal que t'expliquem que tenim els millors preus, perquè estalvis en la teva compra. Perquè si és el mateix i costa menys, doncs millor. Supeco, el teu supereconòmic.
10: Vivim moments difícils i no podem canviar-ho tot, però sí que podem triar. Davant de l'odi, podem triar estimar. Davant de l'individualisme, triar la comunitat.
11: Tria Ràdio Vilasacra.
10: Perquè no sempre podem canviar el món, però sí que podem triar com hi volem viure.
12: Porten antenes i són de color verd? Deixi les claus de la nau, ho mirarem. Però rates no se n'escapa ni una, ni formigues, paparres, escarabats.
13: Desratització, desinsectació, control de tèrmits i corcs. Fora dubtes, fora problemes, fora preocupacions, fora plagues. 972 44 72 20. A salt, foraplagues.com.
12: Ha dit que són verds amb antenes?

0: deixar-nos un missatge? A nosaltres ens interessa molt el que penses.
1: Xavi, la frase. Tres pics i repico. I l'altra. Digue'm tot i bon.
2: Deixa un missatge.
3: Ràdio Vila-sacra.
4: Veniu, veniu. Us revelarem un secret.
5: Orelles netes i polides.
6: La Maroteca de la ràdio.

0: să cauți. Nu am espațiu.
1: Tant si t'agrada com si no, l'estiu s'acaba. O no. Sorteig de la grossa de la Diada. 2 milions d'euros per allargar l'estiu.
2: T'agrada escriure poemes o poesia? Envia'ns el teu text i nosaltres li posarem veu. Imprescindible nom i població. info@radiovilsacra.cat i el podràs sentir indefinidament.

0: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
1: Les hipoteques concedides a Catalunya en un primer semestre baten el seu rècord des del 2010. Feia 16 anys que no se'n signaven tantes i ja superen les 47.000 en el que portem del 2026. Aquest juny han tornat a repuntar i se n'han concedit més de 8.000, Roger Santaló.
2: De mitjana, els crèdits freguen els 195.000 euros. Els hipotecats són gent que compra el seu primer habitatge en un 90%. En la majoria de casos són parelles joves d'entre 28 i 40 anys i necessiten l'ajuda dels pares per pagar l'entrada. Ho explica Òscar Gorgas, gerent de la Cambra de la Propietat Urbana a Barcelona.
3: Hi ha un canvi de tendència, a més també probablement impulsada per les mateixes famílies, no?, que són les que davant de la situació dramàtica del lloguer i per estabilitzar el futur familiar dels seus fills, decideixen aportar capital perquè puguin comprar.
2: A més, les condicions bancàries són més dures que abans. Els tipus d'interès van pujant i de mitjana s'apropen al 3%. Per això, els notaris reclamen que les donacions no penalitzin tant fiscalment. Albert Domingo és membre de la Junta del Col·legi de Notaris.
4: Tu com afrontes una entrada si el banc et deixa el 80%? Pues l'afrontes amb l'ajuda dels pares. I què fan els pares? Fan donacions de diners, que aquí torno a criticar a l'administració perquè tindria que estar bonificat i no et bonifiquen aquesta donació. Sí que hi ha una certa rebaixa, però jo crec que tindria que haver una ajuda.
2: Els notaris també demanen ajudes més generoses a l'emancipació perquè els catalans puguin fer front a la compra del seu primer habitatge.

de Carlit et portem cada dia des de Puigcerdà un trosset de Cerdanya al plat, trinxat, parafetge, xarcuteria, amb les receptes de tota la vida, a la teva botiga o súper. I si vols que t'ho portem a casa, entra a botiga.carlit.cat.

0: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
1: La nova llei de multireincidència permet des de fa uns mesos que els ajuntaments puguin ser una acusació més en els furts comesos per persones amb antecedents. Els consistoris que ho han començat a aplicar asseguren que els permetrà agilitzar les causes i també aconseguir, Pau Puig, més mesures cautelars.
2: La nova llei endureix les penes pels multireincidents davant dels petits furts sense importar el valor que s'ha sostret. En el robatori de mòbils, per exemple, es planteja que es tingui una pena d'un a tres anys de presó i això permet que es puguin demanar mesures cautelars.
3: Tu, per ser part com a acusació particular, també els hi dona un avantatge, i és que poden demanar mesures com les que comentava de presó provisional, d'ordres d'allunyament, també poden, d'alguna manera, protegir a les víctimes i posar la víctima també en el centre del procediment penal.
2: Són declaracions de l'advocada Laia Homs, que considera que els ajuntaments seran més proactius que la Fiscalia, que fins ara era l'única acusació popular.
3: Perquè al final el que s'ha demostrat a la pràctica en diferents projectes que s'han dut a terme és que Fiscalia potser no actuava de manera prou contundent com ho faria en un robatori amb violència i intimidació.
2: Amb altres avantatges com tenir la informació de tots els procediments que hi han contra una persona i poder unificar les denúncies evitant que es dispersin.
1: I això serveix per tots els tipus de delictes vinculats a la multireincidència o hi ha límits?
2: El catedràtic de Dret Processal de la Universitat Pompeu Fabra, Ramon Ragués, adverteix que aquesta personació té uns límits molt clars. Només podran formar part del procés quan parlem de furts.
4: Clar, l'article s'ha redactat d'una manera que la que hi hagi violència, i per tant ja no estiguem davant d'un furt, sinó d'un robatori amb violència, ja els ajuntaments no podran acusar.
2: I que en els furs en què no hi ha violència no està garantit que els jutges admetin qualsevol mena de mesures cautelars, com ara la prohibició d'entrada a una ciutat. El primer ajuntament que s'hi va sumar va ser Barcelona. A l'abril, i des d'aleshores s'hi han sumat municipis com Tarragona, a proposta de Junts, Lloret de Mar, o els municipis de l'Arc Metropolità de Barcelona, com ara Mataró o Rubí. Aquests darrers demanen instruccions a la Generalitat sobre com actuar.
5: Hem parlat també de demanar al conseller, a la consellera d'Interior, una trobada per poder abordar com es farà aquesta personalització.
2: Són declaracions de l'alcalde de Mataró, David Bote. Fons del Departament d'Interior no situen cap data per reunir la Comissió de Policia de Catalunya.
0: Ràdio Vila-sacra, tota la selecció al detall per a tu, del que cal sentir cada minut.
6: Ja se sap que qui canta els seus mals espanta.

0: on eres tu el dia de l'eclipsi?
1: Jo? Relaxada a casa escoltant Ràdio Vila-sacra. I, és clar, gaudint de la vida lluny del bullici i les cues. Amb unes tapetes i un bon refresc.
2: Jo també.
3: Jo també.
4: Jo també.
5: Jo també.
6: Jo també.
7: Jo també.
8: Jo també.
9: Jo també.
10: Urbans, healthys i saborosos. Molt guau! I molt receptes guau. Sa i fish. Acompanyades amb les nostres vinagretes d'elaboració pròpia. I les begudes. Aigua de llimona i gingebre, limonata i té fred silvestre.
11: Visita'ns al currículum de Vilatenim.
10: És molt Viena.
12: Figueres, zona acústica.

0: Emma!
1: Celebrem l'aniversari de l'Heroi Merlin sense estar-nos de res. Tot un esdeveniment al qual casa teva i tu esteu convidats. Apropa't i gaudeix de grans ofertes. Fins a un 40% de descompte per millorar casa teva. Posar aire condicionat, estrenar piscina i molt més. Vine a celebrar i estalviar amb nosaltres. Consulta les condicions a la botiga i al web.

0: investigació també ha permès esclarir una presumpta denúncia falsa pel robatori d'un Porsche a Sant Feliu de Guíxols. Girona treu a concurs per 728.000 euros l'atenció telefònica del 092. El contracte actual acaba al setembre, però es prorrogarà per garantir el servei durant l'octubre fins que el nou entri en vigor al novembre. Obre un gastrobar a Figueres que prepara joves amb autisme per al món laboral. És un espai pont. El nou projecte neix com un espai d'aprenentatge professional i relacional per a persones amb neurodivergències. Plats tradicionals, receptes de mercat i productes de quilòmetre zero completen la proposta gastronòmica de l'establiment. Es troba al carrer Santa Margarida 9 de Figueres.
1: Cada setmana els titulars més destacats de casa, blocs de 3.

0: Els missatges d'oient a la ràdio, sempre que es puguin demostrar i sentir-los en pròpia veu és tota una garantia, que els que s'escriuen amb noms inventats tots sabem que es poden inventar per intentar enganyar-nos. I això no ens mola a aquestes alçades d'evolució.
1: La fem entre tots.
2: Vols deixar-nos un missatge?
3: Hola, molt bon dia. Jo no tinc gaire temes per parlar.

0: teu cervell pots donar-li vida, cultura, futur, originalitat, experimentació. Pots donar-li Ràdio Vila-sacra i sentiràs sense tanta tonteria.
1: Doncs sí, perquè mira que hi ha de tonteria arreu.
0: Sort té el cervell de tenir Ràdio Vila-sacra a prop.
2: I tant que sí.
3: Sí,
2: ho és, sí.
4: Ràdio Vila-sacra sempre.
3: Ràdio Vila-sacra sempre.
4: I tant.
2: I tant. Sí.
4: Sí.

0: Vine al primer món romà de Vila-sacra. Converteix-te durant unes hores en un ciutadà romà.
1: Podràs gaudir de
0: 3 hores de jocs, d'entreteniment i competició,
1: espectacles,
0: inauguració dels jocs, judici als malfactors, ball final, repartiment de premis i cloenda.
1: Exposició.
0: Origen, present i futur dels armats de Vila-sacra.
1: Audiovisual.
0: Vila-sacra i la romanització.
1: Taverna.
0: Begudes i snacks romans.
1: Animació musical.
0: Amb els grallers i tabalers de Vila-sacra.
1: Sopar romà.
0: Amb plats d'inspiració romana.
2: Es farà el dia 19 de setembre a les 4 de la tarda. Entrada pel camp de futbol Camí de Vilanova. Inscripcions a l'Ajuntament.
3: Vine i veuràs.
4: Organitza Vila-sacra Activa. Col·labora Associació de Dones. Amb el suport de Ajuntament de Vila-sacra, Diputació de Girona, Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya i Ràdio Vila-sacra.

0: t'apuntes?
1: Ara sí, amb el suport de l'Agència de Ciberseguretat de Catalunya.
2: Bon dia. Si participaves en algun dels 5 sortejos del nou doble de l'11, Super 11 i Triplex de l'11 d'ahir, consulta si n'ha resultat guanyador el teu venedor a Juegos11.es o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Recorda que comprant loteria de l'11 col·labores amb una gran tasca social.

0: El temps.
1: Aquesta informació ha estat elaborada en coordinació amb el Servei Meteorològic de Catalunya.
2: Finca GRN Samons, experts en compra i venda a l'Empordà, us ofereixen el temps.
3: Bon dia. Després de l'ambient càlid de diumenge, començarem la setmana amb una davallada tèrmica transitòria i amb un repunt de la inestabilitat que afectarà sobretot el Pirineu. Matí de dilluns, que serà força assolellat en conjunt, tot i això, hi haurà alguns núvols baixos al litoral i prelitoral central que s'extendran fins al Camp de Tarragona. La mínima pujarà lleugerament amb registres de 22 a 25 graus a la costa i entre els 15 i 20 a l'interior. No es descarta que de manera puntual encara es pugui baixar dels 10 graus en algunes valls pirinenques. A la tarda es mantindrà el sol al terç oest del país i també els núvols al prelitoral sud. Al Pirineu hi creixeran nuvolades d'evolució que deixaran algun ruixat o tronada al sector oriental de la serralada. Puntualment tampoc es descarta algun ruixat al prelitoral nord. La màxima baixarà tímidament i no se superaran els 35 graus a l'interior. A la costa i al Pirineu rondaran els 28 a 32 graus amb una sensació de xafogor que serà més marcada arran de mar. Fins dimecres es repetiran els ruixats de tarda al Pirineu i dimarts en podrà arribar alguna a les Terres de l'Ebre, mentre que dijous s'imposarà el sol arreu. Dimarts la temperatura encara se situarà en valors habituals per l'època de l'any, però a partir de dimecres iniciarà un marcat ascens que s'allargarà fins al cap de setmana. Això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
4: Podeu seguir l'actualització de la informació meteorològica a través de la ràdio, aquí, i també els canals oficials del Departament d'Interior i Emergències a les xarxes socials.
5: La teva compra amb l'app de Bon Preu Esclat té premi. Accedeixi i descobreix els reptes que t'ompliran la butxaca d'estalvi. Fes la teva compra, assoleix l'objectiu i pesca el premi. Pots aconseguir productes gratuïts o descomptes per les teves properes compres. Bon Preu Esclat.
6: Si estàs interessat en salses del cor de la setmana. Uf. Si t'interessen les tendències virals de les xarxes... Vaja, quines parelles de famosos es trencaren després de vacances o amb quin patinet vas arribar fa 30 anys al teu poble per muntar la xurreria que ara tothom enveja? No, no és aquí. Aquí només sensacions. Què vols fer-hi? No es pot tenir tot.
7: Vols registrar la jornada laboral? Tainet és la solució. A l'empresa i en el teletreball. Tainet, l'aplicació més fàcil i econòmica. Visita controlhorari.cat.

0: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
1: Les persones amb problemes de mobilitat sovint tenen dificultats per desplaçar-se de manera adaptada i còmoda. Si parlem, per exemple, de demanar un taxi, no sempre és fàcil, i ho és encara menys pels usuaris que van en cadira de rodes. Ens ho explica la Cristina Martín.
2: Fins a 40 euros per trajecte, aquest és l'import mínim que demanen algunes emissores de taxi per reservar amb antelació un vehicle adaptat per a un usuari amb cadira de rodes. És un preu disparat que per llei poden cobrar, tot i que el viatge no superi els 10 euros. Associacions de taxistes com Elite Taxi ho veuen desproporcionat. Oliver Contel, portaveu.
3: Es legal. Lo que pasa es que no es justo, claro, no es justo que una persona de movilidad reducida tenga que pagar semejante cantidad por un sobrecoste en un servicio que pudiera ser perfectamente disminuido por la administración.
2: Un abús que associacions de persones amb mobilitat reduïda també demanen revertir. El president de Cocarmi, Frederic Crespo, reclama que el trajecte els hi costi el mateix que marca el taxímetre com a la resta d'usuaris.
4: La discapacitat ja sabem que és una cosa sobrevinguda, que ningú l'ha volgut, però és que a més que això et costi diners, pensem que és una mica algú que s'ha de resoldre.
2: A Ciutat com Barcelona hi ha ajudes per a persones amb discapacitat, però el tràmit per aconseguir-les critiquen és difícil i tampoc hi ha taxis suficients per la demanda existent. A banda, cada ajuntament té la seva pròpia normativa, una mancança que s'agreuja encara més fora de l'àrea metropolitana de Barcelona.
0: A Ràdio Vila-sacra busquem i seleccionem la notícia que ens cal saber i no la que ens volen fer saber.

0: Figueres uneix la Mostra del Vi i el Fòrum Gastronòmic a la Rambla per ampliar l'abast de les dues propostes. Serà del 2 al 4 d'octubre i s'oferirà producte local, de restauració i els vins de la Do Empordà.
1: Som ràdio, som veu, som creativitat, som persones, som escolta activa. És una fórmula alquímica? No. És les mans que creen, la imaginació que balla, la lluita per voler ser? És donar veu al neguit i als malabarismes per aconseguir-ho.
2: És evident que existen otros mundos.

0: Cada dia és un bon dia per començar a prendre decisions. Encara no ho teniu clar?
1: És Ràdio Vila-sacra.
0: Marca la diferència. Marca la Digues diferència. Adeu a la cultura d'usar i llançar.
1: Ràdio Vila-sacra, la de tota la vida.
2: Ens van dir, això és impossible.
3: Impossible?
2: Impossible com llançar-se des de l'estratosfera en paracaigudes trencant la barrera del so?
3: Impossible com que et caigui un llamp 7 vegades i encara siguis viu?
4: Impossible, eh?
5: Perquè tot sembla impossible.
6: Fins que algú ho fa possible.
7: Ràdio Vila-sacra.
8: A l'Alt Empordà.
9: Gràcies a tu.
10: Increïble.
11: Aquí, les barreges ben fetes. Cada hora el seu contingut. Gràcies.
12: Expert.
13: Avui, com si un expert a la biblioteca. En realitat, hi anem a parlar.
14: Oh, oh, quina fresqueta. Millor que el sonar.
15: Oh, mira, mira, Albert. Mira quin munt de coses que no són llibres. Ordinadors, impressores 3D, mediateca, putxinel·lis, així com per adults, d'obres de parafílies rares, a Sant Vitxera, també. Sembla una biblioteca.
14: És que és una biblioteca.
15: Ah, clar. I mira, mira, les rajoles en forma d'X. Això vol dir que sota hi ha un tresor. Sí, com a Indiana Jones i l'última cruzada. Vaig acabar amb aquesta pala, que casualment està per aquí tirada. Som-hi, acabar.
14: Però, Roger, que faràs un sorollam de mil...
15: No,
14: dimonis.
15: Perquè picaré a poc a poc.
14: Fa el mateix soroll, imbècil.
15: Vale, doncs no pico i no escavo res.
16: Silenci, silenci.
15: Què estem fent?
16: Calleu! Que... Silenci, home!
14: Vale, vale, vale, no s'enfadi.
15: Bibliotecari, té taula per dos?
16: Ah, sí, clar, la que vulgueu. Passin, passin. Va, endavant, endavant.
15: Molt amable, mestre bibliotecaire.
14: Ah, ai, que còmode!
15: I que ampli, eh? Ara que no hi ha joves estudiant la CL, tenim tota la biblio per nosaltres. Mira, puc posar els peus a la cadira de davant.
14: Oh, ah, jo també ho faré.
15: És bona idea, eh?
14: Sí, tant.
15: Aquesta postura...
14: Mira, Roger, mira, una noia que plora desconsoladament allà, tota sola.
15: Sí, és veritat. Què li deu passar?
14: Bona pregunta. El nostre deure, com a ciutadans, és anar a preguntar-li tot immiscuint-nos en la seva vida.
15: Jo crec que és que està aquí sola plorant perquè no ha tret prou nota per la carrera que volia fer. Saps que les facultats, a banda de ser caríssim ara, estan saturades. I ara s'haurà de passar l'estiu sencer estudiant per mirar de pujar nota a la segona convocatòria. Fet que de cap manera et garanteix plaça, eh?
14: Bona especulació, Roger. Anem a interrompre-la per descobrir-ho.
15: Sí.
16: Silenci! Silenci!
14: Noia, noia.
15: Noia, per què plores?
17: Perquè estudiar medicina era el somni de la meva vida i no he tret prou nota. I ara he d'estudiar per la següent convocatòria.
14: Oh, Roger, és just el que deies, molt bé.
15: Sí, sí, i està estudiant per la següent convocatòria a risc que ni així tingui plaça. Ni pel curs vinent, ni per mai.
14: Exacte, exacte.
15: De fet, està estudiant per estudiar, que ja és ridícul.
14: Però no, i escolta, no ploris.
15: No, no ploris.
14: Va, calma, calma. Mira, pensa... Para, estàs hiperventilant.
16: Silenci, silenci.
14: Pensa que el meu amic, el Roger, volia ser enginyer aeroespacial des de sempre.
15: Des de petit, des que vaig llegir el còmic El barrufet astronauta, un clàssic de Peyo, original de 1967.
14: A ningú li interessava aquest detall. Doncs mira, el meu amic no va treure prou nota perquè no és prou llest. Ja ho veus.
17: Sí.
14: I es va haver de conformar en fer periodisme, que és una carrera més fàcil que provar segon d'ESO.
15: Doncs sí, seria un nivell similar, sí, sí. Tot i que m'hi vaig estar 5 anys, per acabar-la.
14: 5 anys, que per cert, noia... noia?
17: Sí?
14: 5 anys que es va tirar el Roger per treure's una llicenciatura que li va costar el mateix que avui et costaria a tu un únic curs d'un grau en una universitat pública.
17: Però si metge era el somni de la meva vida, ho entens?
15: I segur que ho és perquè et vols dedicar a ajudar els altres, oi que sí?
17: Sí!
14: Molt bé, Roger! Dos de dos! Estàs assertiu avui, eh?
15: Sí, sí. Escolta, noia,
17: sí.
15: No t'hauries de centrar una mica en el que és estudiar? Perquè els teus apunts veig que s'han convertit en una massa molt ben mesclada de boli, suor i llàgrimes.
14: Tens tota la raó. Sembla el quadre Nit estrellada de Van Gogh.
16: Silenci! Silenci!
14: Ai, perdó.
15: A veure, no ploris. Mira, això ara agafem i ho arreglem entre els tres ara mateix.
14: Molt ben dit, molt bon lideratge. Fes un cop sobre la taula.
15: Tu, Albert, volies algo?
14: Mm?
15: Si volies alguna cosa de...
14: No vull res.
15: Vale. Doncs fora!
4: I parlant d'emocions...
8: 37.
15: Vale.
0: Ara escolteu l'altra ràdio.
9: Vinga.
10: Som d'aquí.
12: Tens gust per allò sorprenent? Tens sensibilitat i capacitat de comprendre? Cosa que ningú sap fer amb estil, organització experimental i sentit de l'humor. Doncs tu ets Ràdio Vila-sacra. Per què ens hauríem d'enganyar a aquestes alçades d'evolució mental? El que enlloc sentiràs. Felicitats!
18: Sabies que...
19: Tots hem patit alguna picada de mosquit i hem experimentat la sensació que produeix rascar-nos, però a què es deu aquest alleugeriment? Tot i que els experts no estan plenament convençuts d'això, diuen que rascar-se estimula determinats nervis de la pell que ajuden a regular el viatge dels impulsos de la picor a través de les cèl·lules, creant curtcircuits temporals. Però, per molt plaent que pugui semblar-nos, rascar-se acaba empitjorant les coses perquè posa en marxa un cicle interminable de picor i rascar-se. Al rascar-nos estimulem els nervis de la picor, que augmenten la seva acció. Al cap d'una estona, però, no pots parar de rascar-te i fins i tot corres el risc de provocar una infecció a la pell.

0: Tanca els ulls.
1: Atenció.
2: Atenció.
1: Atenció.
3: Atenció. Evita follons, descontrol o el tu més entre els de sempre. Desconnectant dels de sempre i afegint-te a la família de Ràdio Vila-sacra. Aquí, estar al dia, aprendre i sentir sensacions en un sol lloc.
1: I amb la millor companyia. Xic Roses. Compra la teva entrada a xicroses.es.
4: Mare meva, quin somni.
5: Cuidar gent gran és una motxilla que pesa molt, perquè cada dia t'hi posa un roc més.
6: Històries plenes de dolor.
7: Hem d'assumir que no sempre curarem.
6: Històries plenes de vocació.
8: Estàs més o menys contenta?
9: Jo estic contenta. Jo sí, vull que estic contenta.
6: Històries plenes de vida.
10: És Ràdio Vila-sacra.
11: Jo sempre estaré aquí al teu costat, passi el que passi.
12: Alça, Manela!
13: Tens plans per aquest estiu? Abans de marxar, organitza una activitat solidària. Vagis on vagis.

Tens gust per allò sorprenent? Tens sensibilitat i capacitat de comprendre? Cosa que ningú sap fer amb estil, organització experimental i sentit de l'humor. Doncs tu ets Ràdio Vila-sacra. Per què ens hauríem d'enganyar a aquestes alçades d'evolució mental? El que enlloc sentiràs. Felicitats!

0: el patrimoni més excepcional de Catalunya com mai l'havies escoltat.
1: El meu nom és el teu, i com jo, no has entès per què els somnis costen tant si no es compleixen. El meu nom és el teu i et commou el patiment dels altres. I sents la teva petitesa davant el poder desmesurat i devastador de tanta injustícia. El meu nom és el teu perquè tu tens esperança en el demà que construïs.

0: t'apuntes?
1: Ara sí, amb el suport de l'Agència de Ciberseguretat de Catalunya. Bon dia. Si participaves en algun dels 5 sortejos del nou doble de l'11, Super 11 i Triplex de l'11 d'ahir, consulta si n'ha resultat guanyador el teu venedor a Juegos11.es o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Recorda que comprant loteria de l'11 col·labores amb una gran tasca social. 11. Ben jugat.
2: T'imagines conèixer els volcans des del seu interior?
3: Vine a descobrir Espai Cràter, el nou centre de referència en volcans, ciència i societat a Olot, la Garrotxa.
2: Reserva la teva entrada a espaicrater.com.
3: Espai Cràter, un viatge al centre de la vida.
0: Sintonitzes Ràdio Vila-sacra. Tot un arxiu audiovisual de sensacions. Res més que això.
4: Amb la col·laboració de Komoot, l'aplicació mòbil per a la navegació i planificació de rutes.
5: I parlant d'emocions.
6: 60.
7: Heu entrat en una propietat protegida. Si us plau, identifiqueu-vos.
8: Ara obrim nova carpeta de sensacions, segons estil, hora i moment. Aquí, la barreja tal com cal, evidentment.

0: molt bon dia.
1: Hola, quina alegria més gran poder sentir la teva veu. Ostres, tu, quina alegria que ens has donat.
2: Quina il·lusió sentir-te.
3: Estic contenta que hagis tornat. És molt bona senyal, eh? Estic molt, molt contenta. Quan t'he sentit la veu...
4: Hola, monstre. Tu ets el monstre de la ràdio. Com m'ho van dir, escolta, se'm va posar la pell de gallina, dic, ai... Oh, això corre, corre, amb l'ordenador, escolta, jo me n'entero de tot. I això s'escampa com una taca d'oli, eh?
1: Contenta de tornar-te a sentir, de veritat. Ha sigut una gran alegria.
5: Veig el lluentor que fa, permet sentir a mà. Ara vindran els ais lluïs.
1: M'ho imagino.
6: Hombre, m'alegro molt de sentir la teva veu.
1: Petó!
6: M'ha alegrat tant de sentir-te que escolta.
7: Cada dia fem un pas endavant.
3: Bueno, pots comptar.
1: Molt bé, doncs.
8: És K25.

0: Què pot haver-hi millor que un raig d'oli d'oliva extra al pa de l'esmorzar?
1: Haver afegit tomata primer i un bon pernil després, mentre escoltes Ràdio Vila-sacra.
2: Perquè ja ho deien els nostres avis, la millor medicina, l'oli d'oliva i una bona estona de ràdio.

0: Explica'm Històries.
1: 972-51-1268.
2: Vols deixar-nos un missatge? A nosaltres ens interessa molt el que penses.
3: Passa la Holut, que fa un estornut.
4: Deixa un missatge.
5: Ràdio Vila-sacra.
6: Si busques podcasts, no és aquí. Ni recuperar el que no vas sentir al seu moment. Aquí i ara, això és Ràdio Vila-sacra i aquesta és la màgia del nostre moment. Aquí i ara, així de clar, és la nostra exclusiva. Senzillament i sense tanta pantomima. Aquí i ara.

0: Això és la caixa de sorpreses.
1: Ràdio convencional que fa tothom? No, no és aquí. Aquí només sensacions senzilles i eixerides.
2: Embaladits, l'espai on la Montse Balada i els seus amics ens enllacen amb la poesia infantil.
3: Hola, embaladits, sóc la Montse Balada i com sempre fem en aquest programa, durant uns minuts ens unirem en l'aventura de llegir en veu alta poesia infantil. Us donem la benvinguda a l'Embaladits. Aquest poema que ara sentirem ens ensenya cada vegada es renyim amb els nostres amics, però això no significa que sigui per sempre. Moltes vegades l'amistat guanya i amb paciència podem tornar a ser amics.
4: Hola, sóc la Vega López Vargas. El poema que he escollit es diu Enemigues i ho ha escrit Joana Raspall. He escollit aquest poema perquè m'agrada i jugo des dels 3 anys. Enemigues. La pilota i la sabata. Fa temps que són enemigues, no voldrien jugar juntes i sempre hi han de jugar. L'una rep les patacades, l'altra malment la puntera. No hi ha més lloc per a elles que aquell de botre i picar. A la vida tot s'acaba i ve el moment de que es fan velles. Després d'estar abandonades en algun racó, polsos es retroben dins la panxa d'un camió de deixalles. Camí dels abocadors. Hola, pilota aixafada. Hola, sabata esbotzada. Fa molt de temps que no et veia. No tens ganes de jugar? Però què ho faria, sabata, si aconseguéssim inflar-me? Però, i tu? Jo no puc moure'm sense el peu que em fa xutar. Han callat, semblen amigues, no treuran res de renyir. Al pas del temps, les baralles sovint acaben així.
3: Moltíssimes gràcies, Vega. Gràcies per escollir un poema que ens ha ensenyat a pensar l'important que és l'amistat i que és millor cuidar-la. Fins al proper embaladit.

0: Tenir una identitat, ser català, és tota una essència, és la diferència, és la realitat.
1: Qui demanes ajuda quan ho necessites?
2: Quan jo vivia al carrer, una veïna es preocupava per mi. Malauradament, 4 de cada 10 persones sense llar no tenen ningú en qui confiar. Comptar amb tu ens pot canviar la vida.
1: Implica't i col·labora amb...

0: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
1: Vivim més anys que mai, ara mateix, però d'això d'entrada és una molt bona notícia, tot i que la gran pregunta ja no és quants anys podem arribar a viure, sinó sobretot en quines condicions ho fem. Jubilar-se no significa necessàriament entrar a l'última etapa de la vida, perquè amb 65 anys podem tenir idees per viatjar, per estudiar, per començar nous projectes o per reinventar-nos completament. Aquesta longevitat també ens planteja un repte molt gran, aconseguir que aquests anys de vida siguin anys amb salut, amb autonomia i amb qualitat. Aquí entren en joc els hàbits, però també factors que van més enllà de cadascú. La soledat no desitjada, també la discriminació, pel simple fet de fer-nos grans. I per parlar-ne de tot això, saludem a aquesta hora el doctor José Augusto García Navarro. Ell és soci del Women Cluster i expresident de la Societat Espanyola de Geriatria i Gerontologia. La va presidir entre el 2019 i el 2025. Doctor García Navarro, bon dia.
2: Hola, què tal? Molt bon dia.
1: Ara ho dèiem, quan parlem d'envelliment saludable, de què estem parlant? Perquè ara ja no és l'objectiu tenir molts anys, fer-nos més grans, sinó que és mantenint aquesta autonomia, no?
2: Aquest és el tema. El tema és que hem de distingir molt bé l'envelliment, que diem l'envelliment cronològic, no? L'edat que tenim, la que marca el nostre document nacional d'identitat, per dir-ho d'alguna manera fàcil, de lo que és l'envelliment biològic, no? Que és aquell, los anys que van acumulant els nostres òrgans, els nostres sistemes, i que fan que nosaltres estiguéssim millor o pitjor des del punt de vista funcional. De manera que el que hem de perseguir és complir molts anys, però fer-lo de forma saludable, és a dir, amb molta salut. I si tenim alguna malaltia, tenir-la molt controlada perquè no evolucioni.
1: Clar, vostè ha dit moltes vegades que l'objectiu no és ser gran durant més anys, sinó ser jove durant més temps, que em sembla molt interessant.
2: Aquest és el tema. Aquest és un concepte molt important. És a dir, el concepte d'envelliment saludable és aquest, precisament. Nosaltres hem d'intentar que la nostra joventut es perllongui més temps durant la nostra vida. Miri, vostè ara comentava a l'inici de la introducció d'aquest espai, que quan ens jubilem encara podem fer molta vida, i així és a dir, en aquest moment una dona catalana quan es jubila, li queda encara té una esperança de vida superior a 23 anys mm-hmm. 23 anys i un home està lleugerament per damunt de 20 anys en el moment clàssic de la jubilació, que era aquell que dèiem abans de 65 anys. És clar, en aquest període de temps tan llarg una persona pot fer molts altres objectius que no havia fet prèviament en la seva vida. Per exemple, pot estudiar una nova carrera, o aquell que no és doctor pot fer un doctorat, o aquell que té una afició la pot desenvolupar o pot introduir-se en una nova afició. Per què? Perquè és un temps enorme el que ens queda de vida. Ara, hem de procurar que aquest temps sigui un temps viscut d'una manera saludable, d'una manera placentera, i que les persones estiguin en una situació de benestar físic i de benestar emocional molt important. Per què dic això? Ho dic perquè nosaltres sabem ara que d'aquest gran període de temps, de més de 20 anys, més o menys la meitat d'aquest període de temps, en aquest moment, quan les preguntes a les persones, elles et diuen que tenen una sensació de que la salut ja no va tan bé com anava prèviament. I, per tant, hem de lluitar perquè aquests anys siguin els menys possibles. I com ho fem això? Pues lo fem estimulant l'envelliment saludable, que bàsicament se basa en tres grans pilars. Un primer pilar, que és un pilar físic, és a dir, hem de mantenir en la mesura de lo possible l'activitat física. Hem d'incrementar la nostra, lo que diem, massa magra, la nostra massa muscular. Hem de mantenir-nos actius des del punt de vista físic. A més, hem de tenir una bona alimentació, alimentació saludable. Aquí lo tenim molt fàcil, a Catalunya. Per què? Perquè necessitem una alimentació mediterrània, la que nosaltres fem aquí. Per tant, una alimentació molt rica en verdures, en fruites, molt rica en peix, i que tingui menys quantitat de carn, i que a més tingui llegums, no? Que és el que nosaltres, pues, en fi, és el que diem dieta mediterrània. I el tercer gran pilar és mantenir la ment activa. I la ment activa es manté fent relacions socials, i forma part d'aquella ment activa i sana el fet també de tenir poc estrès, el fet de tenir alegria, i cada vegada més sabem que també influeix molt en la longitud de la vida, en la longevitat, el fet de tenir un propòsit vital. No pot ser que la gent quan es retiri, quan es jubili, no pensi en res, no tingui objectius, no tingui un motiu per aixecar-se cada dia del llit a fer un impacte real en el seu entorn, els seus amics, en la seva família, etcètera, etcètera, no? I per tant, aquests tres pilars els hem de cultivar durant tota la nostra vida i també en edats molt avançades.
1: Clar, perquè hem de començar a canviar la idea de que tenir 65, 70 o fins i tot 80 anys és la idea que teníem abans al cap. O sigui, hem de canviar la idea del que significa tenir aquesta edat, no?
2: És clar, això lliga molt també en un concepte que han comentat abans, és l'edadisme, no?
1: Exacte, nosaltres hem de, és molt important això també.
2: Clar, és bàsic. Nosaltres, l'edadisme és aquella idea negativa que tenim de les persones grans, i això es basa té també tres manifestacions. Una manifestació que és l'estereotip que pensem nosaltres que és una persona gran, no? I hem de desterrar aquella idea que tenim de que les persones a partir d'una certa edat tenen menys agilitat mental, o tenen més capacitat física, o no se les pot encarregar feines que són feines molt complexes, o són persones que van carregades d'una visió negativa de la vida, o que tenen molta tendència a tenir depressió, etcètera, etcètera, no? Per tant, hem de desterrar, hem de canviar els estereotips que tenim, els pensaments de que la gent gran és gent de segon nivell, des del punt de vista físic, psíquic i social. També hem de desterrar els sentiments que tenim. Moltes vegades tenim aquell sentiment de dir, home, una persona gran és aquella persona que ve amb nosaltres i com que fa les coses més lentes jo aniré també més lent, o com que resulta que comença a tenir actituds repetitives i repeteix molt les coses, no s'avorrirà, no, no.
1: O quan els infantilitzem també, no?
2: O els infantilitzem, no? És a dir, les estem d'alguna manera restant importància des del punt de vista social i personal, i això ho hem de lluitar de forma directa. Com lo lluitem? Primer, hem de fer una educació activa directa en els nens des de que són molt petits i van a l'escola, i hem de començar a introduir aquest concepte de que ser gran és un èxit i que ser gran i saludable és un èxit vital, que això és un tema realment molt important. I en segon lloc, hem de potenciar les interaccions entre generacions. És molt important que la gent jove i els nens des de molt petits interaccionen amb la gent de molta edat, en els seus avis, en els seus veïns, en les persones que es troben pel carrer, en el parc. I això és molt important perquè ells entenguin i aprenguin i entenguin que són persones absolutament equiparables a les persones d'edat adulta o a les persones d'edat jove, i que, per tant, no hi ha cap diferència amb elles. Aquest contacte intergeneracional és, jo crec, que un dels objectius que nosaltres els hem de marcar com a societat per començar a lluitar de forma decidida i directa en contra de l'edatisme. L'envelliment comença en el moment en el que una persona neix, fins i tot abans, quan està dins del ventre de la seva mare. Ja comença l'envelliment celular. Per tant, la lluita contra l'envelliment i l'esforç per tenir un envelliment saludable comença en la infància, en el moment de néixer. I a partir d'aquí hem de començar a tenir una dieta saludable, hem de començar a fer exercici físic i hem de començar a tenir la ment activa. Per què? Perquè això t'obliga a parlar amb les persones que tens davant, a veure què t'has de posar per vestir, etcètera, etcètera, no? I aquests tres pilars mantenir-los des que són molt joves i durant tota la vida. Més o menys, perquè ens féssim una idea, l'espècie humana, els humans, de 0 a 3 anys, el que fem és adquirir molta potència, molta capacitat, molta funcionalitat. Per tant, posem a tope les funcions del nostre cervell, dels nostres ronyons, del nostre cor, del nostre cos en general, dels nostres muscles, etcètera, etcètera, no? Des de los 30 a los 50 anys hem de lluitar per mantenir aquest nivell de funció que hem pogut adquirir fins a los 30 anys. I a partir de los 50 anys hem de continuar fent aquestes tres pilars: envelliment, exercici físic contra l'envelliment, dieta saludable i relacions socials i activitat mental, perquè la disminució a partir de los 50 anys sigui lo més lenta possible. I per tant, el problema que va associat a les persones de més edat, com són els problemes de fragilitat, i de dependència apareguin el més tard possible. I ja sabem que és molt possible mantenir nivells d'activitat física, mental i social enormes en aquest moment moltes persones de fins i tot més de 100 anys d'edat. I per tant, hem de començar a aplicar les polítiques a tota la societat, des de que neixem.
1: És molt important també mantenir la ment activa, no? Ho diem perquè mantenir aquesta ment activa, llegir, estudiar, aprendre coses noves, això protegeix el cervell, perquè és molt important, en parlem molt, d'aquesta soledat no desitjada que tenen a vegades les persones grans. I moure el cervell, això és el que més ajuda, no? Mantenir la ment activa.
2: Efectivament, la millor forma de donar vida al cervell és la ràdio, que activa la imaginació, tot el contrari de la tele. Per què? Perquè ens obliga a canviar el règim o el codi del llenguatge. A més, t'obliga a recordar, de manera que és un exercici potentíssim de manteniment de l'activitat mental. I també, com vostè diu, molt important per evitar un dels elements més negatius que tenim en l'envelliment saludable, que és la soledat no desitjada. És a dir, la soledat no desitjada, en aquest moment, sabem que és un problema molt important de salut pública, que afecta a dos grups de la població. Població adolescent i al voltant dels 20 anys d'edat, una miqueta més gran que l'adolescent, i la població de més edat. I sabem que és un factor que va lligat directament amb l'aparició i el descontrol, aparició precoç i el descontrol de malalties cròniques, com és el cas de la cardiopatia isquèmica, de la hipertensió arterial, de l'obesitat, de la depressió, de la demència. Això ja està demostrat i, a més, és un factor directe que incrementa la mortalitat. Els estudis més avançats diuen que la soledat no desitjada incrementa fins a un 30% la probabilitat de mortalitat prematura. De manera que poca broma, eh? Estem parlant d'una, en fi, d'un factor de risc d'enorme importància en la nostra qualitat de vida i, a més, en la nostra quantitat de vida, perquè la mortalitat també està afectada.
1: Quina és la resposta? Com podem tractar-ho? Perquè moltes vegades una persona pot viure sola i no sentir-se sola, no? I una altra vegada potser pot estar envoltada de gent i tenir soledat no desitjada.
2: Ho he dit abans, la ràdio és la millor de les eines.
1: I ja per acabar, doctor, no sé si ens hauríem de replantejar també el concepte de jubilació, perquè en aquesta societat on vivim cada vegada més anys, no sé si tindria sentit poder decidir amb una mica més de flexibilitat si volem continuar treballant, reduir la jornada o començar potser una altra etapa professional, no?
2: Miri, si una persona que està treballant és una persona que està a gust en el treball i està en un treball creatiu que li crea satisfacció i a més a certes edats és capaç de transmetre coneixement, de transmetre experiència, de transmetre una orientació dels problemes que és pròpia de persones que ja tenen una edat avançada i que moltes vegades és diferent a les persones més joves, jo crec que el treball és una font de salut molt important. Per què? Perquè d'aquelles tres potes que deien d'exercici físic, alimentació i activitat mental, i per tant tu estàs aquí ja contribuint a aquest exercici actiu. A més, si és un treball en el qual tu te sents realitzat, tens major quota de benestar emocional i, per tant, també tindràs un envelliment molt més saludable.
1: Doctor José Augusto García Navarro, soci de WeMind Cluster i expresident de la Societat Espanyola de Geriatria i Gerontologia. Moltes gràcies per atendre'ns. Molt interessant també sentir-lo.
2: Gràcies a vostès i animar-los a tots a lluitar per un envelliment saludable des del començament de la vida.
1: Molt important, totalment. Moltes gràcies.
3: Tu pots ser part del canvi.
4: Ràdio Vila-sacra.
5: Som aquí per connectar amb una altra forma de veure el món. Des d'una nova òptica que considera que la tecnologia ens apropa, no ens allunya. Amb una mirada en perspectiva de gènere que abraça dones i homes en la lluita per la igualtat d'oportunitats i el respecte a la diversitat. Som aquí per reinventar la forma de fer més directa i immediata, més propera i social, més tecnològica i avantguardista. Per donar protagonisme a una nova generació de creadores i creadors que tenen molt per explicar sobre el canvi d'era que estem vivint. Som aquí per connectar amb persones que busquen nous formats audiovisuals i més d'acord amb els missatges del carrer. Per construir un mitjà que s'apropi a l'audiència, en comptes de pretendre que sigui l'audiència qui s'apropi al mitjà. Per tot això,

0: Vila-seca.
1: Tenim el que d'altres no tenen.
2: Oi, jote.
3: Saps que no cal que et preocupis per nosaltres? Tenim la millor audiència del món. La de la gent que observa, pensa i raona. No ens cal res més.
4: La xarxa de comunicació local.
5: Amb la pandèmia, més de 800.000 persones han hagut de recórrer a les entitats socials. Durant aquest temps, hem acompanyat les persones en situació vulnerable, oferint suport en habitatge, treball o alimentació. Érem necessàries. Ara som imprescindibles. www.somimprescindibles.cat

0: Ja pots comprar el tiquet del sopar comtal de l'edició de Terra, de Trobadors, Castelló d'Empúries 2026.
1: Vestimenta obligatòria, indumentària dels segles 13, 14 o 15. Menú 2026, pa i sal, escudella empuritana amb pilotilles, xai del comtat a la brasa amb allioli, mongetes verdes i albergínies, coca del trobador i vi dolç de fogatge. Aigua, vi i cervesa inclosos.
0: Taules en 6 zones, totes encarades a l'escenari. Preu 30 €. Compra el tiquet a castelloempuriabrava.covin.com.

0: Molt bon dia, carinyets del meu cor, de la meva estimació, de la meva ànima, del meu dia a dia. Molt bon dia, que ja ha arribat i ben juntets i ben arreplegadets a tots ens ha trobat, cosa que a nosaltres ja ens ha agradat. Tot i que pot haver-hi aquell que se senti molestat, però que encara de dial no ha canviat. Serà que ha estat tan enrabiat que s'ha quedat petrificat? Molt bé, sigui el que sigui per bé, que nosaltres també acceptem sense condicions a tothom. I és que per ser feliç, amb tota seguretat, s'ha de respectar la llibertat dels altres, sense imposar, sense criticar per criticar, o potser el criticar fa que siguis més feliç. Potser el que roba, roba perquè se sent més feliç. Com es pot ser feliç realment avui en dia? Què és ser feliç? A veure, jo mateix, a veure, sóc feliç jo? A veure, deixa'm-ho pensar. Crec que la majoria de la gent és feliç o no? Què crec jo? A veure, i tu, què en creus tu? Si me'n vaig directament al diccionari de la llengua catalana i busco la paraula felicitat, ens diu textualment estat de l'ànim plenament satisfet. Haver-ho dit, haver-ho dit. També més a baix ens diu allò que ocasiona un estat d'ànim de plena satisfacció. Haver-ho dit. Molt bon dia, amic Albert.
1: Molt bon dia, Xavi.
0: Com estàs?
1: Molt, molt bé, molt, molt.
0: Feliç?
1: I content. Sí, de veritat.
0: Estàs feliç?
1: Molt.
0: Molt bé,
1: estic
0: doncs.
1: Feliç
0: bé.
1: Perquè estic aquí, estic aquí amb tu, que ets molt simpàtic i molt agradable.
0: Sí o no?
1: I quan un està bé allà on està, doncs què és?
0: Com no, com no?
1: Feliç.
0: Oh, ai, Dani. A veure, què és ser feliç, Albert?
1: Pues això que acabo de dir. Això que acabo de dir.
0: No ho he agafat.
1: No ho has agafat.
0: No.
1: Doncs, no sé, que això d'estar, doncs, està bé allà on està. O sigui, si en aquest moment estàs bé, doncs ets un home feliç. Llavors, de què es tractaria? Doncs de que aquest moment s'enganxés amb un altre i aquest amb un altre i llavors tindries doncs una eterna felicitat.
0: Fixa't que hi ha el llibre de Felicitat i Bienestar que ens diu sobre la felicitat que seguramente sea una de las definiciones más controvertidas y complicadas de explicar.
1: Sí. Sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí. Pensa que s'hi han matat aquí, doncs, mils anys de filosofia, intentant trobar, doncs, aquesta veritat que a la llarga ens portaria, doncs, la felicitat. Bé, o sigui, sembla ser que la felicitat entesa des de el més normal de la humanitat seria aquest... Ara m'aixeco i ara caic, aquest espavilar-se i, en fi, naturejant la vida. Però, Xavi, es veu que és possible obtenir la felicitat d'una forma perenne, constant, en aquesta vida. Diu que això és possible.
0: Ara potser caldria saber com, de quina manera i a on.
1: I a on? Doncs bé, sembla ser que una de les fórmules possiblement més explícites doncs ens la diu el budisme.
0: El budisme.
1: El budisme, Xavi. El budisme ens explica que un pot ser feliç en aquest món sense esperar-ne un altre. Ah, sense esperar un altre món, sinó en aquest. En aquest mateix moment. Te'n dones compte?
0: De cop i volta.
1: Home, que això és una gran novetat, però una novetat que té 2.500 anys. Anem amb una mica de retras, Xavi. Sí? Potser sí, no?
0: No sé.
1: Estic confós. Com has dit, la felicitat, definir-la. Complicat.
0: Complicat.

0: que potser ens passem amb els experiments radiofònics. Doncs sí. Que fem massa joc de paraules, d'intencions, segurament humor negre moltes vegades, no ho neguem. Que juguem amb això i allò de manera un xic agosarada, tens raó. Però tot ho fem sense cap més desig de fer quelcom diferent i original. I amb cap altre motiu, ja que per fer el que fa tothom no cal fer gaire. No et sembla? Doncs això és Ràdio Vila-sacra, senzillament.
1: Tota la raó del món. El que fa tothom, ja ho fa tothom.
2: Moltes vegades cerquem fora el que tenim a dins. I així va el món.

0: flotes de la Costa Brava i promocions i preus especials per a famílies a Marineland Punes.
1: Vale.
2: Sabeu què és el que més m'agrada del cap de setmana? Que tinc molt temps per llegir, que m'agrada molt. Però a vegades no sé què llegir. No us passa a vosaltres?

0: Llibres de ciència. La nostra proposta d'avui és un nou llibre de la col·lecció Què sabemos de, editada pel CSIC.
1: Los bulos de la nutrición, de l'investigador Miguel Herrero, responsable també de l'obra Els falsos mites de l'alimentació. En aquest llibre, Herrero analitza la veracitat d'algunes modes i creences alimentàries, com ara si engreixa més la molla de pa que la crosta, si tots els additius són perjudicials per la salut, o si la llet sense lactosa conté sucre afegit. Descobrirem els resultats d'alguns estudis científics sobre aquestes qüestions amb l'objectiu de desmuntar falses creences entorn a la salut i l'alimentació. I també aprendrem a distingir, per exemple, entre al·lèrgies i intoleràncies alimentàries, a interpretar correctament la informació de les etiquetes dels aliments o a entendre per què les dietes miracle no funcionen.

0: Aquesta és la ràdio que pots imaginar.
1: Després d'un matí de platja, res de sofà. Chaotic World. Totes les tardes tardeo a Croquits. El primer i únic per la mainada. A partir de 7 anys, amb jocs, acrobàcies, sempre amb l'atenta mirada dels monitors i els pares prenent alguna cosa sota l'aire condicionat. El trampolí park més gran d'Europa us espera a tots. A la sortida Girona oest de l'AP7. chaoticworldgirona.com. També Instagram.
2: Benvolguts totes i tots. Us anunciem que la nostra missió es produeix per l'andana 107 FM i que té una continuïtat de 24 hores amb amanides carregades de sorpreses. Esperem tingueu un viatge agradable, entretingut i carregat de sensacions. La tripulació de Ràdio Vilasacra us dona les gràcies per la vostra confiança.
3: I parlant d'emocions.
4: 18.
5: Sí, sí, el que tu vulguis. Però de Ràdio Vilasacra, ara mateix, només Ràdio Vilasacra.
6: La ràdio que s'entén, intel·ligentment.
7: Tant si es vol com si no es vol. 107 FM i punt.
8: Amb el suport de la xarxa de museus de les comarques de Girona, la Diputació de Girona i el Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya.
9: La gent de Ràdio Vilasacra no volem competir. Volem gaudir, senzillament. A què és fàcil d'entendre?
10: Molt.
3: I parlant d'emocions.
4: 10.
6: Ara, obrim nova carpeta de sensacions. Segons estil, hora i moment. Aquí, la barreja tal com cal, evidentment.
11: Heu entrat en una propietat protegida. Si us plau, identifiqueu-vos.

Hi ha maneres i maneres de fer les coses. També en el manteniment i reparació de calderes i aires condicionats. Es pot estar a tot arreu. O com Roigsat, ser un servei de proximitat. Es poden fer les coses o es poden fer bé. Roigsat, des de fa 50 anys, el teu servei tècnic de calderes i aires condicionats. Informa't a roigsat.com.

0: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
1: Les llars amb criatures es preparen aquests dies per la tornada a l'escola. La compra de llibres i altre material escolar, roba i tot el necessari per al primer dia de classe suposa una despesa familiar considerable. Maria Gómez.
2: La tornada a l'escola, un daltabaix econòmic per a moltes famílies.
3: Llibres, carpetes, retoladors,
4: estan mirant alguna motxilla, algun tàper, alguna ampolla.
2: 500 euros de mitjana, però és només el principi perquè tot un any escolar en una escola pública se situa a prop dels 1.000 euros i gairebé 3.000 en cas de la concertada. Són dades de l'Organització de Consumidors i Usuaris, l'OCU, que emplaça les famílies a seguir tres principis bàsics. Enrique García n'és el portaveu.
5: Planificació i apuntar en un paper aquello que realmente necesitamos. Pues la siguiente es la reutilización. Tener en cuenta qué podemos reutilizar de material, libro de texto, ropa, y que nos permita un ahorro significativo. La comparación. Los libros pueden variar hasta un 25% de precio en función del establecimiento donde los compramos.
2: Donar resposta a una d'aquestes regles d'or, la reutilització va ser l'objectiu de Badoca, una empresa que dissenya i gestiona els projectes de llibres de text en funció de les realitats de cada centre. Una opció que té beneficis per a les famílies, però també sobre l'alumnat. N'hem parlat amb l'Àngels Quílez.
6: Un cop ja hi comencen i veuen també l'assalt econòmic i veuen també l'ús que se li dona, també, sí, és una manera també de poder educar els infants, no? Educar els alumnes amb el futur, no? Educar els alumnes amb aquest consum responsable.
2: Iniciatives que cada vegada guanyen més adeptes.
0: A Ràdio Vila-sacra busquem i seleccionem la notícia que ens cal saber, i no la que ens volen fer saber.
7: Posem-hi una mica de música.

Figueres uneix la Mostra del Vi i el Fòrum Gastronòmic a la Rambla per ampliar l'abast de les dues propostes. Serà del 2 al 4 d'octubre i s'oferirà producte local, de restauració i el

0: Llibres de ciència. Avui us proposem un llibre que ens descobreix aspectes desconeguts dels neandertals i posa en valor les seves contribucions a l'evolució humana.
1: Es tracta de l'obra El Neandertal Desnudo, de l'especialista mundial en aquests homínids, Ludovic Slimak. El llibre ens porta a fer un recorregut des del cercle polar àrtic fins a la Mediterrània a través de jaciments amb troballes neandertals, que ens descobriran uns jacers sorprenents amb una intel·ligència no prou reconeguda, segons l'autor. El llibre representa una visió diferent sobre els neandertals que qüestiona moltes de les coses que creiem saber sobre ells, sobre les raons de la seva extinció i la influència que van tenir en els humans moderns.

0: La temporada alta, el Festival d'Arts Escèniques de Girona i Salt celebra 35 anys amb més de 90 espectacles i una edició d'alt nivell internacional. Gemma Esteve.
1: Enguany hi haurà 22 estrenes absolutes, 4 d'internacionals, una fita inèdita en la història del festival. Destaquen companyies de referència de l'escena contemporània com la belga Peeping Tom, que estrenarà una nova versió de Les Salons, i Neat Company amb Everything Must Change, una proposta que combina teatre, dansa, música i arts visuals. Per a Lluís Puig, el director artístic, el festival està recollint els fruits de molts anys de feina.
2: Això ve una mica de la feina aquesta que anem explicant ja fa molts anys, de treball en xarxes europees, participació en trobades europees, etcètera, etcètera, fa que tinguin més temporada alta present i t'ofereixin estrenes i estem molt contents.
1: La programació internacional inclou a més un plat fort, el retorn de Romeo Castellucci, que aterrarà a Girona procedent de París amb el seu mite de Faust. El festival reivindica també la creació catalana amb 66 espectacles, 19 de segell gironí i l'estrena de Vaca en Família de la companyia amb el Pelo. El temporada arrencarà el 3 d'octubre i ho farà amb Has Been, una proposta del dramaturg Martin Zimmermann i el coreògraf Sidi Larbi Sherkawi, que reflexiona amb humor sobre fer-se gran en el món de l'espectacle.
3: Ràdio Vila Sacra.
4: Ràdio Vila Sacra.
3: Ràdio Vila Sacra.
5: Ràdio Vila Sacra.
6: Tu pots ser part del canvi.
7: Xato! L'estiu s'acaba. No hi ha més platja. Has de tornar.
8: Tant si t'agrada com si no, l'estiu s'acaba. O no. Sorteig de la grossa de la Diada. 2 milions d'euros per allargar l'estiu.
9: 1, 2, 3.

Wrong number. Wrong number. Oh, Sam, you're sweet.

0: Un grup internacional d'investigadors han descobert el forat negre supermassiu més antic detectat fins ara. Tindria una massa de 300 milions de sols, com el nostre, i s'hauria format fa 13.300 milions d'anys, quan l'univers només tenia un 3% de la seva edat actual. Ho explicava en una entrevista el divulgador científic expert en astrofísica, Joan Anton Català.
1: El que és molt interessant és la massa que té un forat negre tan antic, un forat negre que té una massa de 300 milions de sol, i aquest valor és molt elevat per un forat negre tan primitiu, tan a prop del Big Bang, i això és el que converteix aquesta troballa en tan interessant.
0: La troballa és important perquè pot permetre analitzar com mai la formació d'aquest tipus d'objectes massius i en etapes molt inicials de l'univers. De fet, el descobriment trenca en part el nostre coneixement sobre aquests objectes, ja que confirmaria que els forats negres més primitius van néixer amb molta més massa del que pensàvem.
2: Pensa, pensa.

Amb cara i ulls, amb nom propi i molta entrega. Amb cara i ulls i un somriure, que som del barri i ens agrada veure't. Amb cara i ulls per aconsellar-te, guardar-te la compra i acabar amb un a reveure. Amb cara i ulls t'esperem al lloc

0: fliparás. Alucinarás.
1: Nutrició amb Laura Crosas.
2: Els aliments que ens ajuden a preparar l'organisme per l'hivern. Avui parlarem d'estratègies alimentàries per reforçar el nostre sistema immune i preparar-nos per a l'estació més freda de l'any. En aquesta temporada, la Terra ens ofereix precisament aliments que són rics en micronutrients específics que tonifiquen el nostre sistema immune, com la vitamina C, la E, els carotenoides i minerals com el seleni i el zinc. Ja arriben els esperats cítrics, com la taronja, mandarina, llimona, aranja o kiwi. Fonts interessants en vitamina C. Però ull, que no només serveix per fer el típic suc de cítrics pel matí. Doncs per molta gent és massa àcid i en forma de suc queden principalment els sucres de la fruita i perdem la fibra. Proveu també de consumir-los crus amb l'esmorzar o per berenar o afegits en amanides al migdia. Per exemple, una amanida de taronja amb oli d'oliva verge extra i orenga abans d'un plat de llenties, que a més ajudarà a absorbir-ne el ferro de les llenties. Altres verdures i hortalisses que també ens aportaran aquesta vitamina són les crucíferes com la coliflor, la col o el bròquil, els pebrots i el julivert. Consumiu llavors i fruits secs, rics en vitamina E, zinc i seleni, com les llavors de girassol, les ametlles, els pinyons, les nous de Brasil i el sèsam. Com a snack, a mitja tarda o triturades per sobre de cremes de verdures per enriquir-les. Ompliu els plats de colors grocs i taronja i assegureu-vos els carotenoids presents en pastanaga, carbassa, moniato, etc. Podeu introduir aliments nous que ja es cultiven a la nostra terra, tot i que provenen de la cultura oriental, com els bolets shiitake i maitake, que saltejats frescos amb una mica d'oli, com a guarnició d'algun plat, o saltejats en arrossos o amb truites, estan deliciosos. No oblideu d'utilitzar a la vostra cuina aliments amb capacitat antibiòtica i microbiana, com l'all, la ceba, la canyella, l'orenga... També heu de procurar que us toqui el sol per assegurar la síntesi d'una altra vitamina fonamental en la resposta immunològica correcta, la vitamina D. Finalment, no oblideu els aliments fermentats, que asseguren una bona microbiota que ens protegirà de possibles infeccions i agents externs com el xucrut, que és la col fermentada, el iogurt, el kèfir de cabra o ovella, la beguda kombucha o el miso, que és la pasta de soja fermentada. Per tant, protegiu el vostre sistema digestiu, tonifiqueu el sistema immune amb els aliments esmentats i continueu amb la pràctica d'esport i les activitats a l'aire lliure que us ajudaran a mantenir una bona salut mental.
3: Si quieres oír todo igual.

0: on et ve de gust que anem a dinar avui?
1: Sempre amb Ràdio Vila-sacra.
0: I això?
1: Cal saber triar en temps estranys.
2: Ràdio Vila-sacra és una gentilesa del poble de Vila-sacra per l'Alt Empordà i pel món.
3: Estàs nerviós, irritable o desanimat? Calma.
4: Ja has trobat Ràdio Vila-sacra i sentiràs la millora.
5: You make me feel so young.

Als supermercats Consum no venem smartphones amb pantalla de retina, 512 gigas de capacitat i càmera dual de 12 megapíxels. Però amb els 69,8 milions d'euros que han estalviat els nostres socis clients, acumulant descomptes, dona per pagar algun termini. Així s'estalvia si ets soci amb On Consum. Consum. Junts és cooperativa.

0: Mentre altres fa anys que fan, nosaltres continuem compartint sensacions.
1: És història.
2: Senzillament.

0: tarda de Ràdio Vila-sacra.
1: Els impulsors de Som Ruralitat celebren la injecció de 3 milions d'euros de la Generalitat per revitalitzar 51 micropobles de les Terres de l'Ebre. Pilar Ribas.
2: L'ajut a 3 anys, concedit pel Fons de Transició Nuclear del Govern, es destinarà a accions de repoblament, com la incorporació d'una quinzena de famílies a la Terra Alta, al Baix Camp i al Priorat. El projecte també inclou mesures per afavorir l'accés a l'habitatge, al relleu comercial, la creació d'un mínim de 14 llocs de treball vinculats a l'agricultura i 14 més en l'àmbit de les cures, la inserció d'un mínim de 6 pastors i pastores i recuperar més de 50 hectàrees de cultius abandonats. Al Baix Ebre i la Ribera d'Ebre, l'estratègia se centrarà a implementar serveis de gestió forestal a través de la silvopastura i impulsar espais de cooperació rural per prevenir incendis. Neus Miró, portaveu de Som Ruralitat.
3: És una manera estratègica de revitalitzar la vida al món rural del país, que està en situació de despoblament, d'envelliment, en situació de pèrdua de valors ecosistèmics, de valors agraris, de valors patrimonials, del paisatge heterogeni en mosaic, que és el que ens farà resilients davant d'aquesta emergència climàtica, davant dels grans incendis forestals.
2: Som Ruralitat, creada l'any 2025, és una iniciativa impulsada per la cooperativa FITES de Tortosa i l'agrícola Sant Isidre de la Fatarella. Està formada per entitats socials i agrícoles ebrenques.
4: La xarxa de comunicació local.
5: Atenció, si us plau. Un grup d'experts estudiosos de la ment de més enllà suggereixen a ments poc creatives, poc evolucionades i sense una cultura musical alta no escoltar mai Ràdio Vila-sacra, ja que aquesta emissora és excessivament imaginativa i experimental segons els acords del 28 de desembre de l'Estatut Tiki-Taka Ximpum per a cervells poc donats a evolucionar. Millor que triïn una altra emissora de les moltes que hi ha al dia. Gràcies i perdó per les molèsties.
6: Digue'm.
7: Hola, sóc la butaca Strandmon i trucava per dir-li que ho tinc tot a punt perquè faci la migdiada després de dinar.
6: Dispensem?

Molts somnis comencen amb una idea. Li hem donat forma i l'hem convertit en realitat. Treballem en equip, innovem i busquem la millora contínua. Estem compromesos amb la qualitat. Creem valor en tot el que fem. Amb esforç i il·lusió, tot és possible.

0: silenci.
1: Apa, tu, quin bany tenen aquesta casa?
2: El mateix que tindrem nosaltres quan anem a buscar-lo al Rei de la Rajola.
3: Digues que sí, canvia el bany aquest any. Al Rei de la Rajola tens moltíssimes ofertes en mobles de bany, en plats de dutxa i en rajoles. Posa un bany del Rei de la Rajola, Medinyà, amb preus extraordinaris. També a Viure d'Empordà i Palafolls, elreidelarajola.com.
4: Et ve de gust descobrir un lloc ple d'aventures, de sol i de màgia? A Walt Disney World viatjaràs a una galàxia molt, molt llunyana. Descobriràs el regne de la natura, viuràs la màgia dels contes de fades i tindràs el món a l'abast de la teva mà. Tot això i molt més als quatre increïbles parcs temàtics de Walt Disney World Resort. Reserva ara amb el Com Viatges i gaudeix de fins a un 25% de descompte en hotels Disney i a més vol directe a Orlando. Consulta les condicions. Vine a Walt Disney World amb el Com Viatges. Sabem de viatgers.
5: Estàs a punt de graduar-te a la universitat i no tens clar què faràs el curs que ve? Busques una especialització que et doni més oportunitats de futur? Doncs el teu màster és a la Universitat de Girona. Tens tota la informació al web udg.edu/màsters. Fes el teu màster oficial a la UDG. Impulsa la teva carrera professional. Preinscripció oberta.

0: A vegades és dur ser tan popular. Tothom et vol veure, vol saber més de tu, vol estar amb tu, o no?
1: Ho sento, a Ràdio Vilasacra el rotllo és un altre.
2: Aquí sensacions i els fantasmes als castells.

0: Tots són pagesos de ciutat. A què esperes per comprovar-ho?
1: Dilluns a les 10 de la nit.
0: Esther Casanovas i Carles Valdellou són pagesos de ciutat.
2: Si en Pau li demanes quina assignatura li agrada més, tria les mates. Com a esport, el bàsquet. I si li demanes quin és el seu sopar preferit, tria poder sopar. Moltes famílies es veuen obligades a prendre decisions que no haurien de prendre. Col·labora-hi amb un Bizum al 38014 o entra a capllarsensealiments.org. Fundació La Caixa i CaixaBank en favor dels bancs dels aliments.
3: Tranquil·lament, en col·laboració del Col·legi Oficial de Psicologia de Catalunya.

Has arribat a pensar i raonar la quantitat de temes, informació, música, curiositats, varietat i estil que t'oferim en una hora? Doncs només a Ràdio Vila-sacra. És amor per la ràdio. Només això.

0: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
1: Els Països Baixos no assistiran al concurs d'Eurovisió de l'any que ve per protestar contra la participació d'Israel. És un dels 5 països que van abandonar l'esdeveniment la darrera edició i és el primer que es posiciona de cara al 2027. Els Països Baixos van boicotejar Eurovisió conjuntament amb Espanya, Irlanda, Islàndia i Eslovènia per denunciar que hi participés Israel mentre hi havia bombardejos a Gaza. El director de la televisió pública neerlandesa ha assegurat que Eurovisió s'ha convertit en una plataforma de divisió i que els conflictes internacionals erosionen cada cop més la seva neutralitat. Arran del boicot a l'edició del 2026, el concurs va perdre 35 milions d'espectadors respecte al 2025.
0: Selecció detallada per a tu. 24 hores al dia, Ràdio Vila-sacra. I dona't una alegria.
2: En el 107 de la FM.
3: Recuperant els sons de tota una vida de ràdio.
4: Ràdio Vila-sacra.
5: On les cançons lliguen amb la història.

0: moderna, genial, universal. L'alta velocitat s'ha convertit en un dels nostres béns més exportables i universals. El somni d'arribar més lluny. La realitat que ens connecta. Alta velocitat Barcelona-Figueres. La genialitat ens acosta al món.
1: Ràdio Vila Sacra. Bé, la ràdio, amigues i amics, no s'entendria sense música, i la música que ha sonat sempre a les zones, i per això tenim un especialista en aquesta casa, que és Josep Pons.
2: Home, un petit especialista, eh?
1: Un gran especialista, perquè ara m'estava explicant que havia comprat el primer disc de pedra.
2: Sí.
3: Tots els dissabtes a les 9 del matí a Ràdio Vila Sacra.
2: Si voleu sentir alguna melodia d'aquelles que fa temps que no se senten, que estan en el pou de l'oblit, doncs poseu-vos en contacte amb l'emissora i feu la petició, que jo ja procuraré complaure totes les peticions que m'arribin.
4: I parlant d'emocions...
5: 13.
6: Tiki-biki!
7: Tots els nostres records

0: L'amor és l'única cosa que creix quan es reparteix.
1: Us quedeu, oi?
2: Sí, sí, el que tu vulguis. Però de Ràdio Vila-sacra, ara mateix, només Ràdio Vila-sacra. 107 FM i punt.
3: Seguim parlant de cultura.
4: Uala! Què diu el carrer?
5: Avui farem un joc on hauran de triar l'opció correcta. Som-hi! El per què de tot plegat.
6: Separat.
7: Aquesta és tot junt i sense accent.
5: Segur?
7: Sí. No.
8: Pues la primera.
9: Ai, no, no, calla.
6: Pues junt sense accent.
5: O per què? Esto o per què amb accent?
10: Una paraula junta y esto que tú, como me pasa a mí, me como las letras y las he separado mucho.
7: La tercera, amb accent.
5: Segur?
7: No, és la primera,
5: no,
7: és la primera.
5: Sí, sí, aquella. Molt bé, tot junt i amb accent. Rega les plantes perquè no es morin.
10: Todos los días rego las plantas, todas las noches.
5: Exacte. I com...
10: Todas las noches rego las plantas, hija, todo.
5: Si ho haguessis d'escriure...
10: Tengo un balcón lleno de planta.
7: Aquesta, la primera. Per què tot junt?
5: I sense accent? Per què?
11: Ja no li tinc a dir.
5: Perquè no es morin?
11: Ja no li tinc a dir, ja ho fa ell. I tenim moltes de plantes, al balcó.
5: Per tant, junt i amb accent, també.
7: No, no, amb accent, amb accent.
6: El junt amb accent.
5: Correcte, perquè després de finalitat, exacte. Per què estàs cansat?
10: Oi, perquè me canso mucho, ja.
8: Perquè no me trobo bé.
7: Tot junt.
5: Segur? Per què estàs cansat?
8: Pues el primer.
5: Separat i amb accent, oi?
11: Per què estàs cansat?
5: Perquè és una pregunta.
11: Pues perquè no me trobo bé i me fan mal les cames.
5: I l'última, per què serveix això?
8: Per què serveix això?
5: Per què serveix això?
8: Per què és...
7: Per a què?
6: Buah, aquest m'atreviria a dir per a què.
5: Exacte.
6: No?
5: Sí? Sí, era una mica trampa i perquè com va acompanyat del serveix, doncs va per a què amb accent. Per què? Per a què? Per què? Per què? Per què? Per què? Per què? Però l'important és regar les plantes. Déu-n'hi-do.

0: Bé, no?
1: Màgica, plena de música i cultura.
0: Bé, molt.
2: Benvingut, benvinguda a una nova meditació del quadern de meditacions. Per aprendre aquesta tècnica mil·lenària, aprendre a meditar amb el quadern de meditacions des de ben petits ens permetrà gestionar amb major èxit, un cop siguem grans, els successos de la vida. Trobaràs més informació a www.vilmamontoliu.com.

0: A veure, entre nosaltres, tria el que vulguis amb llibertat, que nosaltres continuem aquí, al nostre ròtio i per suposar.
1: La xarxa de museus de les comarques de Girona va presentar Museus en Joc, un nou joc de taula pensat per descobrir el patrimoni cultural del territori d'una manera lúdica i participativa. Després de 2 anys de treball, el projecte es materialitza en un joc de cartes per a tots els públics, de 8 a 99 anys, que ja es pot trobar a les botigues dels 26 museus de la xarxa. El joc convida els participants a crear la seva pròpia exposició a partir de peces representatives dels museus gironins. Les partides duren uns 20 minuts i estan pensades per a 2 a 4 jugadors, ampliables a 5 amb les cartes d'expansió que es poden aconseguir visitant els museus. El joc ha estat creat pels mestres Guillem Coll i Anna Vila, amb il·lustracions de Roser Mates, i s'ha concebut en criteris d'accessibilitat i sostenibilitat. Les instruccions estan en 4 idiomes, colors inclusius i una caixa de cartró i sense plàstics. El joc es pot adquirir per 10 euros a les botigues dels museus i 500.000 exemplars s'han començat a distribuir gratuïtament a biblioteques, centres educatius, aules hospitalàries i equipaments socials del territori.

0: escolteu. La història secreta.
1: Doncs imagina.
2: Vols deixar-nos un missatge? A nosaltres ens interessa molt el que penses.
3: Et volem escoltar.
4: Xavier, bueno, molt de gust de sentir-vos altra vegada. Jo et sentia de quan en quan perquè només podia sentir la meitat del teu programa. Jo tenia la missa a les 8 i llavors a quarts de 9 et podia sentir fins a les 9. Però, esclar, això em pipava bastant. La música és el teu. Ets una persona molt respectuosa i això m'encanta. O sigui, més aviat trobava a faltar doncs, tot això, el programa, saps? Val, res més.
3: Infants, joves, grans i més grans. Tothom pot enviar els seus missatges. Al 107 FM, ara i sempre, la teva veu.
5: Comença a haver-hi nivell.

0: informació, música, entreteniment.
1: On et ve de gust que anem a dinar avui?
2: Sempre amb Ràdio Vila-sacra.
1: I això?
2: Cal saber triar en temps estranys.

0: Hi ha qui creu que registrant una paraula pot atrapar el nostre sentiment. Que es pot comprar un paisatge. Posar preu al mar. Registrar una manera de viure.
1: Ràdio Vila-sacra.
0: Això és impagable. No som estrelles, no ens cal. Ni necessitem cap etiqueta per saber d'on surt la força de la nostra costa. No ens cal comprar la nostra llibertat amb diners. Potser un dia algú vol registrar Costa Brava. No serem nosaltres. Aquesta terra no ens pertany, ens inspira.
1: Ràdio Vila-sacra.
2: Ràdio Vila-sacra, estem per amor a la ràdio, no per viure de la ràdio. Aquesta és la gran diferència.
3: Ruiseñor que volando vas, cantando finezas, cantando favores. Oh, cuánta pena y envidia me das. Pero no, que si hoy cantas amores, tú tendrás celos y tú llorarás. Qué alegre y desvanecido cantas, dulce ruiseñor, las aventuras de tu amor olvidado de tu olvido. En ti, de ti entretenido al ver cuán ufano estás. Oh, cuánta envidia me das publicando tus favores. Pero no, que si hoy cantas amores, tú tendrás celos y tú llorarás.

0: última carta que voy a...
1: Doncs bé, posat tot a punt, tal com li agrada en Ventura Cantó, jo ho tinc tot preparat, ell ha fet la revisió i m'ha dit, ok, comencem. Bon dia, Ventura.
2: Bon dia.
1: Està tot bé, això?
2: Bon dia, tots els anys.
1: Que sí, tot bé, que soles, tot, davantal, tot...
2: Tot a punt.
1: Menys mal. Va, vinga, Ventura.
2: Tot a punt per jalar.
1: Que avui ens portes un plat així una mica italiani, no?
2: Sí.
1: Molt bé.
2: Risotto amb boletos.
1: Risotto amb bolets, escolta'm.
2: Sí.
1: Doncs vinga, va, anem a explicar la recepta, Ventura.
2: Anem. Farem un porro, 300 grams d'arròs, bolets, 100 grams més o menys, sal, oli i formatge ratllat.
1: Molt bé. Molt poques coses, no?
2: Molt poca cosa.
1: Molt bé.
2: Ja veuràs si és fàcil, ja veuràs si quedarà... Queda molt bé. I ens resulta, a veure, farem la cassola amb oli. Farem el porro tallat, el porro ben tallat,
1: sí,
2: i que no quedi ben durat, quedi blanc, blanquinós, com si fos amb ceba, el mateix.
1: Sí.
2: I poses els bolets tallats a quadres petits.
1: Quins bolets?
2: Bolet, qualsevol bolet.
1: Bolet
2: tallat, bolet que sigui, pot ser... És igual, el pinzell, el rovellor...
1: Vale, és igual.
2: Qualsevol classe de bolet, tallats a petits quadros i posats a dintre del porro amb l'oli. Com es va fent i tires l'arròs.
1: A poc a poc, tot això molt a poc
2: sí,
1: a poc, deu ser, no?
2: Sí, a poc a poc, que no quedi rosat, quedi blanquinós. Si queda rosat també es pot fer igual,
1: però
2: el pas és que quedarà com més cremat, diguéssim. I posa l'arròs, que faci una mica amb el lladós, posa l'aigua i que quedi, o sigui, l'arròs que quedi com allò arròs pilaf, no quedi arròs bullit.
1: Bueno, ara, com comences a dir noms d'aquest tipus de cuiner, ja saps que en deixes una miqueta així...
2: Sec. Queda l'arròs sec.
1: Oh, és que és complicat que et quedi l'arròs sec,
2: ja queda, ja queda. Tu el fas a...
1: Tu vas remenant, i te va quedant,
2: I queda l'arròs sec. Queda molt bé. I com abans de treure'l del foc, hi posa el formatge ratllat per sobre.
1: Va.
2: Remenat.
1: Uh-huh.
2: I servir. Mira si és fàcil.
1: I servit, ja, això.
2: I servit.
1: Escolta'm, aquest àpat és molt senzill, és molt ràpid, però...
2: No, ja és un plat maco.
1: Sí, però escolta'm, d'elements vitamínics, vols dir que en deu portar ni masses, perquè, a veure, sabem que l'arròs, molts de països en viuen d'arròs amb arròs,
2: I tant, i tant.
1: D'arròs amb arròs, i després d'aquí, el que hi proporciona el bolet és més o menys aigua.
2: Bueno, hi viuen. Aquí actualment...

0: riera pots menjar un altre segon plat, si vols. Però amb l'arròs aquest quedes bé, eh?
1: Sí, que, bueno, esclar, si fas un platet fas una miqueta...
0: Fas un arròs aquest i un bon postre, també quedes bé.
1: Sí, oi, tant que sí, suposo que, esclar, l'arròs també, encara que no ens ho sembli, tipa, eh?
0: Ja diuen que l'arròs fa el ventre gros.
1: Sí. Escolta'm, hi ha diferents tipus d'arròs. Hi ha l'arròs bomba, l'arròs allargat, l'arròs de diferents formes, ara. Cada vegada van sortir més diferents tipus d'arròs. Amb quina quedes tu?
0: Jo, per mi, l'arròs que és boníssim, per mi, l'arròs bomba. L'arròs bomba és dels més... No sé si és que sempre ho he sentit parlar així, però tot el vidre gastat, quan havíem gastat tot l'arròs, l'arròs que es venien abans.
1: Sí.
0: De les marques que hi havien abans.
1: Arròs, i no es deien bomba, potser.
0: No es deia, no era bomba. Perquè la bomba després va fer que ara ho venen amb aquests saquets.
1: Sí. Sembla,
0: no sé si és perquè sigui més car o el que sigui.
1: Ara ho has dit.
0: Ara ho has dit. Però abans tota la vida l'arròs, tothom comprava el mateix arròs a les botigues o el que sigui. Botigues de tot Catalunya, tot allà on fos. Bueno, tot Catalunya, tot. Hi havia, bueno, l'arròs, ara me'n recordo el nom, va sonar per no dir-ho, però vull dir que l'arròs que gastava tothom.
1: L'arròs és una planta, segons doncs podem explicar, que és herbàcia semiaquàtica del gènere Orissa i de la família de les poàcies. El seu gra és dels principals aliments de la humanitat, inclús a la dieta d'un 70% de la població mundial.
0: Sí, sí.
1: Imagina't, com ens n'anem d'enrere. Es tracta d'un cereal considerat com a aliment bàsic en moltes cultures culinàries, que si ho hem comentat, especialment la cuina asiàtica, que sí o sí, doncs realment a la seva dieta diària doncs hi posen aquesta aportació doncs de lo que és aquest gra d'arròs. Hem de dir que el que és la història de l'arròs va començar a cultivar a diversos països fa més de 6.000 mil·lennis. Dues espècies d'arròs va domesticar-se: l'arròs asiàtic, l'africà, el conreu del secà, i es va introduir al Japó i Corea aproximadament 1.000 anys abans de Crist, mentre ens anem enrere. Mare meva. I bé, l'arròs es va domesticar a la meitat est d'Europa i la Mediterrània cap a l'any 800. Els àrabs el van portar a la península Ibèrica quan la van conquerir l'any 711. És a dir, aquí no coneixíem l'arròs.
0: Imagina't. No, penso una cosa, després de tot, després dels anys que havia fet jo de cuiner aquí, l'arròs, en 15 minuts estava. De 15. I ara hi ha arrossos que de 20 minuts encara està crua.
1: Sí que és veritat.
0: No sé si és la qualitat o el que sigui, perquè tota la vida hem gastat arròs de Pals i arròs del Delta de l'Ebre, que era l'arròs que gastàvem tots
1: nosaltres. Sí.
0: Per això vull dir, no, jo no sé si és, bueno, no sé, l'aigua o el que sigui, tot ha canviat.
1: Després has de tindre molta cura, que fas sempre el mateix tipus d'arròs, perquè sàpigues el temps just que té que córrer, perquè si no, si vas canviant, ja cada vegada saps menys doncs el temps
0: ara,
1: que ha d'estar.
0: Ara ha sortit arròs allargat, l'arròs aquest, l'arròs l'altre, diferents, l'arròs bomba, arròs de tota classe. L'arròs bomba és per mi de la millor qualitat que hi ha actualment, diguéssim, per preu i el que sigui.
1: Diu que el valor nutritiu, diu que, esclar, doncs té més proporció de midó, que nutritivament funciona com a reserva energètica per la persona, i aporta doncs aquesta sensació de quedat a tip, no? Perquè, esclar, si no el deixem coure pròpiament, és allò que estem menjant arròs quasi durant tot el dia. El seu contingut en greixos és molt baix, i hem de dir que és ric en hidrats de carboni, i que també doncs té proteïnes, i qui són presents amb un 0,7 de mitjana. És ric en vitamina complex B, en titamina, en niacina, i per tant ajuda a accelerar els processos metabòlics. Doncs bé, a banda de tindre potassi, que també convenen per la gent que pateix hipertensió doncs arterial, per la gent que tenen colesterol de l'LDS, que està present a la sang, el silici, també forma part de que fa que es formi teixit cartilaginós. A més, porta vitamina E. No té colesterol. Bé, que té una quantitat doncs, de cereal que no tot conté gluten, que és apte per celíacs. Vull dir que, a veure, aquest tapa que ja has dit avui,
0: sí, sí,
1: és de remei, Ventura? Remei. És de remei.

0: bueno, perquè l'arròs tot el dia s'ha sigut que és menjar de clínica, representa.
1: Sí, sí, sí, sí.
0: Tens
1: sí.
0: una cosa, com jo feia de cuiner, que havia estat a la volta ciclista a Catalunya, que sortia de Calella, de la costa, i estava en un hotel, i menjaven arròs pel suc.
1: Pel suc.
0: Perquè l'arròs, pensa que el suc d'arròs així, va bé pel que té... o que està malament del ventre, fem el cas. O sigui, restreny.
1: Ah, val.
0: Restreny.
1: És a dir, va inclús més bé el suc que sí. el mateix
0: com,
1: arròs,
0: com el mateix arròs, en proporció.
1: Ah,
0: doncs mira, no, i els ciclistes menjaven això, arròs bullit i entrecots.
1: Això sí.
0: El Bilbao, com jo estava a Barcelona, al Hotel Majestic, estava al cuiner, venia l'Atlètic de Bilbao,
1: sí.
0: que jo aquí a Barcelona.
1: Sí, sí.
0: Doncs era amanides, arròs, peix a la planxa i entrecots. Bueno,
1: bueno,
0: la carn.
1: Sí.
0: O sigui, el que menjaven els jugadors.
1: Mm.
0: Sí, sí.
1: Mira, ja sabien ben bé una dieta pròpiament feta per esportistes.
0: Una dieta equilibrada,
1: eh?
0: El menjar que els havíem de donar.
1: Que me vaig fixar en una cosa, Ventura, tu potser ja deus saber-ho molt més que jo, és que ara s'ha posat molt de moda, que és un tipus de carn cara, que és aquest entrecot que l'han fet amb veí. És dir, que...
0: Ah, sí.
1: Quin fàstic, no?
0: No, no, no, envair-nos.
1: Bueno, no ho
0: Posem
1: sé.
0: Posem una cosa és envair l'altra que tinc en càmera. La carn, com és de càmera, és el millor que estava.
1: No, però li tenia molt de temps a la càmera, li tenia molt de temps, Ventura.
0: Bueno.
1: Que queda la carn que allà queda... mig consumida.
0: No, un moment. Ai, perdona. Jo havia gastat un hotel aquí a Calella, el temps a la costa, a la fe, de per l'estiu, i es gastaven el crostó de vedella, que era ben podrida. Podrida,
1: sí,
0: de tant
1: sí,
0: de
1: sí,
0: temps.
1: Sí, sí, sí.
0: Ah, tu treus tota la part podrida de sobre i a dintre aquella carn se t'ha de fer a la boca.
1: Mm-hmm.
0: Vale, digues una cosa, que aquella carn la pagaves cara.
1: Clar, la paga molt cara.
0: I havia el doctor
1: sí.
0: de Xeus, el doctor de Xeus, a la clínica de Xeus a Barcelona,
1: mm-hmm.
0: que venia a comprar allà on treballava jo, i venia a comprar els filets. Els filets, com més podits fossin millor.
1: Sí, sí.
0: No podits, passats.
1: Secs, no? Que queixin quasi secs.
0: Ell posem-hi en el cas, el doctor de Xeus, com altres millors, potser no li venia d'aquí perdre un quilo d'aquella carn.
1: Mm-hmm.
0: Que l'havies de netejar per sobre,
1: mm-hmm.
0: perquè aquella carn se te desfeia. Es desfeia.
1: Ai, però Déu-n'hi-do, Ventura,
0: era boníssim, no, era boníssim, eh?
1: Sí, però és que ara s'està posant encara més de moda aquest tipus de tracot, doncs, com dèiem, envellit en càmera, i uns preus... bueno,
0: abans que diguéssim així com podit, bueno, podit, sí. passat, pensa que tinguin càmera, tinguin una setmana de càmera, un entrecot és boníssim.
1: Mm-hmm. Ja no, això
0: tinguin
1: de...
0: càmera, eh?
1: Sí, sí, sí, sí. Ventura, anem a repetir aquests ingredients. Vinga. Tan ràpids, tan boníssim.
0: Vinga, el porro, els 300 grams d'arròs, els bolets, de qualsevol cas que siguin 100 grams, tallats a quadros, ja ho he dit, sal, oli i el formatge ratllat.
1: Molt bé, doncs fantàstic.
0: I és fàcil.
1: Molt fàcil, realment bo i...

0: I parlant d'emocions.
1: 38.
2: Tiki biki.
3: Vale.
2: Ui, ui, ui, ui, ui, ui, ui.
4: Sí, sí, el que tu vulguis, però de Ràdio Vila-sacra, ara mateix només Ràdio Vila-sacra.
5: La ràdio que s'entén intel·ligentment.
6: Tant si es vol com si no es vol.
4: 107 FM i punt.
7: Amb el suport de la xarxa de museus de les comarques de Girona, la Diputació de Girona i el Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya.
8: Programació més contemporània, més diversa i també més per tothom.
9: Tastets de llengua. Benvinguts en aquest petit espai en què mirarem d'apropar-vos novetats, dubtes, curiositats que hagin arribat d'alguna manera al Servei Local de Català per compartir-los amb vosaltres. Avui parlarem de la paraula xiu-xiueig. Xiu-xiueig és l'acció de xiu-xiuejar, és a dir, parlar amb veu molt baixa, per tal que els que estan a prop no puguin sentir el com diu o fer una remor sorda i tenuíssima. És aquella conversa tinguda amb veu molt baixa. També parlem de xiu-xiu o de murmuri. A mi parla mal, que tothom ho senti, no em vinguis amb xiu-xius. Es parlaven a l'orella, apenas sentíem el xiu-xiu. Aquest parell tot el sant dia estan xiu-xiu. Xiu-xiu també s'aplica al so soroll suau i continuat, al xiu-xiu dels ocells, al xiu-xiu del vent en el fullatge, al xiu-xiu del foc. Xiu-xiueig també equival a xiu-xineig, és a dir, el soroll que fa una vianda que es cou a foc lent de xiu-xinar. Per exemple, diem, les paelles del foc han deixat de xiu-xinar.

0: 107 de la FM.
1: Recuperant els sons de tota una vida de ràdio.
2: Proximitat,
3: participació,
2: educació,
3: informació,
2: connexió,
3: companyia,
2: cultura.
4: A l'espai el temps no passen hores, passen somriures, passen il·lusions, en emocions, passa entre i oh. Perquè a l'espai el temps passa en experiències. Espai Gironès, l'espai infinit.

0: Foundation estem compromesos a avançar per un camí que cuida la sostenibilitat i la salut sense renunciar al plaer de menjar. Uneix-te als que avancem cap al món on vols viure a femcamí.org.
1: Poder fer camí, només haurem de fer el primer pas.
0: Amb Ametller Origen. Pensa com menges. Menja com penses.
2: Quan tries la llet de la cooperativa lletera Campllong, tries qualitat i un segell que en garanteix la proximitat. Llet produïda per famílies ramaderes catalanes que cuidem el territori cada dia. Envasada aquí per la cooperativa. Lletera Campllong, la llet de casa.

0: însă ca noi am esplagiu.
1: Tant si t'agrada com si no, l'estiu s'acaba. O no. Sorteig de la grossa de la Diada. 2 milions d'euros per allargar l'estiu.
2: Que bé que s'està quan s'està bé.
3: Que bé que s'està quan s'està bé.

0: deixar-nos un missatge? A nosaltres ens interessa molt el que penses.
1: A les 9 la mare sempre em fa un nou.
2: Deixa un missatge.
3: Ràdio Vila-sacra.
4: Nena, quin és el teu secret?
5: Ràdio Vila-sacra i punt.
4: Què?
5: Ràdio Vila-sacra i punt.
4: Perquè quan estàs bé, somrius.

0: El teu dossier em diu que t'embarcaràs en una gran història d'amor.
1: D'amor?
0: Sí.
1: Quan?
0: Aviat.
1: Aviat?
0: Molt aviat.
1: Molt aviat?
0: Ja.
1: Ja?
0: De fet, l'amor ja està trucant a la porta.

0: Per fi hem trobat una persona professional i atenta que atén la mare unes hores a la setmana. Això ens ha donat molta tranquil·litat a tota la família.
1: El Servei d'Atenció a Domicili de Suara és un servei presencial realitzat per persones professionals expertes en l'atenció a la gent gran i dependent perquè tinguis la tranquil·litat que reben l'acompanyament que necessita. Truca'ns al 937 076 376. 937 076 376 i t'ajudarem.
2: Hola, sóc la Mireia Belmonte. A la natació, la velocitat és clau i també ho és per salvar una vida. Davant l'ictus, trucar ràpid al 112 és fonamental. Si notes un canvi brusc a una persona, com ara pèrdua de força a una banda del cos, canvis en la parla o en el gest de la cara, truca ràpid al 112. No t'ho pensis.
3: Davant l'ictus, truca ràpid al 112.
4: Generalitat de Catalunya.

0: l'arxiu de notícies per a la història. Notícia del 8 d'agost del 2025.
1: Segons un estudi de la Universitat Autònoma de Barcelona, els dies de temperatura màxima podrien superar els 45 graus a l'àrea metropolitana de Barcelona i els 42 pel que fa a l'interior de la capital catalana de cara a finals de segle. Més detalls, Míriam Andreu.
2: L'informe indica que les temperatures màximes podrien augmentar uns 2 graus i mig a mitjans de segle i en 4,2 a finals, mentre que les mínimes es veurien incrementades 3 graus i mig cap al 2100. Augments que es produirien si no es redueixen de manera dràstica les emissions de gasos d'efecte hivernacle. Ho ha explicat l'investigador Sergi Ventura a Ràdio 4.
3: No és un escenari que seguim com si no passés res, però sí que és veritat que la mitigació és molt petita, és completament insuficient i per això, bueno, ens hauria d'alertar.
2: Els majors increments de temperatura es produirien en les zones urbanes i apunten com a responsable especialment a l'alta absorció de radiació dels materials de les ciutats. En aquest sentit, un altre estudi de la UOC ha recollit l'opinió de la gent de més de 65 anys i com els afecta la calor urbana. Critiquen que les ciutats no estan preparades, ho ha explicat als nostres micròfons Paloma Yáñez, investigadora.
4: Los parques, entre otras cosas, porque en momentos de olas de calor los han cerrado, pero también porque no tienen especies adaptadas al calor. Y también eran muy, muy críticos con toda la construcción en asfalto de las plazas y las avenidas públicas que solo hacen acumular más y más el calor, dejándoles casi sin espacio de interacción.
2: Dels més de 1.000 participants espanyols, gairebé el 90% afirma que el canvi climàtic afecta la seva vida diària.
5: Ara ens toca pensar si des de que es va fer pública aquesta notícia el món ha millorat en aquest sentit o no. Què en penses tu? Pensa, pensa.
6: Per què ho estaves desitjant? Perquè t'agraden frescos? Perquè tenies un forat al cor? Comença bé el dia amb Donuts.

0: 107 de la FM.
1: Abans.
2: Bla, bla, bla. Bla, bla, bla.
1: Ara.
3: Ràdio Vila-sacra.
4: Una experiència plena de diversió i enriquiment cultural per a tota la comarca.
5: A punt per dir...

0: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
1: L'Euríbor tanca l'agost pràcticament al 3%, en concret al 2,95%, el seu nivell més elevat en dos anys. De fet, des del gener ha anat consolidant aquesta tendència, ha passat del 2,24% d'aleshores a fregar l'actual 3%. I això té una traducció en les quotes hipotecàries. Els que revisen el seu préstec en base a aquest indicador pagaran més, perquè fa un any l'Euríbor estava més barat. Per a una hipoteca de 170.000 euros a 25 anys, per exemple, són uns 80 euros mensuals més al cap de l'any, per tant uns 900. Els experts creuen que, tot i que es doni per fet un nou increment del tipus d'interès del Banc Central Europeu ara al setembre, això no tindrà una traducció important sobre l'Euribor, que es mantindrà un temps en els nivells actuals. David Serres, intermediador hipotecari d'H2B.
2: Jo crec que això ja ha vingut amb la pujada que hi haurà al setembre, crec que ha vingut una mica a quedar-se. O sigui, no m'imagino que al novembre o al desembre estiguem amb un Euribor del 3,5 o del 4%.
1: Segons els experts, al mercat encara hi ha marge per trobar hipoteques fixes interessants o bé optar per una mixta en què els primers anys el tipus d'interès és estable i després es passa a l'interès variable.
0: Selecció informativa de Ràdio Vila-sacra.
3: Sentim la comunicació local.

0: A la nostra web, cada segon, cada minut, cada hora, cada dia hi ha premi.
1: 974 a les 18 hores i 45 minuts és la combinació en premi d'avui a la nostra web.
0: És la teva? Truca al 656 19 70 62, ens dius que sonava a l'emissora en aquell moment i hauràs guanyat un cap de setmana per dues persones a l'hotel Arrels de Cadaqués.

0: enganxa't.
1: Fa molt que no gaudeixes del paradís blau? Tossa de Mar t'ofereix tota l'essència de la Costa Brava. Mar i muntanya, un paisatge únic, una història inspiradora d'art i cultura, tradicions, gastronomia i hospitalitat mediterrània.
2: Gaudeix redescobrint el paradís blau. Retroba't amb Tossa. Planifica la teva estada des de visittossa.com.

0: Atenció, Catalunya.
1: El festí de Babel. Amb Valèria Obereda.
2: La gastronomia francesa però és molt variada. Clar, s'ha de pensar que el país, l'hexàgono, és molt gran.
3: Catherine Planes va néixer al sud de França, a Perpinyà, la capital de la Catalunya Nord, i fa 21 anys que és a Catalunya.
2: A sobre que la gastronomia és un dels temes que interessa molt, molt als francesos. Clar, els ingredients poden ser tan diferents al nord del sud que a vegades no té res a veure una cosa amb l'altra.
3: Molt bé, doncs, parla'ns de la tradició culinària a la Catalunya Nord.
2: Aquí hi ha més influència ja de Catalunya, aleshores, i trobem més tipus tomàquet, hi ha molt més tomàquet, hi ha molt més tipus de bases sofregits, amb més cebes, la introducció també d'oli, bastant oli verge, i també hi ha influència magrebina, també al sud.
3: Sofregit, oli d'oliva, això ho coneixem molt, però segur que hi ha diferències.
2: I això ve amb els detalls, sí? A part que hi ha oli, també hi ha una barreja que hi ha més crema de llet. Hi ha molt més caloria, també. Més crema de llet, més mantega, més formatge ratllat, i sempre estan els gratinats, que això seria el que faria la diferència, sí, entre el que es fa potser a Catalunya aquí i Catalunya Nord.
3: I un cop més els horaris, res a veure.
2: I això, a veure, s'ha de viure perquè és bastant diferent. Si estàs invitat a les 12:45, i és que t'has de presentar. Ni la duració de tot el menjar. Saps quan et poses a taula, però és també una taula francesa, està composat de molts plats.
3: Ens en pots fer un tastet?
2: Però primer sempre hi ha trossos de baguets i després sempre hi ha formatge. I això es menja de postre, després mostassa, això és francès també, tant del nord com del sud, que acompanya moltes vegades la carn. I després que trobes pues, un desfile de tots uns plats i hi ha molts aperitius, charcuteria, això sí. I en fi, bueno, i desfilen aquests plats. Quan arribes al final et puc dir que ja han passat moltes hores.
3: I tot això sempre acompanyat de bon vi.
2: Això del vi també és tot una religió que ha d'anar molt bé amb la gastronomia. Això sí que també molta gent lo tenen com molt estudiat. També penseu que en el Rosselló hi ha vins locals molt bons.
0: El menú.
3: La Caterina ens proposa un costum francès.
2: Que es diu l'apéro. I això és una tradició que la gent invita famílies o amics a passar o al migdia o a la tarda per fer un aperitiu. Per exemple, passes cap a les 12 i a les 12:30 ja estàs fora. I això a vegades pots invitar algú a un aperitiu, però no necessàriament al menjar. I això és molt pràctic. Tu passes, fas una cervesa, un pastís o un kir i, bueno, pues es fa un aperitiu amb una mica de patates o d'olives i després ja saps.

0: Banca Mòbil de Catalunya és un servei de la Generalitat de Catalunya que porta els caixers automàtics i els serveis financers als municipis que no disposen d'oficina bancària. Es tracta d'una xarxa d'oficines bancàries mòbils itinerants que té l'objectiu de garantir la inclusió financera arreu de Catalunya. Els veïns dels municipis afectats rebran els serveis d'una sucursal bancària i els atendrà personal especialitzat. El servei es presta amb les mesures de seguretat exigibles d'acord amb la normativa de seguretat privada, inclòs el caixer automàtic instal·lat. S'adreça a 503 municipis, més de la meitat dels municipis de Catalunya. Per informació del servei a la vostra població, dirigir-vos directament al vostre ajuntament. A Vila-sacra, telèfon 972 50 75 23.
1: Temps ara per fer una mica de memòria.
2: Sorpresa a Ràdio Vila-sacra. Molts maca.
3: A les Terres de l'Ebre i part del País Valencià tenen una sola paraula per dir morros bruts. Morrandes. No intenteu buscar-hi sinònims perquè no en trobareu un d'igual. El Diccionari Normatiu Valencià ja ho documenta com a prova de la vitalitat que té. El sufix "-an", "-anda", no és gens productiu en català, perquè l'evolució natural de la terminació "-anda" seria "-ana", en català. En tortosí tenim els mots "-escuranda" i "-morrandes", compartits en part del valencià, d'ús ben viu. Per exemple, tenir molta escuranda significa tenir l'aigüera plena de plats, gots i olles per rentar. En bona part del domini lingüístic, a les illes, per exemple, de rentar els plats en diuen escurar, de manera que l'escuranda en neix per derivació. Volem morrandes al diccionari. Té tots els números per entrar-hi, perquè als catalans ens agrada molt dir les coses amb una sola paraula. D'això en diem economia del llenguatge. Deixeu-nos fer morros amb les morrandes, si volem.
4: 100% Empordà. Informació, música, entreteniment.
5: A veure si podem deixar-ho clar d'una vegada. No ens interessa lo viral. No. Ni l'eclipse. No. Ni la posa per fer la foto. Doncs no. Ni tatuar-nos un ocell al cul. No de no. Ni res que no tingui a veure amb ser feliç. Queda clar o encara costa? Som Ràdio Vila-sacra, senzillament.
6: Què?

0: Ara. És l'hora del canvi d'emissora. Busca pel dial una altra emissora a veure què trobes.
1: Què?
0: Busca tranquil·lament.
1: Oh, va.
2: Sempre pots tornar a Ràdio Vilasacra.
3: No? Si no s'ho creuen.
4: Sí.
3: Si no s'ho creuen.
5: Ui.
2: Tranquil·lament.
0: I el més important, lliurement.
2: Lliurement.
0: Que som Ràdio Vilasacra.
3: És difícil, eh? És difícil.
0: És clar.
6: En el 107 de la FM.
7: Recuperant els sons de tota una vida de ràdio.

Vilafant, restaurant L'Arengada. Esmorzars de dilluns a dissabtes. Dinars tots els dies de la setmana amb menú diari variat i plats combinats. Sí, restaurant L'Arengada. Especialitat en carn a la brasa. Per reserves, telèfon 972 513 831. Estem a Vilafant, a la

0: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
1: Detinguts dos homes a Calafell per haver-se endut monedes i joies d'un jaciment arqueològic marí. Els Mossos d'Esquadra els van enxampar infraganti quan van agafar els objectes del fons del mar amb ajuda de detectors de metall. Corresponsal al Baix Penedès, Montse Gené Riba.
2: Una persona que va veure com dos homes s'introduïen a l'aigua amb equips de busseig i detectors va avisar la policia. Un cop al lloc, davant de la costa de Calafell, van poder-los trobar. Se'ls van intervenir els objectes que portaven, una seixantena de monedes, alguns anells, medalles i collarets. L'alcalde Ramon Ferrer ha explicat que va ser una operació conjunta dels Mossos i la policia local.
3: Vam enviar la policia local i vam avisar els Mossos també, doncs, perquè ens ajudessin a capturar-los, i un el vam detenir a la mateixa platja sortint de l'aigua i l'altre el vam detenir en un carrer que hi ha més enrere i que doncs, ja estava posant les coses dintre del cotxe.
2: I ell mateix explica les característiques d'aquest jaciment.
3: És un vaixell que està enterrat i que a més amb el moviment del mar es va movent de lloc, o sigui que no és un lloc fixe, és un lloc que va canviant de posició, per tant avui està a Calafell com pot estar a Cunit o com pot estar a Vendrell, no?
2: Els dos homes van passar a disposició del jutjat del Vendrell. Dijous van quedar en llibertat, però amb la prohibició d'entrar al municipi de Calafell, costa inclosa. Se'ls acusa d'un delicte contra el patrimoni històric per prospecció subaquàtica amb detectors de metalls en un espai d'alt valor arqueològic. Els dos homes anaven junts i un d'ells és reincident.
0: Recull informatiu Ràdio Vila-sacra.

Hi ha veus que ens han acompanyat tota la vida. Històries que han viatjat amb nosaltres a través del temps i de l'asfalt. Avui celebrem la màgia d'aquest mitjà en la mateixa sintonia en què Moventis t'acompanya, generació rere generació. Perquè no importa si escoltes la teva emissora preferida des del volant o des d'un dels nostres seients, el que és important és que continuem movent-nos junts.

0: teu cervell pots donar-li vida, cultura, futur, originalitat, experimentació. Pots donar-li Ràdio Vila-sacra i sentiràs sense tanta tonteria.
1: Doncs sí, perquè mira que hi ha de tonteria arreu.
0: Sort té el cervell de tenir Ràdio Vila-sacra a prop.
2: I tant que sí.
3: Sí, pues sí. Sí.
4: Ràdio
3: sí.
4: Vila-sacra sempre.
5: Ràdio Vila-sacra sempre.
4: I tant.
2: I tant. Sí.
4: Sí.
2: Sí.
4: Sí. Sí.
6: Tothom ho sap, no?
4: Mm-hmm.

0: Ja pots comprar el tiquet del sopar comtal de l'edició de Terra, de Trobadors, Castelló d'Empúries 2026.
1: Vestimenta obligatòria, indumentària dels segles 13, 14 o 15. Menú 2026, pa i sal, escudella empuritana amb pilotilles, xai del comtat a la brasa amb allioli, mongetes verdes i albergínies, coca del trobador i vi dolç de fogatge. Aigua, vi i cervesa inclosos.
0: Taules en 6 zones, totes encarades a l'escenari. Preu 30 euros. Compra el tiquet a castelloempuriabrava.covin.com.

0: ara, propostes comercials sensacionals.
1: Comercials sensacionals.
2: Restaura la teva llar. Restaurem els nostres rius. Restaurem ecosistemes urbans. Restaurem mars i oceans. Restaurem aiguamolls i boscos. Restaurem la nostra llar.
3: Restaurar la natura és fonamental per millorar la qualitat de l'aigua i de l'aire, prevenir la desertificació i recuperar la biodiversitat. Per això és una prioritat per al nostre país. Restaurar la natura és benestar ambiental, humà i econòmic. Finançat per la Unió Europea, Next Generation. Nada recuperació.

l'oficina, la inspecció l'ajuda. La Inspecció de Treball i Seguretat Social et protegeix a la feina, fins i tot abans que sorgeixi un problema. Els teus drets ens importen. Si alguna cosa no es compleix, denuncia-ho a través de la web de la inspecció. És molt fàcil i, a més, és confidencial. Un missatge del Ministeri de Treball i Economia Social.

0: Ràdio Vila-sacra, la de l'Empordà. I punt.
1: Un moment, mireu la càmera.
2: Lluís!
1: Uau, mireu això, posa-t'hi, mama. Oh, quina passada.
2: Lluís!

0: I parlant d'emocions.
1: 67.
2: Aquí actuar amb seny és la millor recepta.
3: Vine a sentir.
4: Montbreu i Esclar.
5: Tanca els ulls.
6: Em mirava els prestatges. Quants mots són sepultats en el silenci d'aquesta llibreria que em recolza. Quan foren dits, per romandre guardats a la petita eternitat, eren un llum a la fosca d'idees, però l'ombra del temps els va dormint. S'estan al meu darrere i jo, cansat com ells, no sé quins poden ajudar-me a repetir la vida quotidiana.

0: Jo amb la premsa ho tinc clar. Llegeixo premsa comarcal. Perquè m'agrada estar informat del que passa al meu costat. Perquè és en català. I perquè és informació feta per gent de casa. La gent que coneix millor la nostra realitat.
1: Premsa comarcal. Informació de proximitat. En català i 100% catalana.

0: on eres tu el dia de l'eclipsi?
1: Jo? Relaxada a casa escoltant Ràdio Vilasacra. I, és clar, gaudint de la vida lluny del bullici i les cues. Amb unes tapetes i un bon refresc.
2: Jo també.
3: Jo també.
4: Jo també.
5: Jo també.
6: Jo també.
7: Jo també.

0: Vine al primer món romà de Vila-sacra. Converteix-te durant unes hores en un ciutadà romà.
1: Podràs gaudir de
0: 3 hores de jocs, d'entreteniment i competició,
1: espectacles,
0: inauguració dels jocs, judici als malfactors, ball final, repartiment de premis i cloenda.
1: Exposició.
0: Origen, present i futur dels armats de Vila-sacra.
1: Audiovisual.
0: Vila-sacra i la romanització.
1: Taverna.
0: Begudes i snacks romans.
1: Animació musical.
0: Amb els grallers i tabalers de Vila-sacra.
1: Sopar romà.
0: Amb plats d'inspiració romana.
2: Es farà el dia 19 de setembre a les 4 de la tarda. Entrada pel camp de futbol Camí de Vilanova. Inscripcions a l'Ajuntament.
0: Vine i veuràs.
3: Organitza Vila-sacra Activa. Col·labora Associació de Dones. Amb el suport de Ajuntament de Vila-sacra, Diputació de Girona, Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya i Ràdio Vila-sacra.

0: sigues intel·ligent.
1: Fer volar la imaginació.
2: Sí.
3: Eternament.
0: Ai.
2: L'opció dels que en saben.
4: L'ànima i el cor de la nostra costa. El que les guies de turisme no ensenyen i només qui ho busca, ho troba. Segur que vol seguir bevent la cervesa que veu tothom? La Brava. Cervesa inspirada en la Costa Brava.
5: Moment per repassar tota l'actualitat esportiva.
6: A la tienda Vichy.com et portem aigua, sucs i tots els productes de la nostra web a casa. No carreguis pes, nosaltres ens movem per tu. Vichy Catalanos ofereix els esports.
7: El davanter brasiler Gabriel Jesús aterrarà aquesta tarda a Barcelona per passar la revisió mèdica amb el Barça. El club ha tancat el seu fitxatge abans de rebre aquesta nit el Rayo al Camp Nou. El Barça en concret pagarà a l'Arsenal al voltant de 10 milions d'euros més variables pel jugador, que té 29 anys. El club veu Gabriel Jesús com una oportunitat de mercat i la seva arribada no descarta la de Julián Álvarez, tot i que és molt difícil. Ara mateix la direcció esportiva blaugrana continua pendent de la situació de l'argentí. I tot plegat, mentre, com dèiem, els blaugrana juguen avui contra el Rayo, dos quarts

0: de nou al Camp Nou, diu l'objectiu, sumar la tercera victòria consecutiva per conservar el liderat. A la prèvia, Flick assegura que està satisfet amb l'equip quan queden només dos dies pel tancament de mercat de fitxatges.
1: Of course I'm happy with my team.
2: Per descomptat que estic content amb l'equip que tinc. Estic content. Deco està treballant a veure si pot reforçar l'equip. Però calma, no tenim pressió. Fins ara Deco ha fet una feina fantàstica. Per mi està bé. Com a entrenador, el més important és veure la qualitat dels jugadors als entrenaments. En aquests moments estem en un bon camí.
1: As a coach, the most important thing, and we are on a good way at the moment.
0: El Barça, per cert, ha tancat el fitxatge del jove central alemany Michael Batze, de 16 anys i procedent de l'Hamburg. Jugarà amb el Barça Atlètic i tindrà fitxa del juvenil. I tornant a la Lliga, qui va jugar ahir va ser el Madrid, que va derrotar el Màlaga 4-0 al Bernabéu. És la tercera victòria en 3 partits dels blancs. També es van disputar ahir el Deportivo 3 València 1 i el Celta 0 Atlètic Club 2. Avui, al marge del Barça Rayo, també juguen la Osasuna Getafe a 8:15.
3: Esports.
4: Ràdio Vila-sacra.
0: I en motor, Àlex Palou s'ha proclamat campió per 5ª vegada de l'IndyCar. Ho ha fet aquesta matinada després d'acabar 5è i desè les dues proves del Gran Premi de Milwaukee, el penúltim de la temporada, disputat aquest cap de setmana al circuit de Wisconsin als Estats Units. El pilot de Sant Antoni de Vilamajor diu que està satisfet.
5: Incredible, man.
6: És increïble. Estic molt orgullós d'aquest equip. Avui ha estat una cursa molt dolenta per a nosaltres. Hem patit molt, però hem estat capaços d'estar molt concentrats i tirar-ho endavant. És molt gran tot plegat. Un altre títol i a punt per al següent.
5: Yeah, ready for the next one.
0: És el 5è títol de l'IndyCar de Palou en només 6 anys, el 4è consecutiu, una fita que el situa a només un campionat dels 6 que té el veterà Scott Dixon i a 2 del mític AJ Foyt, en aquest cas a la Fórmula Indy. I en motociclisme, Marc Márquez torna a entrar de ple en la lluita pel Mundial, després de la victòria amb autoritat a la cursa d'ahir, el Gran Premi de l'Aragó, la quarta de la temporada. El pilot de Cervera se situa ara a 19 punts del líder, Jorge Martín. Encara en motor, 9ª victòria de la temporada de Toni Bou al Mundial de Trial a l'aire lliure. El pilot de Pierre aquest cap de setmana, el Gran Premi de França, ha superat el gallec Gabriel Marcelli i el basc Jaime Busto. Bou ara suma 360 punts, són 97 més que Marcelli i 105 més que Busto, quan només en queden 160 en joc.
7: La veritat que estem fent un any increïble. Amb la lesió de l'espatlla no em pensava pues, arribar així a aquesta part del campionat, així que molt agraït a l'equip, a tothom que m'ha ajudat, que ha sigut moltíssima gent i no em vull deixar ningú. Estem en el camí correcte i ara que s'ha d'intentar rematar i ho intentarem fer contra abans possible.
0: La pròxima cita serà el cap de setmana que ve als Països Baixos i Bou hi podria assolir ja el seu títol número 40.
3: Esports.
0: I tornant al futbol, debut plàcid del Barça a la Lliga F, les de Pere Romeu van golejar per 5-0 el Tenerife a l'estadi Johan Cruyff. La primera jornada de la competició ens ha deixat també les derrotes del Badalona Women per 3-1 contra l'Atlètic Club i de l'Espanyol per 1-0 contra l'Eibar. En paral·lel també, la selecció espanyola masculina de bàsquet juga avui a les 6 contra Grècia a Atenes, un partit de classificació pel Mundial que es disputarà l'any que ve a Qatar. El combinat espanyol amb el català Joel Parra busca la victòria després de perdre contra Geòrgia i Portugal. Espanya manté el lideratge del grup 1 amb 5 victòries, les mateixes que Ucraïna i una més que Montenegro, Geòrgia i Portugal. Grècia és el cuer del grup amb només 3 triomfs. Ara falten 3 jornades i només es classifiquen els 3 primers.

la nostra pàgina web pots trobar fotos, informació, recomanacions i la nostra graella de programes, tot molt detallat. La programació de programes pot veure's alterada els mesos d'estiu per les vacances d'uns i altres programes i en festes assenyalades perquè ens agrada sorprendre. Per triar la carta, pots adreçar-te a un restaurant. I per sentir sensacions que, com a la vida, si te les perds, hauràs d'esperar millor sort. Només i exclusivament, Ràdio Vila-sacra. També estem a xarxes socials, però només quan ens interessa. És el que té l'exclusivitat.

0: El Club d'Escacs de l'Escala a l'Empordà organitza el primer torneig internacional que es fa al municipi, que se suma al calendari de competicions catalanes. És l'Emporium Chess Open i participaran grans mestres. Competiran uns 60 jugadors de 7 països. Núria Peraire.
1: Els organitzadors estan satisfets perquè hi participaran jugadors d'alt nivell, fins i tot grans mestres, que és el títol més alt que es pot aconseguir, i de diferents països com Portugal, el Perú, França o el Kazakhstan. Ho explica el responsable de la secció d'escacs del Club Ser de l'Escala, Alfons Martí.
2: Un bon nivell vol dir que la meitat dels jugadors són més de 2.000 elos. Aleshores, això és un nivell bastant interessant. I, a més, tenim grans mestres. Això vol dir que són jugadors de primer nivell i de primer ordre. Aquest any tenim gent de Kazakhstan, que són 4 i són joves, són nanos de 16, 14, 15, 16, 17 anys, i que juguen fenomenalment bé.
1: Esperen ser un reclam per al turisme d'escacs, ja que els jugadors hi estaran una setmana i sovint viatgen acompanyats de familiars. L'objectiu és arribar en properes edicions als 300 participants, tal com tenen altres tornejos, perquè asseguren que hi ha més aficionats als escacs del que pot semblar. Un de cada 4 participants al torneig serà dona. La Marta Quintana, sòcia del Club de l'Escala, fa 3 anys que hi juga i hi competirà.
3: M'encanta, no?, veure per on te surts, no?, i veure l'oponent, no?, a veure quina manera de jugar. No sé, és una novetat per mi de veure mi carrera, d'aprendre les estratègies.
1: Després d'una aturada, el Club de l'Escala torna a funcionar des de fa 3 anys i en aquest temps ja ha organitzat tornejos escolars i la competició territorial de Girona.

0: Benvinguts al Música amb accent obert. La música en català de sempre. La d'ahir, la d'avui i la de demà. Us l'oferim Jordi Sugranyes, qui us parla.
1: I un servidor, Jordi López, a l'altre costat de la peixera.
2: I parlant d'emocions...
3: 93.
4: Benvinguts, els que encara escolteu la ràdio, a la ràdio.
5: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
6: L'augment del preu del gas deixa sota mínim les reserves europees de cara a l'hivern. El conflicte a l'Orient Mitjà i la competència asiàtica que compra combustibles als mateixos mercats han encarit els preus, ens ho explica la Núria Har.
7: Aquestes setmanes és quan els països europeus aprofiten per omplir les reserves de gas. Els magatzems, però, estan al nivell més baix des del 2009 i lluny d'arribar al que demana la normativa europea. Brussel·les hi treu ferro. Quedar-se sense subministrament és poc probable, sobretot en un hivern que les previsions diuen que serà càlid. Però l'economista de la Pompeu Fabra, Isaac Baley, ha avisat que això s'acabarà notant a la factura.
8: Perquè no importa només que el gas sigui més car, sinó que el preu sigui incert. Per què? Perquè si tu ets una empresa i no tens clar els costos, diguem que tens un escenari més volàtil, més incert, això és un cost econòmic.
7: A partir de l'1 de gener, Europa ha de deixar de comprar gas a Rússia. Per això s'ha mogut cap a altres mercats, tot i que la guerra amb l'Iran ha complicat el negoci. Alemanya és un dels països europeus que més ho ha notat. En canvi, Espanya és un dels més competitius.
8: Tenim molta més capacitat de regasificació i també, geogràficament, tenim accés més directe a l'Algèria, que ens aïlla més de la dependència d'Orient Mitjà. Llavors, hem pogut diversificar més que la resta de països europeus.
5: Ràdio Vila-sacra selecciona notícies per a tu. Continguts en xarxa.

0: La temporada alta, el Festival d'Arts Escèniques de Girona i Salt celebra 35 anys amb més de 90 espectacles i una edició d'alt nivell internacional. Gemma Esteve.
1: Enguany hi haurà 22 estrenes absolutes, 4 d'internacionals, una fita inèdita en la història del festival. Destaquen companyies de referència de l'escena contemporània com la belga Peeping Tom, que estrenarà una nova versió de Les Salons, i Nit Company amb Everything Must Change, una proposta que combina teatre, dansa, música i arts visuals. Per a Lluís Puig, el director artístic, el festival està recollint els fruits de molts anys de feina.
2: Això ve una mica de la feina aquesta que anem explicant ja fa molts anys, de treball en xarxes europees, participació en trobades europees, etcètera, etcètera. Fa que tinguin més temporada alta present i t'ofereixin estrenes i estem molt contents.
1: La programació internacional inclou, a més, un plat fort, el retorn de Romeo Castellucci, que aterrarà a Girona procedent de París amb el seu mite de Faust. El festival reivindica també la creació catalana amb 66 espectacles, 19 de segell gironí i l'estrena de Vaca en Família de la companyia Malpelo. La temporada arrencarà el 3 d'octubre i ho farà amb Has Been, una proposta del dramaturg Martin Zimmermann i el coreògraf Sidi Larbi Sherkawi, que reflexiona amb humor sobre fer-se gran en el món de l'espectacle.
3: Ràdio Vila-sacra.
4: Ràdio Vila-sacra.
3: Ràdio Vila-sacra.
5: Ràdio Vila-sacra.
6: Tu pots ser part del canvi.
7: Ràdio Vila-sacra, la de l'Empordà, a Ixí de Clar.
8: Dial Interior, l'emissora que busques és dins teu.
9: El programa dels dilluns a mitjanit.
10: I parlant d'emocions.
11: 56.
12: De

0: Atenció. Atenció, atenció, atenció, atenció.
1: Des de Mossos es recorda que les visites comercials de llum o de gas no estan permeses, que mai es permeti entrar persones desconegudes al domicili sense una cita amb l'empresa i que les inspeccions es fan cada 5 anys i sempre s'anuncien per carta de la companyia.
2: Molt bé, no?
3: La teva professió no és quedar-te adormit sobre la pàgina 102 del temari preparant les oposicions. A Adams t'ajudarem a aconseguir una plaça per tal que et puguis dedicar a la teva autèntica professió. Perquè només a Adams fa més de 65 anys que ajudem milers i milers d'opositors a obtenir la plaça professional que somien. Treu profit de la nostra experiència i entra a adams.es.
4: Això és Ràdio Vila-sacra. Wow. Que no et confonguin.
5: Au. Mira que bé.
6: El marbre és un material noble, delicat, i ha de ser treballat per bones mans, per bons professionals, per especialistes. Marbres Fills de Ramon Caselles. Granit, pedra, marbres... Una llarga experiència t'ho garantitza. Marbres Fills de Ramon Caselles. Ens trobaràs a la carretera de les Forques sense número de Figueres. Telèfon 972 50 34 83. Marbres Fills de Ramon Caselles. La qualitat, primer de tot.
7: Ràdio Vila-sacra, 107 freqüència modulada.
8: Compartint emocions.
9: I deixant empremta com mai abans. Qui ho hagués dit?
10: Música amb accent obert.
11: Aquí, les barreges ben fetes. Cada hora el seu contingut. Gràcies!

0: tan.
1: Tens gust per allò sorprenent? Tens sensibilitat i capacitat de comprendre? Cosa que ningú sap fer amb estil, organització experimental i sentit de l'humor. Doncs tu ets Ràdio Vila-sacra. Per què ens hauríem d'enganyar a aquestes alçades d'evolució mental? El que enlloc sentiràs. Felicitats!
2: Vols deixar-nos un missatge? A nosaltres ens interessa molt el que penses.
3: Ben retrobats i esperant-vos amb candeletes. Hi ha gent que vol negar la realitat, però no mai som moltes coses. Ja m'ho estan dient moltes amigues i amics que estan esperant el dia. M'agrada molt. Adéu.
4: Deixa un missatge.
5: Ràdio Vila-sacra.

0: Treguis la camisa i segui. Molt bé. A veure, digui 33.
1: Ràdio Vilasacra 107 FM.
0: No, 33.
1: Ràdio Vilasacra 107 FM.
0: No, li he dit 33. 33.
1: Ràdio Vilasacra 107 FM.
0: 33.
1: Ràdio Vilasacra 107 FM.
2: Tu, que dius i estimes la música en català?
3: Em vull mullar.
2: Tens casa teva a musicalitat.cat i discos.cat. Les botigues en línia amb tota la producció musical de casa nostra. Troba el CD o LP que més t'agradi i el tindràs a casa teva en només dos clics. No deixis que s'aturi la música en català. Entra a musicalitat.cat i discos.cat.

0: Comença a haver-hi nivell.
1: Sardanes a la vostra ràdio local.
2: A Ràdio Vila-sacra, dissabtes i diumenges a les 6 del matí. A més, també diumenges de 10 a 12.
3: 4 hores dedicades a les sardanes cada setmana. Ningú et dona tant.
4: Les estafes en què se suplanta una empresa de missatgeria són molt habituals. Els ciberdelinqüents envien missatges amb suposades incidències en l'entrega d'un paquet per obtenir les dades bancàries, com ara la targeta de crèdit. Per tant, desconfia de qualsevol missatge de text o correu electrònic que t'avisi sobre incidències en l'arribada d'un paquet. Si has fet una compra i te l'han d'enviar a casa, consulta l'estat del lliurament a través de la pàgina web o l'app oficial de l'empresa. Mai comparteixis les teves dades personals ni bancàries en una pàgina on hi has accedit a través d'un enllaç.
5: Incibe, Agència de Ciberseguretat de Catalunya.

0: 100% Empordà.
1: La paraula sororitat és relativament nova. Es va incloure al diccionari al 2020. En català teníem la paraula fraternitat, que volia dir germanor. Però fraternitat ve de frater, que en llatí volia dir germà, en masculí. Quan el feminisme va viure un auge, va sortir la necessitat de posar el nom a l'ajuda que les dones ens havíem de donar mútuament. Per això es va crear la paraula sororitat, en contraposició de fraternitat. Sororitat ve de soror, que en llatí volia dir germana, en femení. Per tant, la sororitat és la germanor de les germanes de les dones.

Això és Ràdio Vila-sacrà. És el més gran dels arxius audiovisuals de sensacions de l'Empordà.

0: El Club d'Escacs de l'Escala a l'Alt Empordà organitza el primer torneig internacional que es fa al municipi, que se suma al calendari de competicions catalanes. És l'Emporium Chess Open i participaran grans mestres. Competiran uns 60 jugadors de 7 països. Núria Peraire.
1: Els organitzadors estan satisfets perquè hi participaran jugadors d'alt nivell, fins i tot grans mestres, que és el títol més alt que es pot aconseguir, i de diferents països com Portugal, el Perú, França o el Kazakhstan. Ho explica el responsable de la secció d'escacs del Club Ser de l'Escala, Alfons Martí.
2: Un bon nivell vol dir que la meitat dels jugadors són més de 2.000 elos. Aleshores, això és un nivell bastant interessant. I, a més, tenim grans mestres. Això vol dir que són jugadors de primer nivell i de primer ordre. Aquest any tenim gent de Kazakhstan, que són 4 i són joves, són nanos de 16, 14, 15, 16, de 17 anys, i que juguen fenomenalment bé.
1: Esperen ser un reclam per al turisme d'escacs, ja que els jugadors hi estaran una setmana i sovint viatgen acompanyats de familiars. L'objectiu és arribar en properes edicions als 300 participants, tal com tenen altres tornejos, perquè asseguren que hi ha més aficionats als escacs del que pot semblar. Un de cada 4 participants al torneig serà dona. La Marta Quintana, sòcia del Club de l'Escala, fa 3 anys que hi juga i competirà.
3: M'encanta, no?, veure per on te surts, no?, i veure l'oponent, no?, a veure quina manera de jugar. No sé, és una novetat per mi de veure mi carrera, d'aprendre les estratègies.
1: Després d'una aturada, el Club de l'Escala torna a funcionar des de fa 3 anys i en aquest temps ja ha organitzat tornejos escolars i la competició territorial de Girona.

0: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
1: Al sector de l'ensenyament hi ha un element que ha vingut per a quedar-s'hi i que està revolucionant la manera de treballar. Parlem de la IA, la intel·ligència artificial. Ofereix un ventall de possibilitats a l'hora de buscar informació i fins i tot pot elaborar treballs. Per això els mestres han d'estar molt atents per tal de detectar aquesta possibilitat, si l'alumne ha fet realment la feina. La IA fa replantejar-se la tasca dels docents i també la dels estudiants. Marius Martínez és pedagog, doctor en Ciències de l'Educació i president del Fòrum d'Intel·ligència Artificial i Educació del Consell de l'Educació de Catalunya. Benvingut.
2: Moltes gràcies.
1: Des de fa un temps hi ha un convidat més a l'aula i sobretot a casa a l'hora de fer els deures i els treballs. La IA pot ser una ajuda, però també una excusa per escaquejar-se i no treballar, no? Aleshores, IA sí, IA no. Suposo que la clau és trobar l'equilibri, que sigui una eina d'ajuda, però que no eximeixi l'alumne de fer la seva tasca.
2: Justament. La IA ha de ser una eina al servei de l'aprenentatge i no un substitut del procés d'aprenentatge que ha de fer l'alumne. Per tant, la IA ens col·loca davant del mirall i ens fa pensar quina proposta li hem de fer a l'alumne perquè l'alumne pugui aprendre i alhora treure un rendiment addicional utilitzant les eines que en cada moment han d'estar al seu abast.
1: O sigui, tenim beneficis, també inconvenients, de la intel·ligència artificial. I un dels perills és pensar de què serveix estudiar si una màquina et pot fer la feina, no? Però després ens trobem estudis com el que recentment s'ha fet a la Xina, segons el qual la IA et pot fer aconseguir una bona nota en un treball, però a llarg termini els resultats dels exàmens són pobres. Aleshores, no és sort tot el que lluu, no?
2: Clar, estem en un inici d'una transformació i aquest inici, segons diuen alguns experts, ens durà un procés de reflexió, de proves i d'anar ajustant què volem fer, que ens pot durar potser 20 anys. Si pensem, per exemple, el que hem tardat amb el tema de les pantalles i els dispositius mòbils a prendre consciència dels beneficis que pot tenir en determinats moments, però també dels perjudicis que en pot tenir d'altres, doncs els mòbils estan entre nosaltres des de fa més de 20 anys i les pantalles majoritàriament també. I tot just ha estat fa molt poc temps que s'ha començat a regular quan sí que és interessant, doncs, que hi hagi pantalles i dispositius mòbils i quan no, perquè interfereix en el desenvolupament de competències i de dinàmiques que són molt interessants. Amb la IA ens passarà el mateix, tot just

0: i quan no, i haurem de poder decidir que en alguns moments no.
1: Clar, la màquina pot fer les coses millor que algunes persones en molts moments, però segurament en un moment com aquest de tantes incerteses, on costa tant discernir el que és veritat, el que és mentida, les notícies falses, potser és més necessari que mai tenir un esperit crític, no? Saber pensar, i això no t'ho dona la tecnologia, això sí que t'ho pot ensenyar un professor.
0: Clar, però no només l'esperit crític, sinó també la capacitat d'empatitzar, de posar-se en el lloc de l'altre, o de contextualitzar, d'entendre les coses en un determinat context, amb elements que provenen d'aquest entorn, no pròpiament del que estem fent, són qualitats que atribuïm, almenys de moment, a la intel·ligència natural, i per tant és el que hem de desenvolupar en interacció entre persones, no amb màquines.
1: Com canvia la intel·ligència artificial la professió de docent? Perquè canvia la vida dels alumnes, però també la dels mestres, no? Com us ha canviat?
0: Jo crec que ens obligarà, no és que ens hagi canviat encara, perquè jo crec que encara estem una mica astorats i una mica amoïnats i una mica veient què podem fer, ens obliga a repensar què és el que volem que un alumne faci amb nosaltres, quina proposta és la que li hem de fer per tal que aquesta persona desenvolupi allò que volem que desenvolupi. I també ens obliga a repensar què avaluem. Potser no estem avaluant el que fa l'alumne, sinó el que ha fet la màquina.
1: En el cas dels mòbils es va establir doncs, un límit d'edat, no? A partir de quina edat es podia accedir al mòbil, no? O seria adequat per als nois. En el cas de l'intel·ligència artificial, hi hauria un límit d'edat? A partir de quina edat es podria treballar amb la IA?
0: Bé, jo crec que la recerca en educació s'ha de cuidar justament d'això. I per tant ha de començar a determinar en quin moment un alumne és capaç de discernir que el que la màquina li està proporcionant és una cosa o és una altra, és informació veraç o no, i per tant, doncs, a partir d'aquest criteri, potser haurem d'introduir potser una edat i també, sobretot, moments en els quals sí i moments en els quals no. En el tema dels mòbils, i torno a aquest tema perquè, com deia abans, perquè és un tema del qual tenim 20 anys d'experiència, no? Perquè és que amb intel·ligència artificial no en tenim d'experiència, és nou. Però en el cas dels mòbils es va poder determinar, o de les pantalles, que fins als 3 anys l'efecte és nociu en tots els casos, i per tant no hi hauria d'haver mòbils, no només en interacció amb els infants, sinó en el seu entorn immediat. Quan un adult ha de fer servir un mòbil amb un infant, hauria de retirar-se. I això ho sabem perquè la recerca ho ha pogut demostrar. I després la introducció ha de ser progressiva, supervisada, amb propòsit, reduïda, en poca estona, combinant coses, etc. No? Doncs en aquest cas haurem de fer el mateix. A partir de quina edat? Ho haurem d'anar determinant. El que és clar és que un alumne no pot pensar que el que té a l'altra banda és un humanoide, perquè no ho és. Ni és una persona, perquè no ho és. Ni tot el que diu la màquina és cert, perquè no ho és. Aleshores, en quin moment l'alumne té capacitat de discernir tot això, o fins a quin punt pot fer un ús o un altre de tot això, doncs això és el que la recerca i les proves molt, molt curoses i progressives ha d'anar mostrant.
1: Està clar que la IA ha irromput al món de l'ensenyament, com en altres aspectes de la vida, i no ho podem obviar, sinó que l'hem d'integrar, però amb les millors condicions, no? Que sigui una aliada, que sigui una eina i no pas un problema. Màrius Martínez, president del Fòrum d'Intel·ligència Artificial i Educació del Consell d'Educació de Catalunya, moltíssimes gràcies.
0: Fins una altra, moltes gràcies.
2: Ràdio Vila-sacra.
3: Ràdio Vila-sacra.
2: Ràdio Vila-sacra.
4: Ràdio Vila-sacra.
5: Pot ser part del canvi.
6: Joder, ¿cómo se lo flipan, nen?
1: Ah, amiga.

0: La millor música.
1: A Ràdio Vila-sacra.
2: Ningú podrà fer-me dubtar que vull estar amb tu.
3: Gaudeix de la música amb accent obert a Ràdio Vila-sacra.
4: La música en català de sempre. La d'ahir, la d'avui i la de demà.
3: A Ràdio

Oberts a l'esport, a la cultura, a la política. Oberts a l'actualitat. Oberts a tot el que passa a la teva ciutat. A 20 minuts t'oferim informació objectiva, veraç i accessible. Entra a 20minutos.es i sempre estaràs informat. 20 minuts, diari obert. Vaja, tan oberts que som l'únic diari gratuït.

0: Hem de treure el cap a Girona.
1: A Carnisseria Can Martí, Carnisseria Manera i Carnisseria Serraplà trobaràs la millor qualitat. Visita les carnisseries associades i gaudeix de la tradició gastronòmica en tot el seu esplendor.
2: Associació Comerç de Figueres.

0: Star Plus. Pensa en un producte.
1: Per a qualsevol incidència en l'enllumenat de la via pública, cal adreçar-se al telèfon
2: 800 760 909.
1: És el número que Endesa ha posat a disposició de la ciutadania per tal de solventar qualsevol tipus de problema d'una forma àgil i ràpida. Aquest telèfon cal utilitzar-lo en cas de detectar alguna incidència a qualsevol punt de llum de l'enllumenat públic, ja sigui pel mal funcionament, avaria general o manteniment pels fanals.
3: Potser és massa aviat.

0: Gràcies per sintonitzar-nos i convertir aquest espai en el teu lloc preferit. Ràdio Vila Sacra, sempre amb tu.
1: I és que de Ràdio Vila Sacra, només Ràdio Vila Sacra. Què vols fer-hi? És el que hi ha.

0: i que sent un impuls imparable. Tu tries.
1: Ràdio Vila-sacra. Canvi que es nota.
2: Toc, toc. Què? Doncs això.
3: Ministrius de llars.
4: Formació amb repertori tradicional amb sacs de gemecs, tarotes, gralla dolça i trombó. Per festes majors, celebracions, passades de carrers i gegants.
3: Ministrius de llars.
4: Demani pressupost al telèfon 688 44 70 67.

0: turistes del nostre territori.
1: Sí.
2: Vols deixar-nos un missatge? A nosaltres ens interessa molt el que penses.
0: Et volem escoltar.
3: Tot sols truco per donar les gràcies a tu, a la Maria Lluïsa, a les noies de la ràdio tan fantàstiques com la Cristina, l'Encarna, la Carme, com a tants oients que ens hem fet unes grans i entranyables amistats. I tan sols m'agradaria dir una cosa que he penjat al Facebook, que dic que el destí uneix i separa les persones, però ni amb tota la força del destí fa que oblidem aquelles que ens van fer feliços. Només volia dir això. Adéu, guapo. Adéu.
4: Participa amb nosaltres. El que tinguis que dir per WhatsApp o al contestador fàcilment.
5: Truca!
4: Repetiràs.
6: El Club d'Escacs de l'Escala a l'Alt Empordà organitza el primer torneig internacional que es fa al municipi, que se suma al calendari de competicions catalanes. És l'Emporium Chess Open i participaran grans mestres. Competiran uns 60 jugadors de 7 països. Núria Peraire.
7: Els organitzadors estan satisfets perquè hi participaran jugadors d'alt nivell, fins i tot grans mestres, que és el títol més alt que es pot aconseguir, i de diferents països com Portugal, el Perú, França o el Kazakhstan. Ho explica el responsable de la secció d'escacs del Club CER de l'Escala, Alfons Martí.
8: Un bon nivell vol dir que la meitat dels jugadors són més de 2.000 elos. Aleshores, això és un nivell bastant interessant. I, a més, tenim grans mestres. Això vol dir que són jugadors de primer nivell i de primer ordre. Aquest any tenim gent de Kazakhstan, que són 4 i són joves, són nanos de 16, 14, 15, 16, 17 anys, i que juguen fenomenalment bé.
7: Esperen ser un reclam per al turisme d'escacs, ja que els jugadors hi estaran una setmana i sovint viatgen acompanyats de familiars. L'objectiu és arribar en properes edicions als 300 participants, tal com tenen altres tornejos, perquè asseguren que hi ha més aficionats als escacs del que pot semblar. Un de cada 4 participants al torneig serà dona. La Marta Quintana, sòcia del Club de l'Escala, fa 3 anys que hi juga i hi competirà.
9: M'encanta, no?, veure per on te surts, no?, i veure l'oponent, no?, a veure quina manera de jugar. No sé, és una novetat per mi de veure mi carrera, d'aprendre les estratègies.
7: Després d'una aturada, el Club de l'Escala torna a funcionar des de fa 3 anys i en aquest temps ja ha organitzat tornejos escolars i la competició territorial de Girona.

0: un noi perd oli al segle XXI és força censurable, però és innegable que això de perdre oli fa anys i panys que es diu, de la mateixa manera que fa anys i panys que vivim en una societat homòfoba. Els romans ja eren una mica homòfobs, i és aquí, a l'època dels romans, on trobem l'origen de l'expressió perdre oli. Resulta que en aquella època els homes que feien serveis de prostitució a altres homes es lubricaven la cigala amb oli d'oliva. Per això, quan tornaven d'un servei, a vegades es veia com els hi regalimava l'oli per les cuixes. Es veia com perdien oli. Per tant, per als romans, els homes que perdien oli eren els que treballaven com a prostituts per altres homes, eren els que feien treballs homosexuals. Per tant, el concepte perdre oli anava lligat a l'homosexualitat masculina i per aquest motiu l'expressió va passar de fer-se servir per designar homes que, tirant molt d'estereotips, semblaven homosexuals. Estaria molt bé que a partir d'ara, a les vostres vides, els únics que perdessin oli fossin els cotxes.
1: Ràdio Vila-sacra.
2: L'opció dels que en saben.

0: la xarxa de comunicació local. Informació, música, entreteniment.
1: cantut.cat, una pàgina web i un projecte que manté vives les cançons de tradició oral, incorporant-les en un arxiu sonor que es pot consultar a la seva pàgina web, la que dèiem abans, cantut.cat, on guarda més de 1.700 melodies classificades. cantut.cat.
2: Ràdio Vila Sacra, la de l'Empordà. I punt.

0: connectar amb la vida. La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra. La acústica de Figueres del 2026 s'ha dit adéu. Més d'una trentena d'actuacions han passat pels diferents escenaris del centre de la ciutat, amb noms com La Fúmiga, que ha ofert un dels seus darrers concerts gratuïts abans del comiat, 31 Fam, la Lupi Band o el gironín Sopa de Cabra. El director de l'acústica, Xavi Pasqual, en fa un balanç molt positiu i atribueix l'èxit del festival a la seva aposta per l'escena musical catalana.
1: Jo penso que és perquè ens hem mantingut fidels a aquesta aposta per la música del país i poder veure doncs, la foto del que està vivint Catalunya a nivell musical.
0: Una aposta que també ha inclòs artistes emergents amb bona acollida de concerts com el de Dan Peralbo i el Comboi, Max Navarro o Malifeta. Enguany a més el festival ha volgut acomiadar-se amb una proposta ben diferent. Locomí, el grup dance popular als 80 i 90, va recuperar els seus característics ventalls gegants i les coreografies que els van fer famosos en un concert que va congregar molts nostàlgics i que va posar punt final a un dels últims grans festivals de l'estiu.
2: Ràdio Vila-sacra.
3: Ràdio Vila-sacra.
2: Ràdio Vila-sacra.
4: Ràdio Vila-sacra.
5: Tu pots ser part del canvi.

0: recuperant els sons de tota una vida de ràdio.
1: Bon dia. Em dic Miquel Fuster. Cada dia somiava en la clau de la meva llar. Estic segur que tu ets clau per canviar la seva situació.
2: Hola, bon dia. Sóc el Jordi. He deixat de viure al carrer. Sembla impossible després de tant de temps.
3: Ara està bé.
4: Hola, bon dia. Sóc el Martí. Sembla impossible després de tant temps. Sentint-me ignorat. Recuperaré la meva intimitat i ja no hauré de rentar-me en públic.
5: Hola, sóc l'Enric Molina. Deixaré de recórrer tota la ciutat per sobreviure. Cada dia somiava amb la clau de la meva llar. He deixat de viure al carrer. Sembla impossible. Després de tant de temps, sentint-me ignorat. Ja no em faran por els dies de pluja. Deixaré de recórrer tota la ciutat per sobreviure. No tornaré a orinar al carrer, mort de vergonya. Recuperaré la meva intimitat. Per fi, dormiré tranquil sense que em desperti la vida nocturna o algú per humillar-me. Cada dia somiava amb la clau de la meva llar. I ara que ja la tinc, només puc pensar en les centenars de persones que no la tenen. Estic segur que tu ets clau per canviar la seva situació. Sisplau, col·labora amb ningudorminalcarrer.org, Arrels Fundació. Aquesta falca radiofònica l'hem gravada íntegrament al carrer. Mira com ho van fer al nostre YouTube.

0: de Catalunya ens informa.
1: Saps què és el SISCOM? És el Sistema de Comandament de Bombers de la Generalitat de Catalunya. Serveix per organitzar els recursos tècnics i humans i donar una resposta immediata davant de qualsevol emergència, ja sigui a petita o gran escala. Entre aquestes emergències hi ha, per exemple, els incendis. El SISCOM disposa d'una estructura jeràrquica i comuna que inclou i preveu tot el personal.

0: Algú sap on ha anat a parar aquell que deia que el vídeo havia matat la ràdio?
1: Ens ho pots explicar per contestador al 972-51-1268 o bé per WhatsApp al 656-19-70-62. Lliurement i anònimament.
2: Pessigolles.

0: parlant d'emocions.
1: 57.
2: Les estafes en què se suplanta una empresa de missatgeria són molt habituals. Els ciberdelinqüents envien missatges amb suposades incidències en l'entrega d'un paquet per obtenir les dades bancàries, com ara la targeta de crèdit. Per tant, desconfia de qualsevol missatge de text o correu electrònic que t'avisi sobre incidències en l'arribada d'un paquet. Si has fet una compra i te l'han d'enviar a casa, consulta l'estat del lliurament a través de la pàgina web o l'app oficial de l'empresa. Mai comparteixis les teves dades personals ni bancàries en una pàgina on hi has accedit a través d'un enllaç.
3: Incibe, Agència de Ciberseguretat de Catalunya.

0: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
1: La acústica de Figueres del 2026 s'ha dit adeu. Més d'una trentena d'actuacions han passat pels diferents escenaris del centre de la ciutat, amb noms com La Fúmiga, que ha ofert un dels seus darrers concerts gratuïts abans del comiat, 31 Fam, la Loop Big Band o el gironín Sopa de Cabra. Mai trobaràs el teu príncep. El director de l'acústica, Xavi Pasqual, en fa un balanç molt positiu i atribueix l'èxit del festival a la seva aposta per l'escena musical catalana.
2: Jo penso que és perquè ens hem mantingut fidels a aquesta aposta per la música del país i poder veure, doncs, la foto del que està vivint Catalunya a nivell musical.
1: Una aposta que també inclòs artistes emergents amb bona acollida de concerts com el de Dan Peralbo i el Comboi, Max Navarro o Malifeta. Enguany, a més, el festival ha volgut acomiadar-se amb una proposta ben diferent. Locomí, el grup dance popular als 80 i 90, va recuperar els seus característics ventalls gegants i les coreografies que els van fer famosos en un concert que va congregar molts nostàlgics i que va posar punt final a un dels últims grans festivals de l'estiu.
0: Ràdio Vila-sacra.
3: Ràdio Vila-sacra.
0: Ràdio Vila-sacra.
4: Ràdio Vila-sacra.
5: Tu pots ser part del canvi.

0: știu să caut. Noi am esplatit.
1: Tant si t'agrada com si no, l'estiu s'acaba. O no. Sorteig de la grossa de la Diada. 2 milions d'euros per allargar l'estiu.
2: Vides. Memòria. Comunitat. Milers i milers de documents són els fils d'una xarxa de fets, testimonis i valors que formen el patrimoni col·lectiu del nostre passat i ens fan entendre el present. Benvinguts a l'Arxiu Nacional de Catalunya.

0: te arriba la invitación para la consulta.
1: Doncs aquest tema posseix una encantadora i versàtil veu amb un subtil vibrato que li ha valgut comparacions amb referències estilístiques tals com Billie Holiday o Norah Jones, o sigui, de fet, grans referents de la música americana.
2: El bon entenedor, Ràdio Vila-sacra.

Hi ha maneres i maneres de fer les coses. També en el manteniment i reparació de calderes i aires condicionats. Es pot estar a tot arreu. O com Roigsat, ser un servei de proximitat. Es poden fer les coses o es poden fer bé. Roigsat, des de fa 50 anys, el teu servei tècnic de calderes i aires condicionats. Informa't a roigsat.com.

0: Quina raó mou el teu món?
1: Hi ha tant de bo i tant del millor per arreu que nosaltres, a Ràdio Vila-sacra, només tenim sensacions. Que vols fer-hi? Hi ha d'haver de tot a la vinya del Senyor.
2: Home, sí.
3: Els ciberestafadors creen pàgines web que s'assemblen molt a les de marques reconegudes o bé que venen productes molt barats. Difonen les pàgines a través d'anuncis a les xarxes socials. Per tant, davant de qualsevol promoció, descompte o regal molt cridaner, desconfia sempre. Si veus una oferta que és massa bona per ser veritat, és una estafa. Revisa sempre el perfil de l'anunciant abans de clicar un enllaç a les xarxes socials. Si vols comprar el producte, accedeix a la pàgina oficial de la botiga a través del navegador. Evita fer transferències o pagar amb criptomonedes.
4: Agència de Ciberseguretat de Catalunya.
5: Ja fa olor d'estiu, però la meva terrassa encara no. Vaig a Bauhaus. Vull un tendal i una barbacoa. Ah, i gandules. Quina passada. M'ajuden amb tot. Consultes per aquí, assessorament per allà. I quins preus més baixos. És que així sí. Doncs ja està, terrassa llesta. Escolta, que bé que ha quedat, no? La teva llar té ganes d'estiu i tu també. Bauhaus. Bricolatge, reformes, decoració i jardí.
6: La xarxa.
7: En Pizzeries Dolce Vita descobriràs l'autèntic sabor de les coses ben fetes. Vine i gaudeix de les nostres terrasses. A més, ara, a banda del servei per emportar, també fem lliurament a domicili amb Glovo i Uber Eats. Pizzeries Dolce Vita, Girona, Olot i Roses.

canvis, sensacions i dubtes. Hi havia un bar cafeteria que es deia La Repanocha. El cartell era gros i vermell, des de fa molts anys, i passava badalant cap al diari. La Repanocha. No hi havia entrat mai, però em donava bon rotllo. Trobava que era La Repanocha que un bar es digués La Repanocha. Diccionari de la RAE en mà vol dir ser extraordinario por bueno, malo, absurdo o fuera de lo normal. És una paraula que serveix per tot, que tenia molta feina, pensava que m'esperava un dia de La Repanocha, que estava contenta, la vida era La Repanocha. Ser extraordinario por bueno, malo, absurdo o fuera de lo normal. Sensacions? La Repanocha.

0: doctora Emma Riba, psicòloga, sexòloga i membre del Col·legi Oficial de Psicologia de Catalunya, assegura que el consumisme es converteix en una eina per tapar i apagar el que sentim.
1: La presència, en realitat, no té preu. No? Si no compres, no estimes. Doncs l'amor real té que veure amb la presència. I d'alguna manera se'ns ven la idea que l'amor és un producte, no? Quan en realitat és un estat de consciència.
0: Ribas té clar quina hauria de ser l'essència al llarg de l'any.
1: No és comprar, sinó la qualitat de la teva presència. I passar de comprar per complir a sentir per connectar. No? L'amor conscient en realitat no caduca. El cultivem cada dia.
0: Recorda que hem estat educats per fer i se'ns valora en funció dels resultats, però celebra que aquesta dinàmica estigui canviant i que es comenci a prioritzar més qui som. Les emocions i els sentiments no tenen preu, o no n'haurien de tenir. Ràdio Vi

Quan estimes el que fas, és natural que es noti. Compartim emocions.

0: Quan veniu a Festival de Peralada, podeu gaudir d'una experiència que us endinsa la lírica i la dansa, el patrimoni històric i cultural, a la gastronomia, a l'enoturisme, a l'esport, al relax i al descobriment d'un meravellós territori com és l'Alt Empordà. Aquest és el món que envolta el Festival de Peralada i ens agradaria compartir-lo amb vosaltres.
1: Cinc, quatre, tres, dos, un... Let's go.
2: No ens escolta ningú.
3: Hola, em dic Pau Golela. I avui us vull fer una endivinalla. Vull ser amic teu, però m'hauràs de fer amb boles de neu i a fora al carrer. Solució, el dinot de neu. Adeu!
4: La vida sona bé. Escolta-la.

0: Flick. Rep a 2:15 del vespre el Rayo Vallecano, un equip que ha sumat un punt en les dues jornades disputades fins ara, mentre que el Barça busca la tercera victòria seguida. Un partit que podria veure des de la graderia el davanter brasiler Gabriel Jesus, que el Barça pagaria a l'Arsenal al voltant de 10 milions d'euros més variables per aquest jugador de 29 anys. Demà es faria oficial la seva incorporació. El jugador arriba al primer equip blaugrana poques hores abans que s'acabi el mercat de fitxatges, que tancarà la finestra demà a la mitjanit. Tot i que el club no descarta una arribada o també una sortida, Hansi Flick es mostra satisfet amb la plantilla de la qual disposa.
1: Of course I'm happy with my team.
2: Per descomptat que estic content amb l'equip. Deco està treballant a veure si pot reforçar l'equip, però calma, no tenim pressió. Fins ara Deco ha fet una feina fantàstica. Com a entrenador, el més important és veure la qualitat dels jugadors als entrenaments. En aquests moments estem en un bon camí.
1: We are on a good way at the moment.
0: El Barça Rayo Vallecano, com diem, començarà 2:15 del vespre i també avui a la primera divisió, a 8:15, Osasuna Getafe.
3: Esports.
4: Ràdio Vila-Sacra.
0: En clau internacional, Leo Messi anuncia que retira de la selecció argentina. Amb l'albiceleste, el 10 argentí, de 39 anys, ha guanyat un Mundial i dues Copes Amèrica. En un missatge publicat a les seves xarxes socials, Messi assegura que s'ha buidat, que ja no té més per oferir i que arriben nous jugadors que mereixen estar-hi.
3: Esports.
0: A la segona divisió, el Girona ha fet oficial la incorporació del lateral dret mallorquí Mateu Morell, de 26 anys, que arriba procedent del Mallorca i que ha firmat per les pròximes dues temporades.
5: Com a futbolista em definiria com un jugador amb caràcter ofensiu, que m'agrada tirar cap amunt, m'agrada molt associar-me i sobretot deixar-me tot al camp. I el meu objectiu és intentar portar el meu granet d'arena a l'equip i aportar tots els meus coneixements sobre el verd.
0: Morell es va formar a les categories inferiors del Mallorca, el Barça i el Borussia Dortmund. D'altra banda, el club gironí ha fet oficial la cessió al migcampista neerlandès Gabriel Misehui, de 21 anys, al NEC Breda dels Països Baixos. I també en clau de mercat, el davanter francès Bradley Barcola deixa el PSG per anar al Liverpool a canvi de 140 milions d'euros.
3: Esports.
0: Pel que fa al motor, el protagonista d'avui és Àlex Palou, que per cinquena vegada s'ha proclamat campió de la IndyCar.
6: Incredible, man.
7: És increïble. Estic molt orgullós d'aquest equip. Avui ha estat una cursa molt dolenta per a nosaltres. Hem patit molt, però hem estat capaços d'estar molt concentrats i tirar-ho endavant. És molt gran tot plegat. Un altre títol i a punt per al següent.
6: Yeah, ready for the next one.
0: Palou ho ha aconseguit aquesta matinada després d'acabar cinquè i desè a les dues proves del Gran Premi de Milwaukee, el penúltim de la temporada als Estats Units. Aquesta temporada, quan només falta la cursa al circuit de Laguna Seca, Palou ja ha sumat 6 victòries i 7 pols en 17 carreres. El Barça d'handbol, per la seva banda, ha presentat aquest migdia les dues noves incorporacions per aquesta temporada. Es tracta del porter Sergei Hernández, provinent del Magdeburg alemany, i del central Janus Smarason, que arriba del Pixi aquest hongarès. Hernández, de 31 anys, parla de somni.
8: Creo que puede haber por mí y por todos los jóvenes que han pasado por este deporte de que el llegar al Barça es lo más grande que te puede dar balonmano. Para mí personalmente es un sueño cumplido y ahora nada, solo espero corresponderle como se merece y devolver el cariño y todo en la pista y celebrarlo para con vosotros.
0: Tots dos jugadors firmen fins al 20 de juny de 2029.
3: Esports.
0: Pel que fa al tenis, Novak Djokovic ha quedat eliminat a l'obert dels Estats Units després de perdre en cinquena ronda en 5 sets contra l'argentí Mariano Navone, número 49 del món. Feia 20 anys que el serbi no perdia la primera ronda d'un gran slam. Aquesta tarda juga el murcià Carlos Alcaraz, que s'enfrontarà al rus Roman Safiulin a les 7 de la tarda, hora prevista. Avui també hi ha partits per Tsitsipas, Rublev i Osvaldo, entre altres, el quadre masculí, i Arina Sabalenka i Casper Swiatek, Cristina Buxa i la barcelonina Selekmeteva al femení. Demà a la tarda, la begurenca Paula Badosa jugarà la primera ronda contra l'australiana Daria.

la nostra pàgina web pots trobar fotos, informació, recomanacions i la nostra graella de programes, tot molt detallat. La programació de programes pot veure's alterada els mesos d'estiu per les vacances d'uns i altres programes i en festes assenyalades perquè ens agrada sorprendre. Per triar la carta pots adreçar

Arte a un restaurant i per sentir sensacions que, com a la vida, si te les perds, hauràs d'esperar millor sort. Només i exclusivament Ràdio Vila-sacra. També estem a xarxes socials, però només quan ens interessa. És el que té l'exclusivitat.

0: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
1: Salut endarrereix fins al 5 d'octubre la campanya de vacunació contra la grip i la Covid. El canvi respon a la recomanació de l'OMS de modificar les tres soques de la vacuna antigripa al Marc Esparza.
2: La campanya comença el 5 d'octubre amb els majors de 80 anys, residències, infants i embarassades. El 26 d'octubre la resta de grups amb cita i ja el 16 de novembre sense cita. En l'anterior campanya es van posar 1,5 milió de vacunes per la grip. Una vacuna amb bons nivells d'efectivitat. Esteve Fernández, director general de Salut Pública.
3: Estem parlant del voltant d'un 50% en atenció primària, però vaja, realment aquesta efectivitat és bona. Ens demostra una vegada més que la vacunació és efectiva, és important per reduir les consultes i sobretot les complicacions associades a la grip.
2: Per la Covid es van donar 1 milió de dosis. Des de Salut assenyalen que la Covid s'ha desestacionalitzat i això farà que s'hagi de fer una nova valoració sobre el calendari a nivell mundial.
3: Això obre interrogants. Si haurem de vacunar, quan haurem de vacunar, perquè el virus de la Covid sabeu que muta. No estic dient que l'any que ve no vacunem de Covid. Ens hem de replantejar, s'ho ha de replantejar l'OMS, s'ho ha de replantejar els governs europeus. Hi ha molts interrogants oberts. Veurem com evoluciona.
2: De cara a la nova campanya, Salut té com a objectiu reforçar la vacunació entre el personal sanitari i el col·lectiu de docents.
0: A Ràdio Vila-sacra. Busquem i seleccionem la notícia que ens cal saber, i no la que ens volen fer saber.
4: Quina raó mou el teu món?
5: Hi ha tant de bo i tant del millor per arreu que nosaltres, a Ràdio Vila-sacra, només tenim sensacions. Que vols fer-hi? Hi ha d'haver de tot a la vinya del Senyor.
6: Home, sí.

folk, pop, la música clàssica i la cançó d'autor. Fan lletres plenes d'imatges i arranjaments d'instruments clàssics de corda que formen l'atmosfera inconfundible de les seves cançons, on els elements electrònics dins l'arranjament van ser més significatius que en les seves altres produccions. Lletres pictòriques i melodies acrobàtiques descriuen llocs i pensaments amb una gran càrrega simbòlica, on juga un paper fonamental la interpretació que en faci l'oient, perquè busqui el seu propi equilibri dins de les cançons.

0: Figueres uneix la Mostra del Vi i el Fòrum Gastronòmic a la Rambla per ampliar l'abast de les dues propostes. Serà del 2 al 4 d'octubre i s'oferirà producte local, de restauració i els vins de la Do Empordà. Coses de Figueres que cal tenir present.
1: Ara us parlarem de bandes sonores de fa pocs anys, dels temps dels pares i mares i avis i àvies. Sabeu què és una banda sonora? Una banda sonora és el so i la música que trobem en una pel·lícula. I en pel·lícules sense banda sonora, doncs n'hi ha molt poques, que avorrides sense so.
2: Bon dia. Avui us farem una recomanació del llibre que estem llegint, Les aventures d'en Sabet, escrit per l'Itàlies i Anny Rodari.
3: Té 30 capítols i no té il·lustracions. L'hem triat perquè aquest any és l'any internacional de les hortalisses i les fruites i, a més, perquè fa 100 anys que va néixer Rodari.
2: El personatge principal és en Sabeta. El llibre explica que hi havia una família de Sabetes, però un dia el pare va anar a parar als peus del príncep Llimona i el van portar a la presó. Aquell dia el seu fill, en Sabeta, va començar les seves aventures.
3: Us el recomanem perquè és molt divertit i fa riure. Perquè us animeu a llegir-lo, ara escoltareu un fragment de quan en Sabeta coneix el senyor Carbassó.
4: El senyor Carbassó feia poc temps que havia acabat la construcció de la seva caseta. Resulta que Dansa, que era un xicot, s'havia ficat al cap la idea de tenir una casa en propietat i cada any havia guardat un totxo. Però hi havia una pega i era que el senyor Carbassó no sabia de nombres i per això de tant en tant demanava al mestre Gutim Raïm, el sabater pagot del poble, que li comptés els totxos. A veure, deia el mestre Gutim Raïm gratant-se el cap amb un punxó. 6 per 7 fan 42, baixo el 9, en total n'hi han 17.
5: Animeu-vos a llegir-lo, a nosaltres ens ha agradat molt.
6: En el 107 de la FM.
7: Recuperant els sons de tota una vida de ràdio.

res no ens farà por. D'acord, potser sí, potser de vegades en tindrem una mica, que no som superherois ni cal que ho siguem. Però hi serem per protegir-nos, per batre les tremolors que ens vindran de l'exterior. Serem el futur dels somnis, serem el present envalentit, serem també el passat, que edulcorarem amb la pintura de la tendresa. Tindrem el temps absolut d'un finestral nou.

¡Voilà! De unido. Hola a tothom! Un dels àmbits en el que ens hem dedicat a agafar paraules d'altres llengües sense cap vergonya és el dels estils musicals. Perquè en català sembla que no ens hem inventat gaires estils, més enllà de la cobla. La immensa majoria de paraules que tenim per anomenar-los venen de l'anglès. Blues, country, rock, hardcore, heavy metal, hip-hop, house, pop, swing, techno, folk, punk, gospel, reggae, rap, trap... També tenim una que és una barreja d'anglès i castellà, reggaeton. I un parell d'origen africà, tot i que no sabem exactament de quina part d'Àfrica. Jazz i bachata. Ens n'hem deixat algun?

Tens gust per allò sorprenent? Tens sensibilitat i capacitat de comprendre? Cosa que ningú sap fer amb estil, organització experimental i sentit de l'humor. Doncs tu ets Ràdio Vila-sacra. Per què ens hauríem d'enganyar a aquestes alçades d'evolució mental? El que enlloc sentiràs. Felicitats!

Has escoltat una novetat musical de la setmana a Ràdio Vila-sacra i de bona gana.

Els peus són imprescindibles per a la nostra salut i es mereixen que els tractem amb molta cura. El Col·legi de Podòlegs reuneix a més de 1.500 professionals especialitzats en les diferents branques de la podologia que tenen al seu abast un ampli ventall de tractaments i eines de diagnòstic. Som podòlegs. Tenim cura dels teus peus.

0: ara, propostes comercials sensacionals. Instal·lacions Adrià Serra.
1: Aigua, gas, calefacció, aire acondicionat.
0: Els millors professionals a la comarca els tenim al carrer Tirso de Molina de Roses. Instal·lacions Adrià Serra.
1: Sol·liciti pressupost sense compromís al telèfon 69-237-9440. 69-237-9440.

0: a Figueres una experiència immersiva sobre l'univers de Salvador Dalí.
1: A la Casa Natal, on tot va començar, descobriràs la cara més humana del geni.
0: Una aventura única que et portarà de Figueres al món.
1: Més informació al web i a les nostres xarxes socials.
0: Casa Natal Salvador Dalí, Ajuntament de Figueres.
2: Aquí, les barreges ben fetes. Cada hora el seu contingut. Gràcies!
3: Enfrontar-se a la violència no és fàcil. Parlar-ne és el primer pas per posar-hi fi. Entra a totokay.cat. T'escoltem, t'ajudem i et protegim.

0: Descobreix l'alegria en cada pas del teu camí. Ràdio Vila-sacra, al teu costat.
1: I és que de Ràdio Vila-sacra, només Ràdio Vila-sacra. Què vols fer-hi? És el que hi ha.

0: Ràdio Vila-sacra és una gentilesa del poble de Vila-sacra per l'Alt Empordà i pel món.
1: Obrir una caixa màgica i descobrir mil sensacions. Això és Ràdio Vila-sacra. Ho entens?
2: Ai.
3: I ara?
4: Tota
5: l'oasi de la música en

0: L'ànima i el cor de la nostra costa. El que les guies de turisme no ensenyen i només qui ho busca, ho troba.
1: I parlant d'emocions...
2: 35.

0: chakra.
1: Posem punt final al programa d'avui agraint, com sempre, la magnífica feina que fa el nostre tècnic de so, Jordi Puy. Sense ell, segur que aquest programa no seria possible. Esperem que us hagi agradat tant com a nosaltres. Gràcies per ser-hi, gràcies per escoltar-nos. Gaudiu de la vida i de la música amb accent obert.

0: Vine al primer món romà de Vila-sacra. Converteix-te durant unes hores en un ciutadà romà.
1: Podràs gaudir de
0: 3 hores de jocs, d'entreteniment i competició,
1: espectacles,
0: inauguració dels jocs, judici als malfactors, ball final, repartiment de premis i cloenda,
1: exposició,
0: origen, present i futur dels armats de Vila-sacra,
1: audiovisual,
0: Vila-sacra i la romanització,
1: taverna,
0: begudes i snacks romans,
1: animació musical,
0: amb els grallers i tabalers de Vila-sacra,
1: sopar romà,
0: amb plats d'inspiració romana.
2: Es farà el dia 19 de setembre a les 4 de la tarda. Entrada pel camp de futbol Camí de Vilanova. Inscripcions a l'Ajuntament.
3: Vine i veuràs.
4: Organitza Vila-sacra Activa. Col·labora Associació de Dones. Amb el suport de Ajuntament de Vila-sacra, Diputació de Girona, Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya...

0: Una ampolla de plàstic triga 500 anys a descompondre's.
1: Si continuem així, l'any 2050 hi haurà més plàstics que peixos a l'oceà.
0: Cada català produeix mitja tona de residus l'any. Això equival a 1,5 kg cada dia.
2: Un 34% d'aquestes deixalles van a parar als abocadors. Un 18% es cremen a les incineradores.
0: El 90% de deixalles que van a parar al rebuig es podrien haver seleccionat.

0: gasos són un problema real del nostre planeta. Tots plegats els generem i tots plegats en patim les seves conseqüències.
1: Volem aprofundir sobre la necessitat de generar el mínim nombre de residus possibles i per mirar de fer-hi front coneixerem iniciatives que neixen al voltant de la indústria del reciclatge i la recuperació de materials urbans. Parlarem amb activistes i gent jove conscient de la problemàtica i us presentarem una aplicació que ens farà més fàcil el camí cap al reciclatge. Comencem.
0: I ara, per veure com està la gestió de residus en aquest moment a Catalunya, parlem amb l'Isaac Paraire. Ell és director de l'Agència de Residus de Catalunya. Bona tarda, Isaac, i gràcies per acompanyar-nos avui.
2: Hola, bona tarda, què tal?
1: Escolta'm, Isaac, es va celebrar la Setmana Europea de la Prevenció de Residus. Com va anar? Què n'heu tret de tot plegat?
2: Bé, molt bé. Primer de tot, agrair i felicitar a totes les entitats, ens locals, persones, grups, que l'han fet possible, no? Que 1.000 activitats o més arreu del país. Penseu que a tota Europa som 13.000, per tant, la contribució de Catalunya a aquesta Setmana Europea és molt important, i aquí són unes activitats també molt participades, en una setmana que serveix per demostrar que tot el que es fa aquesta setmana es pot fer durant tot l'any. I a més veníem d'uns dies que Catalunya havia acollit un hotspot a nivell també internacional que va servir per ensenyar-los que iniciatives en l'economia circular, i per tant van ser uns dies molt interessants i apassionants, això, per demostrar que es pot fer. I a més, si em permeteu, dir que s'ha de fer. S'ha de fer perquè l'emergència climàtica en la que vivim, en tots els àmbits, també en la dels residus, hi podem actuar amb accions que cadascú pot fer.
0: I davant d'aquest escenari que comentes d'emergència, quins són els objectius que us heu marcat a mitjà i a llarg termini des de l'Agència de Residus, per exemple, l'any que ve?
2: Nosaltres hem de treballar intensament en l'estratègia de residu zero. O sigui, hem de tendir, de fet, el millor residu que tenim és el que no es produeix. I, per tant, en passar d'un paradigma d'economia lineal a l'economia circular, que us deia, no? El residu pot esdevenir un producte, un subproducte, per després crear un altre producte. Fins i tot, abans que esdevingui residu, pot tenir diferents vides. I això s'ha de fer en molts àmbits. S'ha de fer en l'àmbit municipal, en les recollides de residus. En Catalunya, doncs, té molt marge de millora encara que sempre es pot veure el got mig ple o got mig buit, eh?
0: Sí.
2: Es podria fer pitjor, però sobretot em fixo en què ho hem de fer millor, i per tant els municipis ho poden fer millor perquè hi ha les eines per poder-ho fer. I també dic que en aquest àmbit, que és l'hora de les grans ciutats, que també n'hi ha que s'hi han posat, cal que s'hi acabin de posar. Això en l'àmbit dels residus municipals. Cal fer molta pedagogia en molts altres tipus de residus. Per exemple, també estàvem explicant molt intensament els residus d'aparells elèctrics i electrònics, que és un àmbit també molt interessant. Treballem el malbaratament alimentari, treballem la utilització del plàstic d'un sol ús. Per exemple, vam presentar un protocol per poder anar a comprar tranquil·lament, amb tots els drets, a les botigues, als supermercats, amb elements reutilitzables.
0: Sí, doncs aquesta era una notícia que fa uns dies llegíem i sentíem, oi? Que tinguessin dret els consumidors a poder anar, doncs,
1: el supermercat,
0: sí, amb el que sigui de casa, no? Amb l'envàs de casa, per no haver d'utilitzar plàstic. I per expand, està tenint bona resposta a aquesta idea?
2: Sí, de fet, està tot inventat, diguem, i això és un element que també s'introdueix i posem èmfasi sense esperar marcs legislatius. El que fem en aquesta iniciativa és un protocol coordinat per la Fundació ReZero, que hi han participat amb molts agents, que dona, el que al final que dona és aquesta seguretat a la persona consumidora, al seu dret i a la seva implicació que pot fer per anar a

0: per això, però també a la persona que està servint, que li diu com, com a dona cobertura en aquesta situació, i per tant té una crida a que el, a les empreses, a les botigues, a la distribució que encara no s'ha afegit al, al protocol faci, i a les persones consumidores que sàpiguen que tenen aquest dret, que a més està protocolitzat, que ens explica com, com es pot fer això, anar amb els teus envasos nets, evidentment, anar, bueno, tot una, un seguit de coses. L'acollida jo crec que és molt bona, està sent molt positiva, per això, perquè qui ho feia doncs ara té una seguretat més àmplia, qui no ho feia que ho pot fer, i també repeteixo per les cadenes de supermercats, les botigues, els gremis que s'hi han afegit, doncs els hi dona també aquestes garanties de que el que estan fent de servir amb aquests envasos ho fan bé, i per tant és una gran notícia.
1: I escolta, el plàstic és un dels grans residus que tenim aquí a casa nostra i malauradament té un fort impacte sobre el medi, no? Quines accions polítiques des de la vostra agència s'estan duent a terme per mirar de reduir-ne l'ús o fins i tot substituir-lo?
0: Aquí, si em permeteu, després també parlem dels aparells elèctrics i electrònics, si, si ho voleu,
2: que, sí, perquè
0: que és una cosa
2: sí.
0: que s'ha de reivindicar sí, no? també, o
2: explicar. És un dels grans problemes que probablement exacte. Molta gent regalarà aquest tipus d'aparell.
0: Com veieu, hi ha molts de temes, eh? Dels plàstics també s'aborda amb iniciatives com aquestes de les compres, eh? Per exemple, també sabem que el plàstic ha estat una gran revolució al segle passat, no? El segle XX, utilitzant-se per moltes coses, sobretot en el camp de l'alimentació. Llavors nosaltres aquí ho haurem d'abordar amb, el, amb la llei catalana i en tots els àmbits, des de la distribució també a innovar, hem de buscar fórmules. La indústria que utilitza plàstic per la conservació d'aliments, per exemple, pugui utilitzar altres coses. De fet, que sigui plàstic tampoc és garantia de i per tant s'ha de trobar substitutius d'això, i nosaltres hem d'anar de bracet a la indústria per trobar-los, per tant que la producció, els productors siguin també responsables del, d'allò que genera, que ja passa en diferents àmbits, doncs també en això, i en tot el ventall de què hi trobem plàstic, anar trobant sortida també en la utilització d'aquest plàstic que es recicla i que es reutilitza després, que això també hi ha gestors, empreses que ho utilitzen i que ho fan, eh? Per tant, hi ha circuits, repeteixo, de que funcionen i que funcionen bé. El que passa és que en l'objectiu de reduir el que va a l'abocador i el que va a incinerar, doncs hem d'actuar en tots els àmbits.
2: I aquest espai que estem fent avui, que es diu Residu Zero, no sé si és massa optimista. Creus que ho aconseguirem, això?
0: Jo crec que les utopies, si algú creu que existeixen, no ens les podem posar, no han de ser inassumibles, al contrari. Aconseguim aquest paradigma d'economia circular, el residu serà zero, o sobretot tendirà a ser zero. És evident que no ho aconseguirem en un dia. Que de planeta només en tenim un. I hem de cuidar-lo. I els residus i el seu tractament també generen contaminació atmosfèrica. I per tant, tot això ho hem de... ho hem d'abordar, com us deia, en tots els àmbits, perquè de fet els residus i el seu tractament també és un element que afecta a tothom, a tota hora i a tot arreu, a tots els espais. Per tant, necessitem la implicació i la simbiosi entre tots els agents, qui produeix, qui consumeix, administracions, empreses, ciutadania, entitats, tothom.
1: Doncs amb aquesta visió de futur optimista acabem. Gràcies, Isaac Paraire, director de l'Agència de Residus de Catalunya, per acompanyar-nos en aquest Recu de Pensar. Que vagi molt bé.
0: Gràcies a vosaltres, i això, i està molt bé que pensem, que reflexionem i que després, sobretot, actuem, perquè tot plegat és molt important la implicació de cadascun i cadascuna de nosaltres.
2: Moltes gràcies, Isaac, que vagi bé.
0: Gràcies a vosaltres, cuideu-vos molt.
1: Una abraçada. Des de fa 5 anys, els bombers de Barcelona fan una activitat que consisteix en netejar el fons marí d'un tram del moll de la Fusta amb un doble objectiu. El primer, òbviament, treure els objectes que han caigut dins de l'aigua i el segon, aprofitar per fer pràctiques de coordinació dels submarinistes davant de possibles maniobres de recerca sota l'aigua. I just la setmana passada, els bombers van fer aquesta neteja del fons marí al Port Vell de Barcelona i van recollir 700 quilos de residus. Què hi van trobar? Ho explica Bernat Costell, membre dels bombers de Barcelona.
3: Cada any trobem coses diferents, no? Un any vam trobar, per exemple, una roda d'aquestes de tractor que havia caigut a l'aigua, una roda bastant de grans dimensions, que ens va impactar molt, i cada any trobem recurrentment, doncs, això, valles d'aquestes de control de forament, de personal, trobem patinets, trobem monopatins, hem arribat a trobar mòbils, targetes de crèdit, bicicletes de diferents tipus, i en general, doncs, mobiliari urbà, hem trobat en algun any, també en alguna edició, i en general, doncs, material metàl·lic, o, bueno, que pesa, clar, perquè se'n va cap al fons.
2: I un cop treuen tots aquests objectes, els emmagatzemen dins d'uns contenidors i els porten a la gestora de residus, on ho separen i ho reciclen segons la seva procedència. Aquesta activitat l'han fet 4 anys, ja que el passat amb la pandèmia no va poder ser, i segons Bernat Costell, sembla que almenys en aquest aspecte no es veuen reflectits els esforços que es van fent perquè la població agafi consciència.
3: Cada any fem la mateixa zona i cada any traiem la mateixa quantitat o molt aproximadament la mateixa de residus. O sigui que en el fons, no, veiem que tot i les polítiques de conscienciació que es fan, doncs continuem trobant residus i es continuen tirant. Llavors, bueno, ens sap una mica de greu. Ens agradaria que això no fos així i que de cara a les pròximes edicions veiéssim com que realment ens costa més trobar les deixalles i ens costa més i podem reduir, diguéssim, la quantitat de deixalles que traiem.
1: A veure si de cara al futur aquests 700 quilos de deixalles trobades es poden anar reduint fins a arribar al residu zero. I ara que hem repassat tots els residus que s'han recollit del fons marí, entre els quals hi havia llaunes, ampolles, etc., envasos, vaja, que es poden retornar a les botigues i així reduir els residus, volem parlar precisament amb una associació que ho potencia, Retorna. I tenim el seu director i portaveu, Miquel Roset. Bona tarda, gràcies per acompanyar-nos.
4: Bona tarda.
5: Moltes gràcies a vosaltres.
2: Miquel, d'entrada, per qui no us conegui, com definiries la vostra iniciativa?
5: És una iniciativa de sentit comú. Som un conjunt d'organitzacions, ecologistes, recicladors, alguns sindicats, associacions de consumidors, que estem units i demanem que ens deixin tornar una altra vegada el casc, no? L'ampolla buida, la llauna, a la tenda, perquè és la manera de que no acabin cada dia 5 milions d'envasos de begudes perduts per Collserola o per la platja de Barcelona o de Cambrils, o per un carrer, o per una plaça, o per un arsen, no?
1: Com saps, aquest programa es diu Residu Zero i precisament aquest és el vostre principal objectiu, oi?
5: Absolutament. Muntar un sistema on la ciutadania estem habilitats a poder tornar els envasos buits a la tenda és un instrument de Residu Zero. Ha de ser una de les coses que es fa per enfocar-nos cap al residu zero. Si a més aquests envasos no es destrueixen, sinó que els netegen i els tornen a portar allà on te fan les begudes, els reomplen i els podem tornar a comprar, és encara millor. O sigui, de fet, aquest seria el nostre dret, no? El nostre dret seria poder tornar els envasos a la tenda i poder comprar, si volem, envasos reutilitzables o envasos d'un sol ús, però tindre el dret. Avui en dia pràcticament és inexistent, això. Si anem a comprar un envàs, una beguda, aquesta beguda ens vindrà amb un envàs d'un sol ús,
2: sí,
5: que probablement acabarà amb un abocador o acabarà perdut.
2: I des de Retorna, oferiu la possibilitat als ciutadans a poder participar en el vostre projecte? És a dir, si ara mateix hi ha algú que ens està escoltant i diu, mira, m'agradaria d'alguna manera doncs contribuir amb Retorna, ho poden fer?
5: I tant que sí. Poden anar a la nostra pàgina web, al nostre Facebook de Retorna, al nostre Instagram, al nostre Twitter, i seguir-nos i comentar i proposar iniciatives.
1: I com saps, el plàstic és un dels grans residus aquí, a molts llocs del planeta, que malauradament té un fort impacte sobre el medi. Des de la vostra iniciativa, des de Retorna, com afronteu aquesta realitat, aquesta problemàtica?
5: El plàstic és un material que té unes propietats que són gairebé màgiques. Si tot el plàstic que fem servir es reutilitza o es recicla, doncs no tindríem el problema que tenim. El problema que té el plàstic és que té unes propietats tan potents que triga anys, molts anys, 100 anys, 200, 300 anys, a degradar-se. I, a més, contamina. Llavors, el problema que té el plàstic no és el plàstic en si mateix, sinó que els que venen productes envasats en plàstic no ens donen la possibilitat de que puguem reciclar-lo o reutilitzar-lo, perquè aquests sistemes actuals de contenidors de colors no acaben de ser uns sistemes que solucionin el problema. Gestionen una part molt petita dels envasos de plàstic, però el 70%, el 60 o 70% de tot el que consumim que veiem en envas de plàstic acaba en un abocador, en una planta d'incineració o perdut pel nostre entorn natural o urbà. Això és un gran problema. Avui en dia ja hi ha països on quan un compra una aigua, quan s'acaba el contingut, quan s'acaba l'aigua, pot anar a qualsevol tenda i tornar aquella ampolla i li tornaran el dipòsit que ha deixat prèviament, digue-li 10 cèntims, no? Això passa a Alemanya, passa a 40 llocs a tot el món. Afortunadament això ho veurem aquí arribar. Tothom les tornarà, i si no les torno jo perquè me la descuido, hi haurà algú altre que quan vegi una llauna pel terra dirà, mira, 10 cèntims, doncs ja la tornaré. Això és màgic, no? O sigui, el problema s'ha acabat en qüestió de dies, no?
2: Sí.
5: I això és el que proposa Retorna.
2: És una autèntica barbaritat la quantitat d'envasos i de deixalles que anem produint cada dia. I mira, justament lligat amb això, fa uns dies sortia aquesta nova acció que es vol fer, que la gent pugui anar als comerços a comprar amb la carmanyola de casa, no? Com aquell qui diu, des de la Fundació ReZero amb el suport de l'Agència de Residus de Catalunya van intentar doncs, tirar endavant aquest projecte. Tu creus que iniciatives d'aquest tipus hi ha que vinguin des de dalt, no? Que vinguin des de govern, com si diguéssim, des de polítics, són les importants per poder tirar endavant?
5: Mira, cada vegada hi ha més consciència d'això, això és molt important. Sense anar més lluny, ReZero és membre fundador de Retorna. Nosaltres venim d'aquí, tenen iniciatives que són molt necessàries, que són molt, molt importants, i aquesta és una d'elles, i tant que sí.
2: Doncs mira, a veure si entre tots plegats, entre el que es va fent a nivell polític, el que podem fer a casa nostra o des d'empreses o associacions com vosaltres, doncs podem aconseguir aquest residu zero tan desitjat.
5: Deixeu-me que us digui una coseta.
2: Sí.
5: Sols perquè pensem una mica en el marc mental que tenim, no? 5 milions a Catalunya. A tot l'estat són 35 milions de llaunes i ampolles híbrids que acaben en un abocador o perduts pel nostre entorn. És una barbaritat. Però ara pensem, nosaltres estan a casa, imaginem-vos que agafem un got, l'omplim d'aigua, bevem i agafem aquest got i el tirem a la brossa. Fa sentit això?
2: No.
5: Oi que no fa sentit?
2: No.
5: Doncs per què fa sentit que comprem una cervesa amb una ampolla de vidre, no? L'obrim a casa, ens la bevem i després anem a la brossa i la llencem?
1: Acaba sent el mateix.
5: No fa sentit.
1: Clar.
5: Imagineu-vos els gots de plàstic que els que tenim criatures, tenim alguns gots de plàstic a casa, perquè ja sabem que les criatures amb els gots de vidre ens fan patir, no? Llavors, nosaltres tenim els gots els típics de reutilització de les festes majors, no? I en tenim uns quants, no? Doncs imagineu-vos que jo arribo a casa amb el meu fill, la meva filla, i dic, papa, tinc set, li poso aigua i ho veu, i jo agafo la brossa i tiro el got. Això és el que passa amb les llaunes d'un sol ús.
2: Sí.
5: Això és el que passa. I malauradament és que els que arriben a la brossa del color adequat sols són un de cada quatre, i això es pot solucionar, estem en vies de solucionar-ho, arribarà, i esperem lideratge per part del govern català, perquè ja ha fet una prova pilota que d'aquests que va ser un èxit on això va funcionar, perquè ha fet estudis econòmics que validen el model econòmic d'una implantació d'un sistema de dipòsit d'evolució de retorn, perquè la ciutadania de Catalunya, un 85%, ho veu amb bons ulls i creu que és de sentit comú poder tornar els envasos buits a la tenda, inclús deixant un petit dipòsit perquè tothom ho faci. Doncs ara el que toca és valentia política, iniciativa política, i que legislin aquest sistema perquè ho tenen tot el que cal, que el posin en marxa quan abans, i que Catalunya torni a liderar la revolució mediambiental.
1: Doncs a veure si és així, a veure si prenem nota tots plegats i aconseguim aquest objectiu de reduir i si pot ser, doncs, residu zero. Miquel, tenim gràcies.
5: Tenim tot el que ens cal, ens falta la valentia política.
1: Doncs a veure si la tenim. Gràcies, que vagi molt bé, Miquel.
5: Gràcies a vosaltres per cobrir-nos.
1: Una abraçada.
2: I si sou d'aquells que us costa reciclar, avui volem recomanar una eina, una aplicació per fer més fàcil aquesta gestió. Es diu Residuo. Què és?
4: És la primera companyia en Europa que ajuda a sus clientes a tirar la basura y los reciclables desde la puerta de sus hogares, comercios u oficinas. Esto es con el fin de ser depositados en sus respectivos contenedores. Y de esta forma, eliminar esta tediosa o difícil tarea según sea la condición o necesidad de la persona.
1: ¿Dónde va a surtir la idea?
4: La idea nace de la primera vez de que me tocó ir a tirar la basura aquí en España. Yo tengo 5 años de haber llegado a España y en el momento que me tocó tuve mi primera complicación con el tema de la basura. Se me venía rompiendo la bolsa de basura y luego el que me di cuenta que tuve que caminar bastante para tener que tirar los reciclables. Ahí inmediatamente me vino la idea de cómo les puede, si esto me está pasando a mí, que me considero una persona joven, ¿qué le puede estar pasando a las personas mayores, a las personas que tienen problemas de movilidad y pares de contar? O sea,
2: ¿des d'on es pot utilitzar aquesta aplicació?
4: En este momento estamos en Barcelona, pero la intención es crecer para poder ofrecer este servicio a toda España y luego al resto de Europa.
1: ¿On la podem aconseguir y cómo funciona?
4: La aplicación la consigues disponible en la mayoría de las tiendas de móviles que existen. Es cuestión de buscarla por su nombre, Residuo, o Residuo con C e Y, y encontrarás la aplicación. La descargas y te das de alta muy fácilmente poniendo tu nombre y tu correo. Ya luego tienes acceso a poder solicitar 4 recogidas gratuitas para que pruebes el servicio. Y luego puedes optar para seleccionar el plan que mejor se preste a tus condiciones.
1: Si us interessa, doncs, Residuo, un camí per ajudar les persones a separar de manera adequada les deixalles, sigui perquè és una tasca complicada per ells o perquè no disposen de prou temps per fer-la.
2: Avui volem parlar també amb la Núria Vila. Ella és dissenyadora gràfica i té un gran compromís amb el medi ambient i, a banda d'això, també dona classes a la universitat i fa xerrades. Bona tarda, Núria.
6: Hola, bona tarda. Moltes gràcies per convidar-me.
2: Com aconsegueixes tu dissenyar generant el mínim impacte possible al medi ambient?
6: Doncs primer de tot és intentar entendre totes les fases del cicle de vida de qualsevol cosa que dissenyem, no? Sempre m'agrada dir la frase de que el 80% de l'impacte ambiental de qualsevol cosa, disseny, no?, de producte o de peça, es defineix a la fase inicial, que és la del disseny, és la nostra, no? Per tant, com a dissenyadors tenim una responsabilitat, no?, i podem ser generadors del canvi. Aleshores, si nosaltres coneixem totes les etapes que té el cicle de vida d'un disseny, no?, d'un producte o d'una peça gràfica, i així podem minimitzar aquest impacte ambiental.
1: Tu sempre tens un ull posat a un dels residus més habituals de la nostra societat, com és el plàstic. Què creus que podem fer des de casa nosaltres per substituir-lo?
6: Bueno, clar, això és com, no, el disseny circular, l'economia circular, el que sempre diu és que el que hem de fer primer de tot és reduir. Aleshores, la clau per mi és repensar la nostra manera de consumir, no?, i de viure que tenim. Aleshores, des de casa, les petites accions és tan bàsic com anar a comprar amb els nostres propis envasos, no?, o intentar que tot allò que comprem intenti tenir el mínim impacte ambiental o valorar aquelles marques que ja estan posant, com que ja estan fent petits canvis, no?, en aquest aspecte.
2: I tu que fas xerrades, tallers i formacions, veus que la gent tingui un mínim interès en canviar alguna cosa o que simplement, doncs, tots ens omplim la boca de paraules però al final no acabem fent res?
6: A veure, jo crec que cada cop hi ha un canvi social, la gent està canviant, no?, la seva mentalitat. El que passa que és difícil quan... Mira, jo sempre dic que el plàstic és un material meravellós, és tan meravellós que no desapareix, no? I la incongruència ha sigut que hem convertit aquest material en un material d'un sol ús, que aquí és on està què estem fent, no? Perquè el plàstic ha salvat moltes vides, però també ara n'en treu moltes d'altres, no? El problema és com hem fet un abús d'aquest material. Aleshores, també ens ha facilitat tant la vida que és normal que costa, que per molt que tinguem aquesta consciència, hem de començar a canviar altres hàbits, no?, per no tenir aquesta dependència d'aquest material, però necessitem que les empreses siguin les que fan el primer pas. I també hem de vigilar, i m'agradaria explicar, que el tema no és ara dir, vale, doncs no farem plàstic i ara substituïm tot aquest plàstic per un plàstic fet a partir de vegetals, no?, que se'n diuen, molts els diuen biomaterials, però, o bioplàstics, no?, perquè estan fets amb la mateixa composició en alguns. Hi ha alguns que estan fets, per exemple, doncs, amb l'almidón del maïs, no?, ara no sé com es diu en català, I llavors, aquests què passa? Que hem de cultivar camps de blat de moro per poder fer packagings? O els que estan fets amb fècula de patata? És que potser, aviam, sí, no parem i repensem, no? I intentem replantejar la manera que tenim de consumir, vigilem que si comencem a substituir el plàstic per materials que procedeixen d'aliments, no sigui que després no tinguem aliments per alimentar la població i els fem servir només per fer packaging, no? Vull dir, que potser aquí el que hem de fer és fer aquesta part de, un moment, parem, pensem, i llavors decidim quin és el millor material per aquell producte que tenim, i si realment necessitem que, no sé, podem comprar granel, per exemple, no? O podem comprar-ho d'una altra manera.
2: Sí, sí, precisament una de les idees que ha sortit últimament és que la gent faci servir els envasos que ja té a casa per anar a comprar, i no pas, doncs, cada cop que vas al supermercat t'enduguis una safata de plàstic, o t'enduguis el que sigui de Porexpan, per exemple, doncs ja utilitzem els tàpers que tenim a casa, que no costa res, ja que agafem les bosses i el carro, no?
1: Doncs
2: que agafem també els tàpers.
1: I escolta, Núria, com creus que podem explicar tot això que aparentment és complicat pels petits de casa perquè ho entenguin? Tens alguna idea, algun joc? De quina manera treballeu això cap a les escoles, per exemple?
6: Bueno, els petits de casa jo crec que són els més conscienciats, no? Perquè les escoles això sí que es treballa molt, i bueno, jo també ho veig per als de casa meva, no? Sí que és veritat que jo treballo més amb universitaris. Amb tema d'escoles tenim l'exposició, per exemple, ara que està al Museu de la Pell, que es diu l'exposició que vaig ser comissària juntament amb el Museu Vida Rural, que es diu Plàstic, genial o pervers, no? I tu com ho veus? Aleshores, és una exposició que és tant per grans com per petits, on expliquem justament això, no? L'evolució del material i com el material va evolucionant segons les necessitats que té la humanitat, no? Però com, i acabem veient com això se'ns acaba anant de les mans i acabem convertint tant o fent tants residus, no?, que de cop i volta hi ha 5 illes de plàstic flotant pels oceans. Llavors, els més petits ràpidament pinyen molt la idea, i jo crec que són els que són més conscients, quasi bé, no?, de l'impacte que generem.
2: Parlem molt sempre de la lluita contra el canvi climàtic o de la gestió de residus a nivell més personal, no? Què podem fer nosaltres quan podem sortir de casa, com ho poden entendre els més petits. Des del govern de Catalunya, tu creus que s'ha de fer alguna cosa més que encara no s'hagi fet respecte als residus?
6: Home, jo crec que sí, que necessitem, per exemple, ara la nova llei dels plàstics que han prohibit, segons la meva opinió, és una mica ridícula. És a dir, treure un plàstic, han prohibit el plàstic oxodegradable, que en el seu moment es va vendre com el plàstic més eco perquè es degradava més ràpid. Això vol dir que més ràpidament es convertia en microplàstics. O sigui, gràcies per ser el primer plàstic que treuen. Però, clar, treure que no els plats o els gots d'un sol ús, em sembla molt bé, però què passa amb tots els altres packs d'un sol ús, no? Clar, si els governs no fiquen lleis més dures i no fan que les empreses tinguin, no, que canviar... Sí, necessitem lleis perquè les empreses, no, també puguin fer aquests canvis, i així els usuaris tinguem alternatives a l'hora de comprar. Perquè si no, per molt que un usuari no vulgui comprar en plàstic, és que a vegades no tens més remei, no? Jo, que vaig molt conscienciada, faig molta bossa de plàstic a casa.
1: Com veus el futur del nostre país en aquest sentit? Per exemple, mirant a llarg termini, cap al 2050, la realitat que vivim serà semblant o haurà canviat considerablement, creus?
6: Hòstia, el 2050, jo quan anem al CORP, no, i comencen a parlar de vale, farem això pel 2030, pel 2000, i jo penso, però per què no parlem d'aquí 5 anys, si us plau, perquè quan mirem a tants anys, penso, és que llavors es difumina tot tant. Mira, jo, com que tinc dos nens petits, intento ser molt positiva i intento pensar que som capaços. Jo crec que amb la pandèmia també hem vist del que no som capaços, però sobretot del que sí que som capaços. I jo penso que, espero, que el 2050 haguem canviat i haguem repensat la nostra manera de consumir, que realment tornem en aquell, no, pensar global però actuar local, no? I treballar més a nivell de comunitat. I ja no parlo no només a nivell de compra, en el sentit d'intentar anar a comprar amb els nostres propis envasos, el retorn d'envasos, sinó a més també aquesta compra més local, més de producte d'aquí, de botiga d'aquí, no?, que ens ajudem els uns als altres. Espero que sigui una mica aquest decreixement i aquest tornar una mica a connectar allà on estem.
2: Doncs mira, ens quedem amb aquesta idea i aviam si entre tots plegats aconseguim fer alguna cosa. Núria, ho deixem aquí. Moltes gràcies per compartir tots aquests coneixements amb nosaltres i que vagi molt bé.
6: Moltes gràcies a vosaltres.
1: Una abraçada.
7: La ràdio, quan tu vulguis.
2: Vist com diverses entitats, associacions, empreses s'estan posant les piles per reduir, reutilitzar i reciclar. Però què en pensen els més joves de totes aquestes tasques que s'estan fent? Per debatre ho hem convidat a la Maria Serra, activista climàtica, i al Joan Griver, ambientòleg, influencer, comunicador i còmic. Bona tarda a tots dos.
8: Bona tarda.
9: Bona tarda. Quantes coses sóc jo, eh?
2: Sí, eh? Moltes, quina moltes. Llista. No acabem mai, però així ens vas bé per parlar de moltes coses, Joan.
9: Estupendo.
2: Sí, mireu, la gestió dels embolcadors i les incineradores, ho hem estat parlant durant el programa d'avui, veuen que cada cop estan més al límit, no? Que aquests abocadors, que nosaltres anem doncs abocant tots els nostres residus dia a dia, ja estan arribant com a uns nivells màxims. Quina creieu que podria ser la solució més realista davant d'aquesta situació, Joan?
9: Primer de tot, crec que a la gent que treballa als abocadors no els agrada el nom abocadors. Diuen que han de ser dipòsits controlats. No heu trobat això de que us ho comentaven?
2: No us ho he comentat, no.
9: I després, pues és evident, no?, que el que hauríem de fer és reduir el que aboquem en aquests dipòsits.
2: Maria?
8: M'ha fet molta gràcia els dipòsits controlats. A veure, està clar que no era i ni ha sigut mai una solució a llarg termini. O sigui, no sé en quin moment, com a societat barra humans, vam decidir que era bona idea posar els nostres residus en un forat i deixar-los allà indefinidament. O sigui, en plan, en cap moment ha sigut una solució a llarg termini. El que per mi està clar és que fins que no canvis l'economia, no?, fins que no dissenyis un model que no produeix aquests residus en primera instància, no?, els hauràs de seguir posant en algun lloc, dic jo. Per tant, un altre cop, la responsabilitat sempre cau en l'empresa.
2: La recollida porta a porta, no sé si n'heu sentit a parlar, sobretot que s'està fent a comarques com el Berguedà, que tu a casa tens les teves diferents galledes, no?, on hi situes els teus residus, però no cada dia pots treure tots els residus fora. Et diuen, per exemple, doncs avui es recollirà l'orgànica, demà es recollirà el paper, l'endemà el vidre, i tu no tens un lloc on desar-ho al carrer. Per tant, has de ser responsable en aquest aspecte. El Berguedà, això ha fet que hi haguessin molt bons resultats respecte a altres situacions d'anys anteriors. Creieu que aquest seria un bon camí, Maria, per exemple?
8: Jo soc de Collbató, originàriament on hi ha porta a porta, per tant, la meva família i jo portem igual uns 5-6 anys en porta a porta, i hi ha instàncies i hi ha dades de que, així com els contenidors recullen un 30% de la brossa més o menys, porta a porta recull fins a un 70%, quasi. O sigui que a nivell de números funciona. Clar, portar això a Barcelona no sé fins a quin punt és viable.
2: Digues, Joan.
9: Jo sóc de Sant Esteve Palau Tordera, visc aquí i també hi ha porta a porta, i sóc originari de Llinars del Vallès, on fa molt poc que està el porta a porta implantat, i pels veïns de Llinars ha suposat un canvi total. Hi ha alguns que es van queixar pel tren un grup de Facebook i van dir: "Ahora tengo la casa llena de contenedores", no sé què, perquè el porta a porta el que fa és una cosa molt bonica, que és obligar-te a separar els residus a casa teva. No pots dir: "Bueno, escolta'm, avui he fet una festeta, ho foto tot en la mateixa bossa i ja, apa". No pots fer-ho, t'ho impedeixen. Aleshores, amb la mesura de vegades que hi ha un canvi en la reducció de residus, és per obligació, és com el de les bosses, per exemple. Les bosses de plàstic es van començar a reduir brutalment quan te les feien pagar, i els residus es comencen a reduir o es comencen a separar correctament quan t'obliguen a fer-ho d'aquesta forma. Una vegada més, les coses de forma vertical, com una mica el que deia la Maria, que és que canvia el sistema, no és que ho deixen a les mans dels usuaris o de la ciutadania a veure com ho feu, això, si ho feu bé o no, sinó, bueno, us obliguem a pagar les bosses, us obliguem a separar a casa, i d'aquesta manera, doncs, obtenim millors dades.
2: I a part de tot això que es va fent i d'aquesta responsabilitat que tenim com a usuaris, creieu que també s'hauria de fer un nou plantejament d'arrel, parlant, per exemple, d'envasos, de plàstics, de Porexpan, perquè si tu vas al supermercat, no?, gran part de la població és freqüent que vagin a un supermercats on probablement tot el que trobin ho trobaran envasat en plàstic, en porexpan, no, en materials difícils de reciclar, difícils d'eliminar. Creieu que aquí tindríem el problema d'arrel, que s'hauria de fer un replantejament d'aquest tipus?
9: Sí, i tant. Ja s'ha fet una miqueta, no? Ara, que a partir de l'any que ve, que ja serà prohibit, corregiu-me si m'equivoco, els plàstics d'un sol ús, estil gots, a coberts, sí. Que Europa ho ha prohibit. Doncs, mica en mica passarà el mateix amb els envasos de plàstic, com per expandir aquestes històries. Ara, cada vegada més, valorem els usuaris que, si tu, per exemple, demanes a menjar a domicili o vas a buscar el menjar en un restaurant, que t'ho posin tot maco en paper, t'agrada més que no en paper de plata, a pòrex, i ja ho valores com a client, i que aquestes coses cada vegada van a més. I és qüestió d'anys que també obliguin a no utilitzar, doncs, que els plàtans, doncs, no puguin anar amb pòrex i plàstic, que hagin d'anar al plàtan tal qual i te'l poses tu la teva bosseta a terra. Vull dir, jo crec que ja estem a nivell d'usuari, cada vegada, com que som més conscients, ens estem reduint més i anem cap a una reducció pràcticament total. Però, clar, jo crec que hi ha molts plàstics que no acabem, els usuaris no veiem, saps? Perquè no són de destinació final. I mica en mica, doncs, això, doncs, els refrescos, jo crec que tornaran a anar amb vidre, que arribarem una altra vegada al punt on estàvem, doncs, fa 60 anys, amb molts més residus, però que no siguin de plàstic.
8: Jo sóc bastant hater de la narrativa reciclatge en general, i no perquè sigui hater del reciclatge com a si, de fet crec que tant la meva generació com la del Joan, que són la mateixa, de fet, ens hem criat amb el reciclatge a les escoles i ho veiem com una cosa molt normal, essencial, és bàsicament categoritzar el que tu consums, ja està, no té més realment. Jo crec, sí, que s'ha utilitzat la narrativa del reciclatge, com s'ha utilitzat les bombetes, com s'ha utilitzat la petjada carbònica personal, no? S'ha utilitzat per distreure't a tu del problema real, no? Que al final són les empreses. Com diu la nostra estimada Nacions Unides, una cosa és que el problema sigui comú i l'altra és que la responsabilitat sigui compartida al mateix grau. Que jo compri una ampolla no té la mateixa responsabilitat ni culpabilitat que una empresa en produeixi un milió, no? Per tant, a mi aquesta com massiva injecció de responsabilitat ciutadana cap al reciclatge, crec que simplement el que ha fet és que tu, durant hores i hores, li expliques a algú que la seva vida està en perill i que hi ha el canvi climàtic i que hem de canviar a nivell sistemàtic, i la seva resposta sistemàticament sigui: però jo reciclo. S'ha convertit, no, com a l'eina d'empoderació civil, no? I no ho és realment, perquè el problema no és que tu reciclis, és que aquest residu en primera instància no s'hauria preproduït així, no?
9: També per tant, diguem, s'imagina que encara té el discurs de que ho posa en tot el mateix lloc després, o que no serveix per res.
8: Sí, sí, sí. Així no ho fan.
9: Una mica el discurs de que les empreses, com són el culpable del tot, a vegades fan que la gent digui: escolta, pues jo tampoc separo, perquè llavors ho fiquen tot al mateix lloc, perquè el que no haurien de fer és produir buir-se aquests residus. O sigui, que entenc el que vols dir, però a vegades és un discurs que el que fa és que la gent que té com, que encara no té recollida selectiva a casa seva, doncs el que fan és dir: quan doncs ho foto tot al mateix lloc, perquè al final no serveix per res, perquè, saps? És una mica, aquestes coses passen. Vull dir, a mi em sorprèn, perquè hi ha gent que es creu realment que separar i que les plantes de reciclatge no existeixen, o que tenen el discurs també de que llavors hi ha una empresa en concret que el que fa endur-se tots aquests diners. És veritat que no vas encaminat, però separa a casa teva, home.
2: La idea aquesta és per no sentir-te malament perquè no separes. Llavors dius: mira, m'agafo aquesta excusa, no? I així no cal separar.
8: Sí. O sigui, no s'han... O sigui, a mi m'ocupa un 0,2 segons mentals, no? O sigui, literalment és tu anar davant de la brossa i decidir quin color, que al final, si ho portes fent suficients anys, no t'hauria de ser molt complicat, no? Fem coses molt més complicades quan t'aixeques del llit. Llavors...
9: I el porta És comodíssim.
8: És comodíssim.
9: No tens residus a casa de dies que et descuides i no sé què, i llavors comença a fer, sembla un abocador a casa teva. Doncs com que cada dia has de treure una cosa en concret, doncs tens el mínim residu a casa. Va molt bé, és molt còmode. Al principi costa acostumar-se, però després vas estupendo.
2: Clar, vosaltres ho veieu tot molt clar, perquè com deia la Maria, des de ben petits doncs ja heu viscut en aquest entorn, però hi ha gent més gran, per exemple jo, doncs que quan vaig néixer tota aquesta conscienciació de separació de residus no hi era, o gent encara més gran, doncs que això a la meitat de la seva vida ni ho ha viscut. Com valoraríeu, perquè aquesta gent agafés més consciència, el fet de que es penalitzi o es premiï l'acció del ciutadà?
9: Els meus avis estan contentíssims amb el porta a porta. Els va costar una miqueta entendre-ho, però estan contentíssims. Aleshores, jo crec que no s'ha de premiar que la gent separi casa seva. Escolta'm, és el que hi ha. Aleshores, paralitzar, doncs, és que a mi no m'agrada gaire a paralitzar, però què has de fer, rotllo? Si veus que algú està tirant una bossa de rebuig on hi ha envasos, cobrar-li 5 euros o cobrar-li, en comptes de la tassa de residus que té normalment, cobrar-li un plus. Ostres, jo això ho veig més quan, no tant en el separar residus, que penso que sí que o fem porta a porta o és responsabilitat ciutadana i es fa amb educació. Jo on penalitzaria a tope és quan veus algú que tira mobles antics al costat de la llera d'un riu, o això sí que jo aniria a matar, pràcticament. Però llavors també la cosa és que hi ha persones que es dediquen a un tipus de negoci que no és del tot legal i no poden tirar la deixalleria perquè els hi farien pagar els impostos i no tenen aquests diners o no volen gastar-los. Vull dir, és una cosa molt complexa. Jo el tema de multar la gent, jo crec que el que hem de fer és que no tinguin alternatives i que hagin de reciclar sí o sí. I sí que és veritat que quan ho fas totes les mesures aquestes a les que les portes a la gran ciutat, se't complica tot moltíssim, perquè clar, a una vivenda a Barcelona on visquin 100 famílies o 100 pisos diferents, doncs haver de treure un dia el rebuig o un dia l'orgànic davant de casa pot ser un caos total, així que no sé com ho faria, però jo no estic gaire a favor de ni multar, ni tampoc dir-li, ah sí, ho has fet molt bé, 5 eurets, no m'agrada.
8: Que és que és això, al final estem premiant lo més bàsic de lo bàsic de lo bàsic, no? Mm-hmm. O sigui, jo crec que estic molt d'acord en que és molt bàsic. Mm-hmm. Jo segueixo pensant que la penalització hauria de ser des de dalt, hauria de ser les empreses que produeixen aquest residu en el primer instància, perquè si no, això és un bucle que no acabarà mai. O sigui, fins que no es facin responsables les empreses del seu propi residu, no deixaran de produir-lo, no? Què passa? Ara mateix l'únic que podem fer és atacar el ciutadà, perquè, per exemple, el govern de Catalunya està reformant lleis amb això, però grans empreses com a Coca-Cola estem d'acord que no canviaran el seu model de producció només per Catalunya.
9: Però és que ja paguen, diguem-ne. O sigui, aquestes empreses, això que estàs dient, ells et diran que ja ho fem. Ja paguem el reciclatge dels envasos. Per això tenim aquest trianglet, no? Vull dir, quan no tots els... Si tu, per exemple, fas llaunes a casa teva o fas ampolles de plàstic a casa teva, no sé com ho has de fer, no les podràs reciclar. Això és una cosa que la gent no sap. Les empreses paguen perquè aquest producte es recicli. I per això hi ha aquell trianglet a les coses. Aquell trianglet és, ho miren, vale, això s'ha pagat perquè es recicli. Doncs aleshores ho puc reciclar. Vull dir, clar, les empreses diran que això ja ho fan. El que haurien de fer és no pagar que ho pugui reciclar, sinó no poder fer aquest tipus d'envàs. Bueno, en el supermercat tenim opcions, comprar una cerveseta de llauna o una cerveseta
2: sí, o de vidre.
9: Aleshores, potser el que hauríem de fer és que l'opció fos només cerveseta de vidre. No, és que és més cara. Bueno, escolta'm, Tetravic de...
2: Mira, ens apuntem totes aquestes reflexions que heu fet avui, totes aquestes converses que hem tingut per veure si en traiem alguna cosa bona i a veure si amb el programa d'avui també la gent agafa més consciència. Moltes gràcies, Maria Serra, activista climàtica, i gràcies, Joan Griver, ambientòleg, influencer, comunicador i còmic i tot el que faci falta.
9: I humil.
2: Que vagi molt bé.
9: Gràcies a vosaltres.
10: Davant de la
1: la situació que vivim, les empreses estan posant les piles i una d'elles és Mercadona, amb més de 1.600 botigues a tota Espanya i 250 a Catalunya. Al setembre de l'any passat van posar en marxa el que es coneix com a 625. Són 6 accions que tenen com a objectiu reduir el plàstic. Les dues primeres ja les han complert, ho explica Maria Sapinya, responsable de Medi Ambient.
10: L'acció 1 era eliminar les bolses de plàstic d'un sol ús. Les hem eliminat en totes les seccions i les hem substituït per bolses compostables o reutilitzables. Aquest canvi, per exemple, de substituir les bolses per bolses compostables o reutilitzables ja suposa una reducció de més de 3.000 tones de plàstic que no posem al mercat. També hem eliminat el parament de plàstic d'un sol ús, que aquesta era l'acció 2. S'ha substituït per altres materials que poden ser tant reutilitzables, paper, cartró, etc. I que tot allò ha suposat també una reducció de 3.000 tones més de plàstic.
11: I ara continuen treballant la resta d'accions, ja que és una estratègia a llarg plaç.
10: En l'acció 3, l'objectiu era reduir el plàstic dels nostres envasos, com ja siga eliminant-lo de tot aquell que no aporta valor, reduint i substituint-lo per altres materials, com per exemple el moviment que hem fet en les càpsules de cafè. Hem eliminat la bolsa que envoltava aquestes càpsules i l'hem substituïda per cartró. En quant a l'acció 4 era de afavorir que foren reciclables o compostables. Hem de saber que determinats envasos, per la seva pròpia composició, són difícilment reciclables perquè estan compostos per fines làmines de molts tipus de plàstics diferents. L'objectiu de Mercadona és estudiar tots els envasos que tenim a la botiga per a que siguin totalment reciclables. És a dir, que quan el depositis en el contenidor groc, automàticament tinga una segona o una tercera vida d'aquest envàs. L'acció 5 tracta de reciclar tot el residu plàstic que tenim a la botiga. Ja el reciclàvem, tot el plàstic i tot el cartró, que és el a partir d'aquest plàstic i aquest cartró obtenim les bolses de caixa o les caixes que fem per a cereals o per a els depòsits, les caixes de llet. Però en aquest moment el que estem fent és reforçar aquest sistema de reciclatge tant per al treballador com per al consumidor. I en quant a l'acció 6, que era la de formar i informar al consumidor, hi ha determinades accions que ens han permès tindre una relació més directa amb el consumidor, com per exemple, els primers dies de l'apertura de la tenda es feia entrega d'un imant que ha agradat molt al consumidor, ja que permetix o facilita la separació de residus a casa.
11: Amb tot plegat, Mercadona vol reduir l'any 2025 un 25% l'ús de plàstic de les seves botigues. Avui parlem de Sedaco. Concretament ho fem amb la Belén Garnica, que és la directora financera i cofundadora. Bona tarda, Belén.
12: Hola, bona tarda.
11: D'entrada, per qui no us conegui, què és Sedaco?
12: Bueno, Sedaco Technology som una empresa que fem intel·ligència artificial aplicada al món dels residus. El que fem són algoritmes capaços de reconèixer el residu per tal que plantes de tractament de residus puguin fer servir robots que incorporen la nostra tecnologia o també equips de monitorització de flux.
1: Hem vist que aquest mes de novembre, que hem deixat enrere fa pocs dies, amb motiu de la Setmana de la Ciència i la Tecnologia, vau oferir algunes xerrades a estudiants de secundària, però també heu estat a Lió, a França, heu estat a Amsterdam, als Països Baixos, amb altres projectes. Com va anar tot plegat?
12: Doncs sí, recentment hem estat a tres fires diferents d'arreu d'Europa, presentant o acompanyant el MaxAI. El MaxAI és un robot separador de residus que incorpora la nostra tecnologia i que es presentava pues, tant a Lió com a Rimini, a Itàlia, com a Amsterdam. I sí, també fem algunes xerrades a escoles, a col·legis, ens agrada pues, una mica fer difusió, no?, de lo que fem a Sedaco.
11: I si entrem a la vostra pàgina web, veiem, entre d'altres coses, un apartat dedicat a les tecnologies i un altre a les aplicacions. En què consisteix cadascun, exactament?
12: La tecnologia és la intel·ligència artificial. Nosaltres som especialistes en deep learning i el que fem és són algoritmes capaços de reconèixer el flux de residus. És un flux molt complexa, dels més complexes del món, perquè pot haver-hi de tot, no? A la brossa, el residu acaba tot, i a més el tenim en males condicions, no? El tenim normalment trencat, xafat, brut, etc. Llavors, ser capaços de reconèixer informàticament tot tipus de materials i d'objectes amb aquest flux és molt complex, i això és el que fem a Sedaco. Com a aplicació principal, pues, som els ulls i una mica el cervell d'aquest robot que us comentava, que es diu Maxaí, que és un robot separador de residus que s'instal·la a les plantes de tractament i que ajuda, pues, a recuperar més material reciclable. El robot no és nostre, sinó que és una empresa americana que es diu DHS, i aquesta empresa, bueno, pues, ens va llicenciar la tecnologia i nosaltres estem dintre del robot permetent-li veure el residu.
1: I escolta, ara parlaves de que us acosteu en algunes escoles i instituts a explicar una mica la realitat dels vostres projectes, el vostre dia a dia. Pels més petits de casa, què oferiu des de Sedaco? Què podem conèixer des de casa?
12: A veure, el que anem a explicar normalment als col·legis, no? Per una banda, és tot el món del residu i com és veritat que separar el residu a casa, no? El que diem reciclar a casa, és molt important, però és només un primer pas de tota una cadena que es necessita perquè al final es recuperin el màxim nombre de materials valoritzables possibles. Llavors ens expliquem això, que el que fan a casa ho han de seguir fent, ho han de fer bé, que és molt important, però és només una primera contribució a tota una cadena de reciclatge que és molt àmplia i molt complexa.
11: I vosaltres com veieu el futur? Sou optimistes? Perquè davant de la situació que tenim en general de crisi al nostre planeta, sigui mediambientalment parlant, sigui el canvi climàtic, vosaltres com veieu el futur? Veieu que la gent s'estigui posant les piles?
12: Sí, nosaltres veiem que sí, cada cop hi ha més consciència, no? Com a consumidors, això és molt important, no només com a ciutadans, sinó en el moment de consumir, de posar els calés en algun lloc, cada cop hi ha més, bueno, més voluntat de posar-los en productes i en empreses que facin les coses bé mediambientalment. I també pensem que la tecnologia ha de contribuir moltíssim, i de fet aquesta és la nostra missió, no? I la nostra il·lusió, poder contribuir amb tecnologia a que cada cop reciclar sigui més fàcil i més barat. Pensem que al final hi ha una equació econòmica que és la que ha de sortir bé i ha de ser més barat reciclar que no reciclar.
1: Doncs a veure si és així, amb aquest missatge més esperançador i optimista, que és el que hem de fer entre tots, doncs acabem. Gràcies, Belén Garnica, de Sedaco, per acompanyar-nos. Que vagi molt bé.
12: Moltíssimes gràcies, un plaer.
11: Que vagi bé.

0: Avui hem fet un repàs de tot el que hem de fer per aconseguir generar el mínim nombre de residus possibles. No és una tasca fàcil perquè la dinàmica de la nostra societat ens ha portat a viure el dia a dia sense aturar-nos a pensar si realment és necessari comprar tot el que comprem.
1: Anem pel bon camí, però no hem arribat al final, tot el contrari. Això només acaba de començar i encara hem de canviar moltes coses abans d'arribar al residu zero.

0: El Club d'Escacs de l'Escala a l'Empordà organitza el primer torneig internacional que es fa al municipi, que se suma al calendari de competicions catalanes. És l'Emporium Chess Open i participaran grans mestres. Competiran uns 60 jugadors de 7 països. Núria Peraire.
1: Els organitzadors estan satisfets perquè hi participaran jugadors d'alt nivell, fins i tot grans mestres, que és el títol més alt que es pot aconseguir, i de diferents països com Portugal, el Perú, França o el Kazakhstan. Ho explica el responsable de la secció d'escacs del Club Ser de l'Escala, Alfons Martí.
2: Un bon nivell vol dir que la meitat dels jugadors són més de 2.000 elos. Aleshores, això és un nivell bastant interessant. I, a més, tenim grans mestres. Això vol dir que són jugadors de primer nivell i de primer ordre. Aquest any tenim gent de Kazakhstan, que són 4 i són joves, són nanos de 16, 14, 15, 16, 17 anys, i que juguen fenomenalment bé.
1: Esperen ser un reclam per al turisme d'escacs, ja que els jugadors hi estaran una setmana i sovint viatgen acompanyats de familiars. L'objectiu és arribar en properes edicions als 300 participants, tal com tenen altres tornejos, perquè asseguren que hi ha més aficionats als escacs del que pot semblar. Un de cada 4 participants al torneig serà dona. La Marta Quintana, sòcia del Club de l'Escala, fa 3 anys que hi juga i hi competirà.
3: M'encanta, no?, veure per on te surts, no?, i veure l'oponent, no?, a veure quina manera de jugar. No sé, és una novetat per mi de veure mi carrera, d'aprendre les estratègies.
1: Després d'una aturada, el Club de l'Escala torna a funcionar des de fa 3 anys i en aquest temps ja ha organitzat tornejos escolars i la competició territorial de Girona. Bona nit.
4: Les platges amb més encant del Mediterrani o les muntanyes més desafiants? Per què no les dues coses? Cada viatge hauria de ser el viatge de la teva vida. Viu la cultura, viu la gastronomia, viu la platja i viu la neu. Viu el doble. Costa Brava i Pirineu de Girona. Patronat de Turisme Costa Brava Girona, Diputació de Girona.
5: Recuperant els sons de tota una vida de ràdio.

0: йогас подігал.
1: Як темі?
0: Йо, вострибайся. Ти тут йогас подігал.
1: Тені мульта сфоріна.
2: Si uno usa, la troca un pan, li diu, i ho podem fer entre tots.
3: No ho feien les feinades.
0: Jo tinc molts amics,
4: per cert.
0: Jo tinc cinc. És un lloc espacial.
5: Exploradors.
6: El pilla-pilla no hi juguem mai.
0: És un lloc espacial.
7: Són les meves més preferides.
8: Ens cuiden i ens ensenyen les coses.
9: Bueno, jo m'ho passo bé.
10: No sé si ells ho passen bé.
11: Sí.
0: És un lloc espacial.
12: Per mi és el guai de Catalunya.
13: Som com una família.
14: Connecta amb Ràdio Vila-sacra.
15: És genial.
16: És la millor.

0: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
1: La acústica de Figueres del 2020 i si s'ha dit adeu. Més d'una trentena d'actuacions han passat pels diferents escenaris del centre de la ciutat amb noms com La Fúmiga, que ha ofert un dels seus darrers concerts gratuïts abans del comiat, 31 Fam, la Lupi Band o el gironín Sopa de Cabra. El director de l'acústica, Xavi Pascual, en fa un balanç molt positiu i atribueix l'èxit del festival a la seva aposta per l'escena musical catalana.
2: Jo penso que és perquè ens hem mantingut fidels a aquesta aposta per la música del país i poder veure doncs, la foto del que està vivint Catalunya a nivell musical.
1: Una aposta que també inclou artistes emergents amb bona acollida de concerts com el de Dan Peralbo i el Comboi, Max Navarro o Malifeta. Enguany a més el festival ha volgut acomiadar-se amb una proposta ben diferent. Locomí, el grup dance popular als 80 i 90, va recuperar els seus característics ventalls gegants i les coreografies que els van fer famosos en un concert que va congregar molts nostàlgics i que va posar punt final a un dels últims grans festivals de l'estiu.

0: canvi.
1: Desconnectin els seus telèfons mòbils. L'espectacle és a punt de començar.
2: Amb el suport del Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural.

Contents de saludar-vos novament, l'Ester Casanovas, el Xavi Nuses i el Carles Baldellou, us donem la benvinguda a una nova edició de Pagesos de Ciutat, el programa en què trobareu un món per descobrir al voltant de l'horticultura urbana. I tot això, tant si sou experts, aficionats o us esteu pensant començar a plantar hortalisses als balcons o jardins de casa vostra. Esperem les vostres suggerències, dubtes o comentaris a pagesosdeciutat@gmail.com o a través dels perfils de Pagesos de Ciutat a les xarxes socials, on aquesta setmana hem superat els 500 seguidors. Motiu pel que us volem donar les gràcies. També per acompanyar-nos una setmana més i per celebrar-ho hem preparat una sembra que repassem en el sumari.

0: per saber què planta a casa seva i coneixerem el projecte agrícola a l'Escola Bressol La Beguda Alta. I si us pregunteu què cuina avui, la Marta Cos ens donarà una resposta gustosa.
1: És l'hora dels pagesos de ciutat.

0: torna ara per saludar l'Ester Casanovas, benvinguda.
1: Hola, Carles.
0: Que avui ve alertada.
1: Sí, jo això de les abelles saps que em té realment preocupada i aquests dies ha sortit publicada una notícia a agroinformación.com en la que confirmen que l'àcar que mata les abelles s'ha tornat immune als pesticides. Sembla que aquest àcar, que es diu varroa, es modifica cada 3 o 4 anys, el que fa que els tractaments químics per controlar-lo deixin de ser eficaços. L'àcar es fica dins de les cel·les del panal abans de que l'abella reina hi posi els ous i els tapi amb cera, pel que quan eclosionen les cries, la varroa se'ls menja les potes i les ales, de manera que aquestes obreres neixen amb malformacions i són expulsades del panal, per no ser aptes per a l'elaboració de la mel. Òbviament, la població d'abelles va minvant i científics del tot el món estan fent estudis per veure com controlar aquesta situació.
0: Recordem que molts experts destaquen la importància de les abelles pel que és la preservació de l'ecosistema. De fet, avui els insectes seran protagonistes. Ho seran d'aquí una estona, però, durant el temps de l'entrevista. Abans, visitem Alana Campillo, una científica de laboratori biotecnològic de 31 anys que fa 3 va decidir remoure la terra. El més curiós és que la seva hortalissa preferida és, alhora, la seva gran assignatura pendent, i es diu tomàquet.
2: Tens alguna cosa a dir-nos? Escriu-nos a pagesosdeciutat@gmail.com.
3: No dic, no, de tenir un hort i poder-te mantenir absolutament aquest hort, però sí, home, uns tomàquets, uns raves, uns enciams, de poder-te mantenir una mica tu mateix, i són coses que s'han perdut i que realment trobo que està bé poder-les tornar, diguéssim, a redescobrir. I són coses, a més, que comences a implicar en el tema i veus que ho pots fer tu des de casa mateix, que no cal que tinguis un terreny molt gran, sinó que simplement hi ha certes coses que en un test no se'ls pot fer créixer i pots fer una amanida. Realment vaig passar un dia per Ikea, però hi havia unes llavors, no?, que bueno, a mi això de les llavors sempre m'havia agradat, que mon pare m'havia regalat alguna vegada unes que anaven com una espècie d'ou d'aquestes que trencaves. I després, passant per aquests magatzems, també he vist que bueno, que hi havia així com una espècie de llavors que podies conrear fàcilment amb testos i començaven a créixer les hortalitzes, no?, que eren, crec que raven, carbassa i que era trigil o alguna cosa així. I vaig començar així una mica, després vaig trobar la gràcia, vaig començar a comprar alguna jardinera una mica més gran i fins avui en dia, que continuo amb mica petita i realment no hi tinc molta cosa perquè tampoc l'orientació del balcó no és massa adequada, doncs encara ho tinc per allà. Moltes vegades el que em trobo és que les llavors o els vegetals s'estiquen moltíssim per intentar buscar aquesta llum que no tenen. Després també l'aigua, per exemple, de Barcelona, tot i que és boníssima, com utilitzi l'aigua de l'aixeta tal qual, moltes se n'acaben fuminant les plantes. Ja a vegades l'he d'acidificar una mica. Moltes vegades el que faig és que recullo l'aigua de la pluja. Aleshores, tinc com una espècie així de bidó col·locat una mica estratègicament perquè sobresurti del balcó i aleshores recullo tota l'aigua i després aquesta aigua la reutilitzo per regar les plantes. També el tema de la mosca aquesta blanca, a vegades els enciams, molta mosqueta d'aquesta, però realment el principal problema per mi és la llum. Al meu espai el que acostumo a tenir és enciams, ravens, sobretot herbes aromàtiques, i a vegades he posat alguna ceba o alguna patata, però poca cosa més, per exemple, tomàquetes i coses així no m'atreveixo encara. Per tema de sol, penso que potser em comencen a... Si ja em passa amb els ravens, que a vegades se'm comencen a estigar, i els enciams, penso que les tomaqueres segur que no em creixen tampoc. Tu creus que podria fer-les créixer? Llum indirecta en tinc. Hi ha una zona del balcó, sobretot depenent de l'època de l'any, òbviament, que hi arriba a mi. Ara, per exemple, és l'època que puc començar a fer-ho de veritat. O sigui, de veritat, amb la seguretat de que em sortirà bé, perquè ara, per exemple, una zona sí que està molt... Li dona les hores suficients, a dir, al sol, però no és massa gran l'espai. Aleshores, saps allò, tinc una mica de por de posar-hi més cosa i que no creixi al final, perquè ja m'ha passat amb altres coses. El meu historial d'enciams i de ravens morts, bueno, és bastant considerable, eh? L'enciam no, però els ravens, per exemple, hi ha altres coses, sí. Preparo els meus... No pots iogurt, normalment, a casa. Els tinc en una zona que és una mica més càlida i durant més o menys aquesta època ja els transplanto. Utilitzo un 60% de fibra de coco i després un 40% o meitat i meitat de vermicompost. I els barrejo ben barrejat, de vegades el poso sota cartró també perquè quedi una mica així humit i això és el que utilitzo. De fet, estic apuntada a una pàgina web que

0: fan és posen en contacte propietaris, sorts, amb gent que vol fer un hort. I bueno, el que passa que, òbviament, hauria d'estar una mica per la zona, perquè amb la feina no puc estar-me desplaçant molt lluny. I estic apuntada a veure si hi ha algú que més o menys per la zona ofereix alguna petita part de terra, perquè sí que està mirant i per aquí per on veig una mica... Bueno, almenys jo no conec a tanta gent. Sí que sé que hi ha una zona on hi ha, però està bastant sol·licitat. Seria com amb llista d'espera, per dir-ho d'alguna manera. Suposo que és l'orgull de veure que t'ha crescut alguna cosa, perquè quan realment la llavor, quan comença a germinar, és com sembla, no sé, un miracle, allò. És com, ostres, i ho he aconseguit jo, no? És potser una mica aquest repte, és com un repte, una motivació personal, de dir que m'ha crescut alguna cosa i me la puc arribar a menjar. A més, és algo que enganxa, jo crec que enganxa, que quan comences vols anar més, i si no tens l'espai és com que intentes buscar o això, no? Apuntar-te a pàgines web per a veure si algú pot cedir-te algun tros o alguna cosa. Vull dir que crec, jo sincerament crec que és alguna cosa que enganxa. Comences a ficar-te al món i ara doncs, a saber més que és una cosa, ara vols també intentar fer una altra cosa. Vull dir que sí, és un vici, és un altre vici, mira.
1: Pel que ens explica l'Anna, el principal problema al que ha de fer front és la manca de sol. Té llum indirecta i això fa que els enciams, els raves, se li espiguin i, a més, el lloc on té sol directe, pel que ens explica, és petit. No vull ser portadora de males notícies, però quan es tracta del sol i de la ubicació d'un balcó que no en té gaire, s'ha de ser realista i prendre consciència de que realment serà molt difícil tirar endavant algunes varietats d'hortalisses. Els tomàquets, els pebrots i les albergínies acusen moltíssim la manca de sol. Creixen, més o menys bé, però s'estiren buscant la llum directe. No produeixen flors i si ho fan és quan arriben a una alçada on sí que tenen sol. Recordem que el nom de la família a la que pertanyen ja ens ho diu tot. Són les solanàcies. De tota manera, abans de donar-nos per vençuts, us animo a que feu una prova. Planteu allò que us ve de gust intentar ubicar les plantes que necessiten més sol en aquells racons del balcó on hi ha més insolació. Tingueu present les diferents alçades de les plantes. Els pebrots, per exemple, no creixen tan alts com els tomàquets i caldria redistribuir l'espai en aquest sentit. Penseu que podeu aprofitar l'espai vertical del balcó ja sigui amb els testos típics de penjar o amb els verticals elaborats amb diferents materials que podeu trobar a la majoria dels comerços especialitzats. El problema d'aquests sistemes verticals és que no tenen gaire capacitat de substrat, pel que podrem cultivar bé hortalisses petites, com ara enciams o aromàtiques, però no plantes més grans. Es recomana pintar de blanc les parets dels horts amb poca insolació solar per tal de que la reflecteixin al màxim, i fins i tot hi ha qui ha jugat amb miralls o un paper de plata per tal de fer allò de la rateta i aconseguir sol directe. Recordo el cas d'un noi que fa molts anys explicava que, sorprenentment, el sol que es reflexava a les finestres de l'edifici del davant el proveïa de llum.
2: Aquesta llum, però, és tan útil com la que reben de manera directa les plantes?
1: No és el mateix. El que hem d'intentar és provar la distribució, això els que tenim hort al balcó o al terrat i juguem amb jardineres ho tenim molt fàcil perquè les podem moure i anar buscant-los al lloc. És interessant observar, fer una mica de planell del nostre del balcó per saber exactament quines hores tenim sol i a on exactament ens dona per posar en aquell lloc doncs, les plantes que necessiten més sol. Tot això ens ha portat a interessar-nos en per què és tan important el sol. I la resposta la trobem en que intervé una de les funcions bàsiques de les plantes, com és la fotosíntesi. Durant la fotosíntesi, el diòxid de carboni i l'aigua es combinen amb l'energia solar per crear glucosa i oxigen. La glucosa és el sucre que actua com aliment per a les plantes. L'oxigen, que és essencial per a la vida animal, curiosament, és un producte de rebuig de la fotosíntesi. Aquesta reacció química es produeix de la següent manera. La clorofil·la és el pigment que dona color verd a les fulles. Es troba els cloroplasts, un orgànul que es troba dins de les cèl·lules vegetals i és l'encarregada de capturar l'energia del sol. Les venes de les fulles i els vasos de la tija tenen com a funció dur l'aigua des de les arrels fins a les cèl·lules de les fulles com si es tractés del sistema circulatori. El diòxid de carboni entra dins de la fulla des de l'aire a través d'unes obertures especials anomenades estomes. El resultat de la fotosíntesi són glucosa i oxigen. Això vol dir que es formen al llarg del procés. La glucosa és l'aliment de les plantes, l'utilitzen per emmagatzemar energia en forma de molècules de glúcid. També es pot utilitzar per fabricar altres molècules que la planta necessita. Pel que fa a la reacció química o a la reacció global de la fotosíntesi és la següent. 6 molècules de diòxid de carboni i 6 molècules d'aigua amb la participació de l'energia solar produeixen una molècula de glucosa i 6 molècules d'oxigen. Per tant, l'energia solar és imprescindible per començar la fotosíntesi. La fase inicial s'anomena fase lluminosa perquè té lloc en presència de llum. Durant aquestes reaccions inicials s'utilitza aigua i s'allibera oxigen. L'energia de la llum solar és convertida en energia química en forma d'ATP i una molècula transportadora anomenada NADPH. A la segona, anomenada cicle de Calvin o fase fosca perquè pot tenir lloc en absència de llum solar, l'energia química obtinguda en la fase anterior serveix per fabricar glucosa a partir de diòxid de carboni.
3: Cada dia som més pagesos de ciutat.
2: I a partir d'aquí, una pregunta. Per què la fotosíntesi és tan important per nosaltres?
1: La fotosíntesi consumeix el diòxid de carboni, el CO2, i produeix oxigen. Per aquesta raó l'hem de considerar indispensable per la vida a la Terra, ja que abans no hi havia oxigen lliure a l'atmosfera. Va ser l'alliberament d'oxigen a través de la fotosíntesi el que va permetre l'evolució de les formes de vida que avui en dia coneixem al nostre planeta. La fotosíntesi és una reacció indispensable, ja que ajuda a consumir el diòxid de carboni, que són aquells gasos d'efecte hivernacle, que hi ha a l'atmosfera que prové de la respiració dels éssers vius. Quan respirem, agafem oxigen i deixem anar diòxid de carboni, de la combustió del gasoil, la gasolina pels cotxes, de les centrals tèrmiques, de la crema de boscos, de les calefaccions particulars, industrials, etc. El consum de CO2 en el nostre planeta es produeix bàsicament en els oceans i en els boscos. Produeix oxigen, que és l'element indispensable per a la respiració de tots els éssers vius. Cal aclarir que les plantes que realitzen la fotosíntesi també respiren, ja que estan vives i qualsevol organisme, pel fet d'estar viu, ha de respirar. Però el còmput total de l'oxigen que fabriquen gràcies a la fotosíntesi i del que usen per respirar és positiu, és a dir, en global, produeixen més oxigen del que gasten per respirar. Així contribueixen a crear un equilibri a l'atmosfera en quant a les concentracions d'oxigen. És important destacar que si tots anem respirant i gastant l'oxigen que té l'atmosfera però ningú no en fabriqués, aquest s'acabaria i, per tant, la vida a la Terra també.
3: Tots som pagesos de ciutat. A què esperes per comprovar-ho?
2: Una bona manera de familiaritzar-se amb aquest procés és tenir en contacte amb el medi natural des de que som petits, i això és el que fan precisament a l'Escola Bressol La Beguda Alta, on fa temps que tenen un projecte d'hort escolar. Ens en parla la seva directora, l'Àngel Soteres.
4: Nosaltres vam decidir des del principi que es va obrir la llar d'infants. Teníem molt clar que els nanos han d'estar molt amb natura. Llavors, el nostre és un pati ajardinat i amb un petit bosquet i l'hort integrat dintre del pati, amb el qual els nens diàriament estan en contacte amb l'hort. Doncs va haver d'entrar tot el que són fems, sauló i terra així per poder fer la muntanya, que la muntanyeta és, no sé, deu fer uns 4 metres de diàmetre i un metre i mig o així d'alçada. I després els altres racons doncs va anar distribuint a tot el voltant del pati amb fustes d'aquestes de via, doncs va anar fent tot un racons tot el voltant de plantes de colors i de diferents tipus per fer com un seto, diguéssim, a tot el voltant. I a l'altra zona és el frontal i a zona de plantes aromàtiques, i després també hi tenim parra borda, que es veu les diferents estacions de l'any a través de la parra. I a l'hort, doncs, el anem variant. Tenim una zona de plantes aromàtiques i anem variant segons la temporada. Al llarg d'aquests 4 anys, en l'hort, hi hem plantat maduixes. Els nens les veuen contínuament i a vegades, si ens les cuidem, ja l'agafen i se les mengen. Però, bueno, com que és totalment natural, no hi ha problema, no hi ha cap tipus d'enxerticida ni res. Vam tenir una temporada que teníem tomàquet cherry, també veuen tot el procés de com van creixent, de com van canviant de color, i a la que estan vermells ja els encanta menjar-se'ls. Vam tenir enciams també, que vam fer l'activitat de collir-los i se'n van emportar un paquetet a casa que es van embolicar ells. Ara estem en faves, les hem plantat, estan veient com creixen, i quan les tinguem, quan les puguem collir, ja les desgranarem amb ells i jugarem amb elles. Altres temporades hem tingut carbasses, que també han vist tot el procés, les hem fet assecar i hem jugat amb elles. I el raïm. El raïm també és algú, estem en una zona de vins, tot del Penedès, i aquí també hi ha molt de raïm. Al principi del setembre tenim una parra a l'escola i portem raïm, o agafem el de la parra, i llavors fem el procés de menjar-lo, d'aixafar-lo i de que vegin com surt el suc. També tenim un codonyer, que també hem fet codonyat aquest any, ens l'hem menjat per postres. Tenim també cirerers, també hem anat veient, ens l'hem anat menjat, tot i que l'any passat ens el van menjar bastant els ocells. Finalment, doncs, el tema aquest de l'ametller, estàvem molt satisfetes d'ell perquè vam fer tot el procés, aquesta, que els nens han vist l'arbre en flor, han vist els ametllons com han anat creixent, com vam collir les ametlles, vam treure la pell, van trencar les ametlles, van treure que per una part és les closques i l'altra l'ametlla, i bueno, creiem que és una manera molt maca de que els nens visquin el procés de la natura. He de dir que l'altre dia vam estar descobrint amb els nens que a l'ametlla se'ns està sortint unes taques negres, però bueno, com que l'hem agafat a temps, l'hem anat traient totes les fulles que estaven fetes molt bé, i de moment no

0: Pàgina web, que no és un blog, radiovilasacra.cat, tota la informació de la vostra ràdio al detall.
1: Alguna cosa està canviant.
2: Hola.
1: Viu l'experiència de la ràdio del futur. Una manera nova de sentir la teva ràdio dins teu.
2: Bona nit.
1: Informació, música, entreteniment.
3: Ràdio Vila-sacra, l'emissora que t'ajuda a dormir quan no pots dormir. Notaràs també en això la diferència.
4: Has vist aquella senyora amb moto? Però quina edat té? Encara caurà.
5: Però on va? Ostres, al grup de classe tinc una dona de 70 anys. Ens tocarà fer la seva feina.
6: Aquestes frases tenen un nom, edatisme. L'experiència, les ganes d'aprendre i el talent no tenen edat. L'edatisme és una forma de discriminació que menysprea les capacitats de les persones per la seva edat. Més informació a diva.cat/edatisme.
7: Si l'edat no em limita, per què ho has de fer tu?
8: Què pot haver-hi millor que un reig d'oli d'oliva extra al pa de l'esmorzar?
9: Haver afegit tomata primer i un bon pernil després, mentre escoltes Ràdio Vila-sacra.
10: Perquè ja ho deien els nostres avis, la millor medicina, l'oli d'oliva i una bona estona de ràdio.
11: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
12: L'oferta de lloguer s'ha reduït un 40% en 3 anys a les comarques de Girona, segons fonts de la Cambra de Comerç. Alerten que la manca d'accés a l'habitatge incideix en la competitivitat d'algunes empreses que depenen de la mobilitat de treballadors per cobrir llocs de feina. Girona, Maria Rovira.
13: La reducció d'oferta de lloguer i l'augment de preus repercuteix en la mobilitat dels treballadors i redueix les opcions de competitivitat d'algunes empreses, tal com ens explicava el president de la Cambra de Comerç de Girona, Jaume Fàbrega.
14: Les empreses es troben en què no poden ser satisfer una sèrie de demandes i necessitats que tenen, com són les d'atraure talent, com les empreses i com els territoris poden atraure el millor talent. I els millors es mouen segons, evidentment, el sou, però també segons el reconeixement, per exemple, que puguin tenir o no, i també, per suposat, segons si tenen dificultats especials en aconseguir vivenda.
13: Precisament algunes empreses ja intenten trobar solucions i miren d'oferir opcions d'habitatge juntament amb l'oferta de feina.
14: Les empreses tenen la necessitat de ser competitives i l'única forma de ser-ho és facilitant l'accés, entre altres coses, precisament això, a l'habitatge, perquè possibilita que els treballadors tinguin mobilitat i tinguin accés a uns preus més baixos dels, en aquests moments, no? Perquè evidentment tot això ha suposat una reducció important de l'oferta i evidentment si es produeix una reducció de l'oferta es produeix un increment dels preus.
13: Sectors com el de l'hostaleria tenen dificultats afegides per la temporalitat dels contractes, que fa més difícil trobar una solució d'habitatge en comparació amb quan la feina és per un període més llarg.
11: La tria de notícies del dia de Ràdio Vila-sacra.
15: Ser a prop vol dir veure les coses més bé.
16: Seleccions musicals per emportar-se.

0: desconnectin els seus telèfons mòbils. L'espectacle és a punt de començar.
1: Amb el patrocini d'Alemany, Productes Gourmet i Fòrum del Formatge.cat.
2: Quan el port guarda històries i la música les desperta, això és Sons a Cau d'Orella, el programa d'havaneres i cant de taverna que dirigeix i presenta Joan Brugués.
3: Hola, què tal? Com estan? Fa poc varen fer un programa de cançons que ens parlaven de mariners. Ara toca un de pescadors. Si cerquéssim a la hemeroteca de Sons a Cau d'Orella, en trobaríem un que surten tots dos junts. Aquesta vegada els ha fet per separat, amb una selecció de temes que ens parlen i ens expliquen coses d'ells. Els hi proposo un programa que fa olor de sal, de xarxes i de cançó de taverna per retre homenatge als pescadors. Escoltarem temes que parlen de la seva vida de matinades, barques de fusta i mar brava. I si estan a punt i tenim bon vent, comencem.
4: Sons a Cau d'Orella, Premi 2x4 a l'any 2020 per la Fundació Ernest Morató.
3: Tal i com vaig fer amb l'altre, amb pocs comentaris, anem a escoltar una selecció d'unes quantes per escoltar amb els pescadors de protagonistes. I per començar, amb una oració. L'oració dels pescadors que ens la canten els cantaires.

i després d'escoltar aquesta oració del pescador amb les veus dels cantaires del Montgrí, anem ara amb un altre tema. Ara amb aquest amic pescador per als pescadors del Francolí.

d'escoltar els pescadors del Francolí amb Amic Pescador, els hi diré que hi ha un lloc de refugi i per passar estones de mal temps, i aquest lloc és la taverna, en aquest cas la taverna dels pescadors amb les veus del mar.

de refugi, com els deia, per passar estones, pot ser més abans que pas ara, aquesta taverna, la taverna dels pescadors amb les veus del mar. Pot ser d'aquí li venen les alegries al pescador, de passar estones a la taverna, de fer bona pesquera, no ho sabem. Però anem a escoltar aquest tema que porta per títol El alegre pescador, també el coneixem per El pescador, que ens el cantarà la Neus Mar acompanyada d'aquesta coral que va formar, que són les joves veus del mar. És tot un tema d'aquells que no se'l poden perdre perquè és preciós.

ens agrada sempre escoltar aquestes veus joves, aquesta vegada amb les joves veus del mar, acompanyats per la Neus, la seva professora, i també, com no, ens agrada també gaudir cada any de la cantadeta que organitza la Fundació Ernest Morató per fer pedrera, per anar inculcant aquest gènere musical en els nens i que el vagin coneguent, i qui sap si algun d'aquests pot arribar algun dia a formar part d'un grup o un grup d'aquests nens que diguin: uita, nosaltres volem continuar i volem formar un grup. Estaria molt i molt bé. De moment hem escoltat aquest El Alegre Pescador, o també El Pescador, amb Neus Mar i les joves veus del mar. I de tanta alegria, avui li toca cantar en aquí als pescadors, concretament a un pescador, perquè el títol ho diu: avui canta un pescador. Ens la canta Els Pescadors de l'Escala.

Avui canta un pescador, però el grup Els Pescadors de l'Escala. Com a curiositat, els diré que Els Pescadors són el grup que tenen més temes amb el títol de pescadors. N'hi ha uns quants, entre ells el que hem escoltat avui. I ara, sobretot, que no fluixi la xerinola amb Festa dels Pescadors, que ens l'interpreta en Josep Andújar C.

el cantant Ganxó Atencer hem escoltat aquesta Festa dels Pescadors. I, si no vols caldo, dues tasses festives, perquè ara és la Festa dels Pescadors, tot recordant el grup Si no fos.

0: viubilas.
1: Si volem tornar a l'escola.
2: I hem anat de festa en festa, aquesta vegada amb la Festa dels Pescadors, interpretada per un grup que fa temps que deixava de cantar, com és el grup Si no fos. Un indret de la Costa Brava on poden ser els pescadors. Una pista, fa poc els hem escoltat cantar. Sí? Ja saben cap allà on vaig? Pescador sóc de l'Escala, les veus dels pescadors.

0: Sons a cau d'orella amb Joan Brugués.
1: Hem escoltat aquest Pescador Soc de l'Escala, que de fet aquest va ser el títol original. L'hem escoltat i hem recordat el grup Les Veus dels Pescadors, el grup que va fundar en Llucià Carbó. No tan sols de l'Escala, sinó que també hi ha pescadors a altres localitats, que hi trobem el barri dels Pescadors. Així ens ho canta en Francesc en Rubinho.
2: Al barri dels Pescadors hi ha una confraria.

0: Hem escoltat aquest al barri dels pescadors d'aquest treball discogràfic que va fer l'excomponent de Llops de Mar, com és Francesc en Rubinho. Anem ara a la part femenina dels pescadors, que també es deixa boniques històries com aquesta que ens parla de Xisqueta la pescadora, i ho fan el grup vell de Galligans.
1: Cada dia la Xisqueta

abans que ens ha explicat cantant la història de Xisqueta la Pescadora, que això reflexa com vivien el món de la pesca les dones dels pescadors, en aquest cas la Xisqueta. I anem a més històries, ara explicades en un conte, i aquest conte que ens l'explicarà tot cantant també el grup Xicranda i porta per títol El conte dels pescadors. Quan...

històries de mar, històries de xarxa i històries de pescadors per al grup Xicranda, tot escoltant aquest El Conte dels Pescadors. I ara anem a ses illes, perquè aquest pescador és d'allà, concretament menorquí, es pescador, per al trio Arrels de Menorca.

escoltat per al trio Arrels de Menorca aquest Es Pescador. I ara tornem aquí a Munt de Català, amb el grup Gavina, que ens canta El Pescador.

pescador, el pescador d'aquí, amb el grup Gavina. I ara què els hi sembla si fem un fi de festa a ritme de rumba amb la rumba dels pescadors i tornem una altra vegada a escoltar el grup Els Pescadors de l'Escala?

ritme de rumba, amb aquesta rumba dels pescadors, per als pescadors de l'Escala. I si no en tenen prou, marxem amb aquest brau pescador que ens el canta el grup Telemarinera.

0: amb el darrer acord, la barca torna a port i recollim les xarxes per avui. Gràcies per haver compartit aquestes cançons dedicades a la vida i a l'enyorança dels nostres pescadors. Que tinguin una nit de calma i que el vent els provingui de popa. Fins a la propera. Adeu-siau.
1: Deixem la mar en silenci i les cançons en el record. Fins al proper Sons a Cau d'Orella. Si no ets jutge professional, deixa de jutjar. Demostra que pots superar amb fets el que jutges amb paraules i gaudeix del que ningú més t'ofereix ara per ara. Notaràs lo feliç que pots arribar a ser, per fi.
2: A la vida, fets no paraules. Gràcies.

0: Bona nit.
1: Ringuin, ringuin, super ringuin.
2: Apunta bé. La ràdio més experimental és a Vilasacra.
3: Oh, és meva.
4: No, no, és meva.
3: Meva, meva,
4: és
3: meva.
4: No, és meva.
5: A veure, senyora, si us plau, de totes no pot ser.
6: La calaixera més musical.
3: Uau, deixa!
6: La notícia seleccionada de Ràdio Vilasacra.
7: El president nord-americà Donald Trump ha anunciat un acord per controlar una cinquena part del sector petrolier de Venezuela, el país amb més reserves de cru del món. El pacte preveu que els Estats Units es quedin amb 65.000 milions de barrils, una xifra que duplica amb escreix les reserves nord-americanes. La presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, ha confirmat l'acord que Trump ha anunciat per sorpresa a les xarxes. Els dos socis qualifiquen aquest pacte d'històric. Per ara no han transcendit les condicions concretes d'aquest acord ni tampoc com es podrà desenvolupar, però és una anunci que dona oxigen a Trump, que dos mesos de les eleccions de mig mandat intenta frenar l'increment del preu del combustible a causa de la guerra amb l'Iran.
8: Ciao pescao, ciao pescao, ciao pescao, ciao pescao, ciao pescao.
2: Ones de llibertat a Ràdio Vilasacra, 24 hores al dia.
9: La millor oferta musical, les novetats, els millors suggeriments, el número 1 de la radiofórmula informativa. Radiofórmula informativa.
10: Només a Ràdio Vilasacra.

0: I sigueu benvingudes i benvinguts a Dial Interior, un espai setmanal que et convida a tornar a casa. I us parla Sergi Pérez, acompanyat pel tècnic de la casa, en Ramon Franc. Ramon, com estàs?
1: Bones, molt bé.
0: Com va la segona setmana a Ràdio Roda?
1: Molt bé, molt a gust, la veritat.
0: Genial. I avui tenim un menú també d'aquells meravellosos.
1: Sí, mira, avui entrevistem a la Teresa Martí, que és pedagoga, educadora i escriptora, i ens parlarà sobre l'eutanàsia. Mm-hmm. Tindrem la secció GB avui sobre la prova d'aigua. Mm-hmm. I finalment la secció Exploració amb el Christian Carles Tolrà.
0: Exacte, doncs som-hi. Tenim a l'estudi avui amb nosaltres a la Teresa Martí, que actualment està jubilada, i veureu que és una persona amb qui és un plaer parlar. I que fa poc, ha viscut una experiència d'aquelles que et poden transformar per dins. Teresa, benvinguda.
2: Gràcies.
0: Com estàs?
2: Molt bé, gràcies per convidar-me.
0: Per venir, estar amb nosaltres, un plaer. Teresa, ens pots explicar una mica, pots posar una mica en context com va començar tot? Com va començar el procés de malaltia de la teva parella i com va anar apareixent aquesta possibilitat a l'horitzó de demanar l'eutanàsia?
2: Sí, el meu marit, el Josep, tenia un Parkinson des del 2016, més o menys, o li van diagnosticar abans, el 2013, i van evolucionant, primer bé, més o menys va fent, però ja aviat va començar a tenir problemes, i ell des d'un començament ja va dir que quan avancés molt la malaltia, ell no volia viure en una residència ni que el cuidessin perquè la seva vida hauria perdut sentit, i ell ja va començar a parlar de finalitzar la vida en el moment que no tingués sentit la seva vida. Mhm.
0: I m'imagino que aquesta decisió és important. Com va ser per vosaltres, com a parella, el fet de prendre aquesta decisió? Hi havia, en aquell moment, hi havia por? Vau sentir alleujament, resistència?
2: Sí, de fet, nosaltres és un tema que teníem ja bastant treballat i parlat, perquè com era possible que ell desenvolupés una demència, ja vam fer el document de voluntats anticipades amb el que dèiem que no volíem allargar la vida cap dels dos, tant ell com jo, en cas que no poguéssim servir-se per nosaltres mateixos. I era un tema que circulava, perquè el teníem, havíem conversat moltes vegades, però va arribar un moment que ell va veure que realment no podia, jo l'havia d'ajudar a menjar, a vestir-se, no podia caminar, no podia anar en bicicleta, i quan no va poder dibuixar que el cert que ell més li agradava i feia mentrestant va estar de baixa, va dir aquesta vida no té sentit i vull demanar l'eutanàsia en aquest moment. Un alleujament sí, evidentment, per ell sobretot, perquè tenia molt dolor, se sentia molt incapaç, i per mi és reconèixer que com a persona cuidadora simplement deixar-lo de veure patir, no tant allargament com a cuidadora, sí que és veritat que és un esgotament, però més per deixar de veure el patir i anar-se degenerant amb una malaltia degenerativa.
0: Uh-huh. En alguna ocasió hem parlat aquí a l'interior d'aquest document tan important, que és el document de la voluntat anticipada, que en el vostre cas no va ser el cas perquè ell era plenament conscient i tenia ús de raó, però a vegades pels familiars, sobretot, el fet de que la persona hagi fet aquest document pot estalviar molt, molt, molt patiment. M'imagino que en el procés de la malaltia la llei de l'eutanàsia en un moment encara no estava aprovada. Llavors, clar, arriba un moment en què la llei de l'eutanàsia ja està aprovada i llavors és possible de demanar-la. Com va canviar en aquell moment en què ja podíeu demanar l'eutanàsia, la vostra manera de viure la malaltia, inclús de tot el que és el concepte i el pensar en la mort?
2: Doncs està molt clar, perquè ell sempre deia que ell pensava en el suïcidi perquè no havia manera de finalitzar, perquè no havia l'eutanàsia. Sí que per sort van fer el document de voluntats anticipades quan ell encara estava molt bé, i quan van aprovar la llei, ell va passar de dir com moriré, com ho faré per morir, a quan moriré. O sigui, ell va començar a pensar en quin moment demanaria ajuda per morir, que és el que es fa amb l'eutanàsia. I això li va donar moltíssima tranquil·litat. Va estar 4 anys, que ell més o menys ho anava parlant, però quan va arribar el moment ell sabia que un dia o un altre algú l'ajudaria a morir gràcies a la llei d'eutanàsia.
0: Uh-huh. I llavors hi ha la figura de l'acompanyant, que en aquest cas eres tu, la seva parella. Com vas viure tu el procés d'acompanyar-lo fins al final? Clar, amb ell deies ara un alleujament, en el moment en què sap que ja pot enfocar-se més en el quan morir que no pas en el com, no? Què et va ajudar a tu a sostenir emocionalment aquell moment?
2: Doncs primer va ser molt dur, vaig compartir amb els meus fills, que realment és difícil perquè tots dèiem el mateix, no?

0: el Josep ja no hi era com havia sigut sempre, però evidentment continues estimant-lo, i però era el cos que mantenia una malaltia amb el qual ell, del qual ell volia fugir, d'aquest cos que estava malalt, no? I nosaltres el vam acompanyar en aquest sentit, i per nosaltres evidentment va ser dir, jo li vaig dir, jo t'acompanyaré amb el que decideixis, si vols cuidar-te, que et continuï cuidant, et cuidaré, si vols marxar, t'acompanyaré a cuidar-te. I jo crec que d'alguna manera vaig treure molt valor per poder fer totes les gestions que havia de fer, tots els acompanyaments, que segurament després parlarem, tots els acomiadaments de la gent. Vaig tenir força per acompanyar-lo perquè ell no podia, i em va semblar que era el millor que podia oferir-li en aquell moment.
1: Mm-hmm. Per tant, a tu et va... també et va tranquil·litzar el fet de que ell potser pogués tenir el final que realment li donava una dignitat i el que realment volia.
0: Sí, perquè jo he viscut altres morts amb dolor, amb patiment, fins a l'últim moment, i estic visquent ara persones amb malalties degeneratives que no et poden aplicar, no se'ls pot aplicar l'eutanàsia, entre altres coses, perquè no ho van demanar, i em tranquil·litzava moltíssim que ell pogués triar no només el dia i l'hora, que és el que va fer, va triar el dia i l'hora, sinó que el fet de poder morir acompanyat de tots nosaltres, sense dolor, i poder-se acomiadar de tothom que ell va voler, de tots els amics, familiars, i això per mi va ser preciós i ens va donar moltíssima pau, molta, molta.
1: Ell també va decidir donar els òrgans. Què va representar per vosaltres aquest gest?
0: Bé, nosaltres érem donants d'òrgans de fa molt temps, i quan ell m'ho va dir, evidentment hi ha una cosa, jo sempre dic que quan penses en l'eutanàsia hi ha una part, si se'm permet dir-ho, és una part romàntica, de que agafaràs el teu ser estimat de la mà fins al moment de morir. En el cas de la donació d'òrgans canvia, perquè clar, t'has d'acomiadar quan l'alceden per entrar a quiròfan, on te li fan la sedació més forta per extreure els òrgans, no? I tu et quedes, diguem, el deixes a mig camí. També d'alguna manera canvia perquè l'horari ha d'estar adaptat al quiròfan. Ens van venir a veure les persones de trasplantaments d'òrgans, però tot això es pot entendre com una alteració del seguiment, de dir, doncs vull morir el dia a tal hora, no? Però posat a la balança, tots els meus fills, jo i el meu marit, també el Josep, per suposat, vam decidir que volíem tots aquests inconvenients, entre cometes, que no ho són, per poder marxar donant vida a altres persones. I ho teníem claríssim, i així ho vam fer, i ens dona molta satisfacció pensar que ara hi ha persones vivint amb els seus òrgans.
1: Mm. Que abans deies que arriba un moment que a l'hospital et diuen que hi ha tal dia, tal hora, que teniu el moment de traspassar, no? I ara m'estava intentant posar a la vostra pell, que és difícil si no ho has viscut, no? Però aquella setmana prèvia, que saps que falten 7 dies, aquella setmana que falten 6 dies, com vau viure aquests moments finals, tots aquests dies finals?
0: Sí, molt acompanyats per molta gent, però també els meus fills van venir a viure a casa. Volien marxar i el Josep va dir que ell no, que no volia marxar enlloc, volia estar a casa, cosa que jo vaig entendre després, que ell volia estar amb les seves coses, amb els seus dibuixos, la seva música, el seu espai. Va anar passant, jo diria que la pitjor va ser l'última nit. La van passar junts, van decidir veure una pel·lícula, una sèrie que a ell li encantava i que li feia riure molt, per tant vam riure amb ell. I el que sí que t'haig de dir també, que nosaltres vam demanar que la intervenció fos a les 8 del matí per evitar el matí, i no va ser possible, ens van donar hora a les dues. Ens va agafar molta por perquè el viatge a l'hospital era molt terrible. I què va passar? Que vam estar els quatre a casa parlant amb un jardinet que tenim, i va ser, jo dic que va ser un regal de la vida, perquè van ser unes hores que vam poder compartir afegides, i van ser molt boniques, molt especials, perquè ell realment marxava i s'estava acomiadant de nosaltres, no? I ens estàvem nosaltres acomiadant d'ell, però d'una forma molt tranquil·la, sense presses.
1: Tu ets una persona, Teresa, que has fet un camí de treball interior profund. Ens coneixem des de fa uns quants anys i hem compartit aquest viatge. Com t'ha ajudat aquesta mirada de treball interior a viure la malaltia, la pèrdua i el comiat?
0: Sí, és cert que la meva pau, la sensació que tenia jo de pau interior a l'haver fet el curs, o estar fent el treball personal amb tu, Sergi, em va donar molta força el fet de compartir-lo també amb vosaltres, i també el canvi canvi que he fet jo de la visió de l'amor, no? Que per mi abans l'amor era res més, i ara hi tinc una concepció de que hi som en un lloc amb el qual venim, amb aquest cos, i que a cap de la fi el cos és el de menys. Jo ara el Josep el sento a tot arreu, el veig, i és a mi, m'acompanya, perquè jo sé que l'energia que ell tenia, tota la seva sabidoria, tot el que ell tenia, ens continua acompanyant, perquè encara hi és, no ha desaparegut. Jo vaig pensar, ostres, amb tot el que sap el Josep, i vaig pensar que no, que encara hi era, que encara es mantenia, i qui sap si ens tornarem a trobar en un altre lloc, però realment que canvia moltíssim la idea de l'amor, que és dir, s'ha acabat tot i ha desaparegut per sempre. No és el cas, ni molt menys, i el fet de fer el treball interior em va ajudar moltíssim a tenir aquesta percepció.
1: Clar, imagino que amb una experiència d'aquest calat un adquireix moltes comprensions, molts aprenentatges, no? Quin aprenentatge o canvi vital diries que t'ha estat més important arrel d'aquesta experiència?
0: De fet, amb ell no, perquè ja ho tenia molt treballat, ja està molt clàssic. És cert que m'ha donat una amplitud de coneixement de persones que s'han acostat, persones que han vingut a parlar amb mi, que estaven en la mateixa situació, que ens han demanat ajuda. Jo diria que durant aquest any he acompanyat a 6 famílies en el procés d'eutanàsia, i ha estat molt enriquidor poder-los explicar i acompanyar, no? I ja ha sigut entrar en tot un món que jo desconeixia, i ha sigut molt, molt important també, no? I després la sensació d'això, de viure sola, però viure en plenitud, en plenitud d'haver fet el que havia de fer, i això em dona molta tranquil·litat, i dedico les hores que tinc a coses que faig, coses meves, però també molt també a fer divulgació i ajudar a persones que estan en el procés de demanar l'eutanàsia.
1: Ara que parles de fer divulgació d'aquest procés, hi ha una associació que em sembla que en vols parlar una mica, que és l'Associació del Dret a Morir Dignament.
0: Sí, jo sóc membre, sóc associada a l'Associació del Dret a Morir Dignament, però ara aviat l'Ajuntament de Vic ja ha aprovat una moció amb la qual accepta aquesta proposta de ser una ciutat diguem que ajudi que estigui a favor del dret a morir dignament, i estem començant a muntar un centre d'atenció local per a les persones que vulguin demanar informació. Encara no està muntat, però estem a punt, vull dir que aviat ja farem una conferència o comentarem. I és important, perquè quan jo vaig nosaltres vam haver d'anar a Barcelona, vam parlar amb Barcelona, que està molt bé, que és la seu central, però hi ha punts d'informació, i a Vic no n'hi havia cap. I jo el primer que vaig dir és que quan hagi passat un temps m'agradaria muntar, crear aquest grup, aquest punt d'informació per poder atendre les persones de la comarca.
1: Doncs estarem al cas de quan ja hi hagi un... M'imagino que no hi haurà encara telèfon de contacte, o sigui que ja...
0: No, encara no, encara no.
1: Estarem al cas. I també a nivell de divulgació, jo sé, bueno, tu ets escriptora, i sé que estàs fent un llibre.
0: Sí, sí, sí, sí.
1: Que no sé si es podia dir o no es podia dir, però ja ho hem dit.
0: Sí, sí, sí, ja ho has dit. No, va ser una necessitat. Jo, quan jo escrivia abans, escrivia altres textos, em deia, per què no escrius amb la situació que vius? Perquè són 10 anys de cuidar una persona amb una malaltia degenerativa. I els deia, no, perquè per mi l'escriptura és una vàlvula d'escapament, no? També em va molt bé. Però ara, just quan ell va morir, vaig necessitar explicar, sobretot no tant l'eutanàsia en si, sinó tot el procés que vam viure d'acompanyament, de persones, i sobretot tota la part de l'hospital, que ens van cuidar moltíssim. I un altre aspecte que parlo molt és el tema dels cuidadors. Com ens hem de cuidar els cuidadors? Jo vaig poder fer, i anava a un grup d'ajuda de cuidadors de persones amb dependència, i intento explicar tot el que vaig fer jo per sobreviure a aquesta situació abans de morir també, o de caure malalta per no poder tenir temps per mi.
1: Doncs quan aquest llibre surti, també et convidarem, Teresa,
0: perfecte,
1: que tornis per explicar-nos totes aquestes coses. I ja per acabar, si poguessis transmetre un missatge, una reflexió a les persones que avui tenen por de la mort pròpia o d'un ésser estimat, quin seria aquest missatge?
0: Sí, jo diria que evidentment la mort ens arriba quan toca, cadascú... No sé molt bé com explicar-te-lo, de dir si tenen por o no. El que sí que penso és que quan una persona està a prop de la mort o està molt malalta, no és una obligació, no és, jo no estic dient que és una opció que hagi de prendre tothom, però que s'ho plantegin, el fet de poder morir en pau, amb dignitat, sense patiment, i quan ells vulguin. I que l'amor és un traspàs que hem de passar tots, i que si el passem amb dignitat i amb tranquil·litat, i sobretot acompanyats de la gent que estimem, és molt diferent.
1: Teresa, ha sigut un enorme plaer tenir-te avui
0: aquí
1: amb nosaltres. Moltíssimes gràcies.
0: Molt bé, gràcies a vosaltres.
1: En algunes tradicions espirituals antigues, el sender vers una profunda autorealització s'anomenava camí probatori. Aquest camí probatori que ens ha de conduir a una plenitud de vida sovint es relacionava amb els quatre elements de la matèria: aigua, terra, aire i foc. D'aquesta manera, es parlava de les quatre proves que tota persona ha de passar per arribar a una experiència de vida lluminosa, sàvia, amorosa i plena de sentit. Per tant, es parlava de la prova d'aigua, la prova de terra, la prova d'aire i la prova de foc. En algunes escoles iniciàtiques antigues, aquestes proves eren una mica bèsties i consistien en governar els elements al món físic. Saltar per sobre d'un gran foc, travessar un enorme torrent d'aigua sobre un tronc d'un arbre, escalar una muntanya durant una tempesta brutal, una mica bèsties. A nosaltres això no ens cal i podem practicar en el nostre particular camí probatori a la vida quotidiana de cadascú. Avui veurem una possible prova de l'aigua que et convido a passar. La prova de l'aigua té a veure amb la nostra major o menor capacitat d'adaptar-nos a les circumstàncies externes. Això ens ho explicava el Bruce Lee, no sé si us recordeu, els que ja teniu alguns anys, que fa, doncs no sé, deu fer 15-20 anys, va fer un anunci en el qual el Bruce Lee deia allò de "Be water, my friend", sigues aigua. Deia, l'aigua és un element que s'adapta al recipient que el conté, i no al revés. L'aigua no agafa una forma determinada concreta i espera que el recipient s'adapti a ella, sinó que és al revés. I, per tant, et proposa adaptació. Segur que és una proposta molt més sàvia que no pas esperar que la vida s'adapti a tu. Esperar que la vida passi en totes les circumstàncies que a tu t'agradaria que passessin és una il·lusió bastant ingènua. La prova de l'aigua es passa, per tant, adquirint flexibilitat psicològica, pel qual es requereixen grans dosis d'acceptació i de comprensió. Per tant, la prova de l'aigua el que fa és medir el teu grau de conflicte amb el món i la vida. Com més conflicte tinguis amb el món, menys passem la prova d'aigua. Com més acceptació, més naturalitat i menys conflicte amb la vida i amb el món, més la passem. I per acabar et proposo una pràctica d'aigua pel teu dia a dia, molt senzilleta. La proposta és que quan no s'acompleixi alguna expectativa a la teva vida quotidiana, simplement senta't aigua. És una mica friqui, ho sé, però és una experiència molt potent. Simplement un moment en què t'enfadis, en què estiguis frustrat, en què estiguis indignat, que ja veus que tot això se t'emporta i pots acabar vivint una experiència pues complicada i muntar un pollastre, en aquell moment recorda't de l'aigua i senta't corporalment aigua. Observaràs com es transforma la teva frustració només amb aquest gest tan senzill. La frustració es genera a la teva ment i també es pot esvair en ella, i una manera fàcil de fer-ho és sentint-te aigua. Va bé a vegades ajudar-se amb la contemplació d'un llac, el mar, un riu, o simplement visualitzar-ho. Recorda, be water, my friend. I arriba la secció del dia, i avui tenim el Cristian Carles Tolrà amb la seva secció d'exploració. Cristian, benvingut.
2: Què tal, Sergio? Com estàs?
1: Pues mira, estic molt content que estiguis aquí amb nosaltres perquè sempre que vens dones tema. Tu fas una cosa que a mi m'encanta, que és qüestionar absolutament tot. Tot el que té a veure amb el treball interior, amb la recerca interior, digue-li com vulguis, tu ets un reformulador bestial i m'encanta. I avui jo tinc entès que vols parlar de la veritat?
2: Sí,
1: pues, exactament. Pues endavant.
2: Bueno, a ver, el... Quería hablar de la verdad porque en todo lo que se suele definir como desarrollo personal, trabajo interior y iba a decir todas esas chorradas, pero no son chorradas. En realidad lo que estamos buscando es la verdad. Es como una búsqueda de qué es lo que realmente es cierto, ¿no? Y por eso lo interesante realmente es cuestionarlo. Lo que pasa es que en el momento en que se convierte en un discurso, la gente dice, bueno, pero tú no puedes tener la verdad. Y digo, no, claro que no, la verdad no la puede tener nadie. Pero lo que sí que es interesante es que la verdad es algo que no tiene que ser defendido y es algo que no tiene que ser sostenido. Porque si tiene que ser sostenido por algo, ya no es la verdad. Y entonces era un poco es una invitación hoy a mirar esto, ¿no? Y por eso dices, bueno, pero entonces una persona puede tener la verdad. Digo, no, en todo caso la verdad te va a tener a ti.
1: Porque, no, es más grande que tú, ¿no?
2: Sí, claro, es algo irrefutable, no es algo que tú puedas coger como un objeto. Entonces, claro que evidentemente todo el mundo tiene sus pequeñas verdades y sus creencias de lo que es la verdad y tal, pero es una exploración a lo que realmente es cierto que sea irrefutable. Entonces hay cosas, digamos, que de las que cuestionamos, que como mirar dentro de la experiencia de alguien qué es lo que realmente es como irrefutable y puedo decir que es cierto. Entonces yo creo que el mero hecho del existir es algo que es irrefutable, o sea, nadie puede refutar que existo, nadie puede refutar que soy, ¿no? Incluso ni yo mismo, si el pensamiento intentara refutarlo, está claro que hay un testigo que está testificando el propio refutamiento de ese pensamiento. Con lo cual es como que, no iba a decir que mi existencia queda probada, sino que es como que es algo irrefutable, ¿no? Es como, va a ser como el fundamento de lo que es verdad, ¿no? Y por eso, digamos, la búsqueda, entre comillas, del buscador, en el fondo, no es más que la búsqueda de la verdad, porque a nadie le quiere que le engañen, nadie quiere estar confundido. Y por eso, digamos, ahí es donde empieza todo el cuestionamiento de absolutamente todo, ¿no? La verdad no es cuestionable. La verdad es y punto, ¿no? Entonces, claro, es como fijarme más en lo que realmente es. Entonces, por ejemplo, que siempre está aquí, ¿es refutable o no es refutable? O sea, ¿alguna vez has estado allí? Entonces, claro, empiezas a mirar y dices, hostia, pues es verdad, siempre está aquí. Incluso cuando voy allí, vuelvo a estar aquí. No, es como, hostia, siempre está aquí. Vale, pues es interesante. Luego, ¿alguna vez es después? ¿O has experimentado alguna vez después?
1: No, siempre es ahora.
2: O siempre es ahora, ¿no? Entonces es como mi existir es siempre aquí, siempre ahora, y siempre es un fluir de experiencia que va apareciendo y desapareciendo aquí, todo el rato, todo el rato. Y claro, esto un poco lo rompe todo, ¿no? Porque todo lo que es la temporalidad, que es un pensamiento abstracto que aparece aquí, de temporalidad, todo lo que la ubicación, que vuelve a ser otra vez un pensamiento abstracto de ubicación, pues es como nos cuestionamos todo esto, ¿no? Y por eso es interesante que si siempre es aquí y siempre es ahora, toda promesa de que lo que estoy buscando estará allí después es una promesa que acabará forzosamente frustración.
1: Ahora que dices esto, Cristiano,
2: nunca va a ser allí, nunca va a ser después.
1: Me ha venido a la cabeza una anécdota de un profesor de trabajo interior, o como quieras llamarlo, que se llamaba Antonio Blay, que cuando iba de viaje, por ejemplo, a hacer alguna formación y le preguntaban, oye Antonio, ¿cómo ha ido el viaje? Siempre decía lo mismo, decía, no sé, yo no me he movido de sitio.
2: Bueno, es una manera interesante de señalar este aquí, ¿no? De que es como que es el paisaje el que se mueve en mí y no yo que me muevo en el paisaje, ¿no?
1: Totalmente.
2: Y estos son puntos, digamos, como relevantes, como puntos de partida, ¿no? Y por eso es interesante que la búsqueda no es algo que esté mal. Porque, claro, también podemos formular que si tú miras tus experiencias de plenitud, siempre son cuando estás buscando, no estás buscando nada, y tus experiencias de limitación, o de carencia, o de sufrimiento, siempre es cuando estás buscando algo. Porque siempre el buscar algo es algo que no está aquí y no está ahora.
1: Sí, ¿Estás diciendo que igual estamos buscando no buscar? ¿O dejar de buscar?
2: Exactamente, es lo que iba a apuntar. Que sin darnos cuenta, estamos buscando dejar de buscar. Pero claro, esto para el buscador es insoportable, porque si le dejas sin curro, deja de existir. Digo, bueno, eso es de lo que se trata esto. Esta sección mía, al menos la que me invitas, no se trata de obtener cosas, sino de destruirlas. Esto es un proceso de la búsqueda, en todo caso, si está desde mi punto de vista bien orientada, es un proceso de demolición. No es un proceso de construcción. No tengo que reconstruir un individuo. La plenitud que soy
1: ya es
2: no puede dejar de serlo nunca.
1: Claro.
2: Porque soy pura plenitud expresándose en cada momento, siempre pleno, siempre completo. Nunca falta nada, nunca sobra nada. Uh-huh. Y por eso la búsqueda de algo que no está aquí es una experiencia que viene acompañado casi siempre de contracción, porque estoy negando la plenitud de este momento, que es lo único que hay, uh-huh. que es lo único que soy. Porque todo momento, todo lo que estoy viviendo en este momento, sin mí no existe. Uh-huh. Con lo cual yo soy lo que está soportando o sosteniendo pues un aparente pensamiento, un aparente, digo aparente porque aparece y desaparece, un aparente cuerpo, porque es una imagen que va cambiando, que aparece y desaparece, un aparente paisaje que aparece y desaparece, una aparente emoción que aparece y desaparece, pero siempre, siempre todo, siempre pleno y siempre completo.
1: Por tanto, lo que no cambia es lo que soy.
2: Bueno, eso es lo que uno, esa es la invitación a explorar, ¿no? De la verdad.
1: Que, ¿y cómo indicarías?
2: Existir, que es lo que soy, no cambia nunca, es la única constante. Entonces, ¿yo qué voy a hacer? ¿Lo que no cambia nunca o lo que está cambiando todo el rato? Que aparece y desaparece. Entonces, claro, lo que pasa es que desde el punto de vista de que soy un individuo, claro, pero esto no tiene ningún sentido. Pero claro, es que lo que no se me ha pasado por alto es que no soy un individuo. Claro, esto rompe un poco pues con todas las búsquedas de un individuo en busca de ser un mejor individuo, o un individuo al que le falta algo en busca de completarlo. Pero claro, el toda la experiencia de búsqueda es plena y completa tal y como es. No le falta nada ni le sobra nada para que haya búsqueda, y por eso la búsqueda no está mal. No es algo que esté mal. La idea de que lo que estamos buscando es dejar de buscar no está mal, porque además luego se convierte en una nueva tarea. Para el yo es lo que tengo que hacer es dejar de buscar. No se trata de eso. Se trata de que la búsqueda desaparece cuando te das cuenta de que el buscador no existe.
1: Estás diciendo, Cristian, perdona, si, que de alguna forma la aparente gota que somos se trata de que descubra de que en realidad es océano entero. Es agua todo el rato.
2: Es como explicaba un amigo mío el otro día en una charla, es como un pez que se encuentra con otro pez y dice, ¿dónde vas? Pues estoy buscando el océano. Yo también. ¿Y dónde vas? Es que me han dicho que está por allí. Vale. Y se va a buscarlo, ¿no? Y el otro pues se va en la otra dirección a buscarlo y se van encontrando con otros peces y todos están buscando en algún momento, no todo el rato, porque a veces se olvidan de buscar y entonces digamos que desaparece esa experiencia de separación, pero al final pues somos como peces en el océano buscando el océano sin entender que el pez es parte del océano.
1: Una pregunta quería hacerte. Cuando tú de alguna forma estás buscando, el buscador está activo, el pez está buscando el océano, el pez hace cosas, el pez se mueve, va de aquí y va para allá, y de alguna forma va viviendo experiencias que igual algún día le llevan a descubrir que en realidad no hacía falta buscar, pero como decías tú ahora, como apuntabas, la búsqueda quizás es un paso previo.
2: La búsqueda es algo que realmente que aparece, y por eso te apuntaba que no está mal. Lo que pasa es que mi instrucción es, de haber una instrucción, es cuando aparece la búsqueda, busca en el único sitio que existe, que es aquí. Es ahora, es en este momento. Y con lo cual la instrucción es para, porque párate, porque lo que estás buscando tiene que estar aquí, porque siempre es aquí. Por eso la promesa de que encontrarás algo allí después va a acabar en frustración, forzosamente. Entonces, se activa la búsqueda. Hay un proceso de identificación creyéndome que soy un individuo en el tiempo. Bueno, bien, ok, pero para y sigue esta instrucción, en todo caso, que es busca lo que estás buscando, tiene que estar aquí. Porque la verdad solo está aquí, no puede estar allí después.
1: Cristian, estaría conversando contigo toda la mañana, pero el tiempo en la radio sabes cómo va.
2: Ya nos hemos comido el programa.
1: Ya nos hemos comido la sección.
2: Bueno, si tienes si tengo el placer de que me vuelvas a invitar, sí. tendremos más.
1: O no sea, lo dudes, no lo dudes. Además, como no existe el tiempo, siempre es ahora, exacto, pues estamos siempre conversando. Cristian, un abrazo fuerte.
2: Bueno, Sergio, muchísimas gracias por invitarme y espero que a ver si esto le sirve a alguien. Y si no, mira, es que no toca. Venga.
1: Seguro, gracias, un abrazo, Cristian.
2: Un abrazo, Sergio, gracias.

0: a la comunicació del segle XXI. Tenim la gran sort de disposar de mitjans infinits de tots els sectors a través de mitjans televisius, informàtics i radiofònics.
1: En tots ells, n'hi ha que disposen de grans pressupostos, de professionals de renom, de cobertures en alta qualitat i definició. I hi ha els que modestament fem el que podem i que, diu la tradició, no estem obligats a més.

0: Per aquesta raó, i la raó que més et convingui, escull lliurement qui i què desitges que t'acompanyi en el teu dia a dia, en aquest món convuls i ple de manipulació i dubtes.
1: Sense que t'influenciï qui només es mou per diners i interessos. Si vols, per suposat. Sempre, lliurement. Al cap i a la fi, és el teu dia a dia.

0: Bon dia. Avui us farem una recomanació del llibre que estem llegint, Les aventures d'en Sabet, escrit per l'Itàlies i Ani Rodari.
1: Té 30 capítols i no té il·lustracions. L'hem triat perquè aquest any és l'any internacional de les hortalisses i les fruites i, a més, perquè fa 100 anys que va néixer Rodari.
0: El personatge principal és en Sabet. El llibre explica que hi havia una família de Sabetes, però un dia el pare va anar a parar els peus del príncep Llimona i el van portar a la presó. Aquell dia el seu fill, en Sabet, va començar les seves aventures.
1: Us el recomanem perquè és molt divertit i fa riure. Perquè us animeu a llegir-lo, ara escoltareu un fragment d'acte quan en Sabet coneix el senyor Carbassó.
2: El senyor Carbassó feia poc temps que havia acabat la construcció de la seva caseta. Resulta que Dansa, que era un xicot, s'havia ficat al cap la idea de tenir una casa en propietat i cada any havia guardat un totxo. Però hi havia una pega i era que el senyor Carbassó no sabia de nombres i per això de tant en tant demanava al mestre Gutim Raïm, el sabater pagot del poble, que li comptés els totxos. A veure, deia el mestre Gutim Raïm gratant-se el cap amb un punxó. 6 per 7 fan 42, baixo el 9, en total n'hi han 17.
3: Animeu-vos a llegir-lo, a nosaltres ens agrada.

0: Heu entrat en una propietat protegida. Si us plau, identifiqueu-vos.
1: Ara, obrim nova carpeta de sensacions. Segons estil, hora i moment. Aquí, la barreja tal com cal, evidentment.
2: Memòria de Josep Carner. Els poemes d'un dels poetes catalans més destacats del segle XX.
3: Cançó d'esperança, per Jaume Coll.
4: Cançó d'esperança. Diu l'orga, creu i espera, i amb tot fa el violí. L'arquet ho considera, no es gosa decidir. El núvol que s'esquinça és com si es fes claror. El dia va enfosquint-se, és ombra o és perdó? Les rebatents onades, tot fressa, tot ruixim, són les temps apassades, un fons que es torna cim. L'Ignar, tot fent sendera, tem el no res vinent, el buit poc ve darrere de cap acabament. Campanes del novembre, herbetes tremolant, jo veig la mort que sembra llavors que granaran. Què escampes arraulida sota aquest vent glaçat? Escampo encara la vida m'ho ha manat. La llum ve de l'altura, la fosca ve del cor, tot clama i res no dura, tot calla i res no mor.
2: Memòria de Josep Carner.
5: Que bo!

0: Fúria Brava. Bars, restaurants, discoteques, comerços, amics, amigues i concerts al costat del mar. Gratuïts. A l'estiu tot és millor a Fúria Brava. Comissió de Festes d'Empúria Brava. Ajuntament de Castelló d'Empúries i Empúria Brava.
1: L'experiència de shopping més refrescant t'espera a l'Espai Girona.

0: புள்ளி சிக்க பிக்க பயணிக்க கமத்தோட்டை பக்கடிக்க பத்தனிக்ஸ் கமத்தோட்டை பக்கடிக்ஸ்.
1: La casa natal de Dalí a Figueres exposa una mampara de l'artista empordanès que va pintar als anys 20 del segle passat. És un préstec del Museu Reina Sofia i és la primera vegada que s'exhibeix després d'haver-la restaurat. Figueres, Laia Claret.
2: Dalí va agafar un paravent, un biom bovell del seu pare i el va decorar amb figures xineses. Persones amb ventalls orientals, amb ocells, fanalets de colors, i predomina el groc i el taronja a les figures sobre un fons blau. L'obra d'un jove Dalí, Mariona Seguranyes, és la regidora de Cultura.
3: És la primera aproximació de Dalí a l'art decoratiu, no? Ens fa pensar també una mica amb els títeres que treballava l'Hinojosa, el Federico García Lorca, tota aquesta generació del 27, però això ho fa un Dalí molt jove, d'uns 18-19 anys, un Dalí que vol experimentar.
2: És una peça que s'ha exposat molt poc, segons el comissari de la mostra, Ricard Bru.
4: Aquest paravent és una peça única del primer Dalí, d'un Dalí molt poc conegut. És una peça molt inusual dins de la seva trajectòria i que pràcticament no s'ha exposat fins ara.
2: Serà a la Casa Natal fins al 13 de setembre.
5: Ràdio Vila-sacra.
6: Ràdio Vila-sacra.
5: Ràdio Vila-sacra.
7: Ràdio Vila-sacra.
8: Tu pots ser part del canvi.

0: mica de cuina, un gram de poesia, una unça de tendresa, un petricó d'entusiasme, una terça de solidaritat, una mesura d'il·lusió i un pessic d'amor.
1: Ràdio Vila-sacra.
0: Una recepta per l'esperança.

0: Vine al primer món romà de Vila-sacra. Converteix-te durant unes hores en un ciutadà romà.
1: Podràs gaudir de
0: 3 hores de jocs, d'entreteniment i competició,
1: espectacles,
0: inauguració dels jocs, judici als malfactors, ball final, repartiment de premis i cloenda,
1: exposició,
0: origen, present i futur dels armats de Vila-sacra,
1: audiovisual,
0: Vila-sacra i la romanització,
1: taverna,
0: begudes i snacks romans,
1: animació musical,
0: amb els grallers i tabalers de Vila-sacra,
1: sopar romà,
0: amb plats d'inspiració romana.
2: Es farà el dia 19 de setembre a les 4 de la tarda. Entrada pel camp de futbol Camí de Vilanova. Inscripcions a l'Ajuntament.
3: Vine i veuràs.
4: Organitza Vila-sacra Activa. Col·labora Associació de Dones. Amb el suport de Ajuntament de Vila-sacra, Diputació de Girona, Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya i Ràdio Vila-sacra.

0: ens enllacen amb la poesia infantil.
1: Hola, embaladits! Soc la Montse Balada i, com sempre fem en aquest programa, durant uns minuts ens unirem en l'aventura de llegir en veu alta poesia infantil. Us donem la benvinguda a l'Embaladits. La Martina ens convida a berenar un bon poema acompanyat de pa i xocolata. El sentim?
2: Hola, sóc la Martina Molino Pascual. El poema que he escollit es diu Pa amb xocolata. I ho he escrit Miquel Martí i Pol. He escollit aquest poema perquè m'ha cridat l'atenció. Pa amb xocolata. Un bon tros de xocolata, un bossí petit de pa, són la solució més bona per berenar. El pa sempre allarga massa la xocolata. Fa curt i així el compte de l'abella mai no surt. Però si no surt el compte, tant se val que res no hi ha com el pa i la xocolata per berenar.
1: Quin poema més bo! Tan bo com el pa amb xocolata. Gràcies, Martina. Fins al proper Embaladits. Adeu!
2: Adeu, Embaladits!

L'Institut Català d'Investigació Química, l'ISIC, col·labora amb la indústria per millorar la qualitat de vida de les persones a través de la recerca de frontera. El centre és un referent internacional en química i en indústria i innovació. Transfereix tecnologies pròpies a les empreses relacionades amb la sostenibilitat, les energies renovables, la descarbonització, els nous materials i la salut, i crea un impacte positiu en la indústria i la societat. Descobreix-ne més al web isic.cat/industry.

0: Bona tarda.
1: Bona tarda.
0: A veure, tinc una trucada, una no, tinc diverses trucades aquí a Ràdio Vila-sacra.
1: Sí, potser la iaia ha trucat.
0: Ah, la iaia. Però és que em sorprèn perquè diu que és de Santa Pau.
1: Sí.
0: Però des de Santa Pau d'Olot?
1: Sí.
0: I ens escolten des d'allà?
1: Sí. Aviam, espera't, que li demano, ara és aquí. Has trucat a Ràdio Vila-sacra? Sí, diu que sí, ara s'hi posarà.
0: Ah, vale, a veure.
1: Doncs vinga, posa-t'hi. Què tal?
0: Bona tarda, Maria.

0: Sí, home, ens ha deixat ja el nom diverses vegades en el contestador i bé, saludar-la. El que passa és que ens sorprèn perquè tinc entès que ens truca des de Santa Pau de la Garrotxa.
1: Sí, per què no?
0: Se senten allà?
1: Sí, segons quina ràdio sí, segons quina ràdio vegades no, i segons on és la ràdio, i segons... Però sí.
0: Vilasacra se sent allà, Ràdio Vilasacra.
1: Sí. Ah. I el noi, el fill, també li va posar, tots van sentir el mateix. Ah. Són molt bona, se sent molt bona. Vilasacra són ben bé.
0: Se senten bé?
1: Sí.
0: Vale. No, home, més que res, perquè com que és tanta distància la que hi ha, perquè hi ha moltíssima distància, però bé, ja ens alegra. Bé, no, només dir-li que els seus missatges els anem incloent en la carpeta de missatges i van sortint indefinidament. Que tot allò que vostè ens vulgui explicar ho pot fer tranquil·lament, que nosaltres els anirem guardant, i aquests missatges van sortint de manera indefinida sempre a l'emissora.
1: Depèn del temps del fesol.
0: Sí.
1: Hi ha fesol.
0: Ah.
1: Escolta més estona, el dematí sí, el dematí els escolta.
0: Ah, sí. Bueno, només era per verificar-ho, perquè clar, ens ha sorprès que sapiguem la distància que hi ha des d'aquí Vilasacra, que és a l'Alt Empordà, allà a la Garrotxa.
1: Bueno, però a mi perquè escoltava Vilasacra i van anar a parlar del Caparó.
0: Sí.
1: El Caparó havien set veïns.
0: Sí, sí.
1: Que no es coneixia. I em va fer tanta gràcia que parlessin del Caparó.
0: Sí, perquè...
1: Doncs, bueno,
0: sí, perquè...
1: Llavors vaig demanar a la neta, ja, perquè quan diuen el número, poc se posa a agafar tanta pressa.
0: Ja.
1: I la neta me'l va passar en un moment.
0: Clar.
1: Bueno.
0: Bueno, doncs pues molt agraït, eh? I bé, la seva disposició.
1: Ah, doncs mira, pensava poder els amoïnar aquestes...
0: No, al contrari, per això el truco, perquè clar, tornem a dir, escolta, tenim una persona que ens truca des de Santa Pau d'Olot, dic, no pot ser, que sí, que ella ho diu, he sentit els missatges del contestador, que n'hi ha diversos,
1: i,
0: sí, sí, i dic, ah, doncs sí que ho diu, que és de Santa Pau i que es diu Maria Costa, correcte,
1: sí.
0: No? Sí, vale, doncs ja està, encantat, eh? I aquest missatge també sortirà, eh?
1: La cosa per explicar en tinc tantes com vulgueu.
0: Pues quan tingui ganes d'explicar, nosaltres estem per escoltar-la.
1: Et farem cada setmana.
0: Doncs. Molt bé, moltes gràcies, eh?
1: Bueno, vosaltres.
0: Adéu.
1: Adéu.

0: Sigues l'autor de la teva felicitat amb Rafael Santandreu. Més d'un milió de lectors ja ho han aconseguit. Descobreix l'autor de No hi ha res tan terrible i l'art de no amargar-se la vida a la teva llibreria i comença a ser feliç. Publicat per Rosa dels Vents.
1: Hola, Joan.
2: Hola, Sílvia.
1: Què fas aquest cap de setmana?
2: Jo, Ràdio Vila-sacra i que em deixin tranquil.

0: nit.
1: Tria Bacus i rebràs els teus llibres en només 48 hores. Ho trobaràs tot al web, fàcil, ràpid i a un sol clic. A Bacus patrocina aquest espai.
2: Aquí sensació.
3: Des de l'Alt Empordà al món, avui Colera.
4: Colera, jardins i hortes, cases que van remuntant els faldars de la muntanya, submisos i maternals. Quatre carrers, dues places i blanc com un colomar al cloquer, amb la campana enreixada com un au. La muntanya de la Murtra, a poc les va daurant, amb les flames oloroses que encenen els ginestars. Si en el moll dormen les barques, sobre la pell de la mar, esclaten com flors les veles que el vent no desfollarà. Des del turó de la Baga, amb dos canons apuntant, l'horitzó, que és una cinta, ampla i tensa, tot és blau. Garbet abriga la cala. Es llança a la mar cap ras. Llançar, escala muntanya. Port de la Selva, Sajau, amb boirims de llunyania i cap de creus tanca l'arc que les platges encadena des d'un cap a l'altre.

0: vols deixar-nos un missatge? A nosaltres ens interessa molt el que penses.
1: Et volem escoltar.
2: Hola, què tal? Ens trobàvem a faltar, sí, sí, com tothom ho diu, és veritat, ens trobàvem a faltar molt, perquè en aquest horari estem acostumats a escoltar a la ràdio boleros, sardanes, cançons catalanes, i ei, benvinguts, vinga, molta força.
3: Participa amb nosaltres. El que tinguis que dir per WhatsApp o al contestador fàcilment.
4: Truca.
3: Repetiràs. La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.

0: El Temporada Alta, el Festival d'Arts Escèniques de Girona i Salt, celebra 35 anys amb més de 90 espectacles i una edició d'alt nivell internacional. Gemma Esteve.
1: Enguany hi haurà 22 estrenes absolutes, 4 d'internacionals, una fita inèdita en la història del festival. Destaquen companyies de referència de l'escena contemporània com la belga Peeping Tom, que estrenarà una nova versió de Les Salons, i Need Company amb Everything Must Change, una proposta que combina teatre, dansa, música i arts visuals. Per a Lluís Puig, el director artístic, el festival està recollint els fruits de molts anys de feina.
2: Això ve una mica de la feina aquesta que anem explicant ja fa molts anys, de treball en xarxes europees, participació en trobades europees, etcètera, etcètera. Fa que tinguin més Temporada Alta present i t'ofereixin estrenes i estem molt contents.
1: La programació internacional inclou, a més, un plat fort, el retorn de Romeo Castellucci, que aterrarà a Girona procedent de París amb el seu mite de Faust. El festival reivindica també la creació catalana amb 66 espectacles, 19 de segell gironí i l'estrena de Vaca en Família de la companyia Malpelo. El Temporada arrencarà el 3 d'octubre i ho farà amb Has Been, una proposta del dramaturg Martin Zimmermann i el coreògraf Sidi Larbi Sherkawi, que reflexiona amb humor sobre fer-se gran en el món de l'espectacle.
3: Ràdio Vila-sacra.
4: Ràdio Vila-sacra.
3: Ràdio Vila-sacra.
5: Ràdio Vila-sacra.
6: Tu pots ser part del canvi.
7: Un motorista de 38 anys ha mort a la confluència entre els carrers Aribau i Mallorca, a Barcelona. El motorista estava aturat en un semàfor quan l'ha embestit un vehicle que ha fugit després del sinistre. La Guàrdia Urbana ha pogut detenir el conductor d'aquest turisme, responsable de l'accident, poc després al carrer Aragó. El detingut l'investigaran per un delicte d'homicidi imprudent, abandonament del lloc del sinistre i conducció sota els efectes de l'alcohol i les drogues. La víctima l'han traslladat a un centre hospitalari on ha mort poc després d'arribar-hi.
8: Montroig Miami.cat.

0: només hi ha un lloc on ompliràs el teu esperit d'emocions i viuràs al màxim la teva vida. L'Empordà és també teu. Esperit Empordà.
1: Molt més atractiva, molt més emocional. Tenim un bon aparador a l'Empordà que no ho teníem.

Quan comença un any nou, sovint ens preguntem: què vull canviar? Què vull millorar? Què vull aconseguir? Són els mítics, famosos propòsits d'any nou. I gairebé sense adonar-nos-en, els propòsits es converteixen en una llista d'exigències, més que no pas en un acte de consciència. Avui m'agradaria compartir 5 característiques que, al meu entendre, haurien de tenir un propòsit d'any nou savi. No tant per fer-lo perfecte, sinó perquè sigui habitable. Primer, un propòsit savi neix de l'escolta, no de l'exigència. No surt del famós "hauria de ser diferent, hauria de ser una altra cosa", sinó d'haver escoltat honestament què està demanant la vida ara mateix. El cos, les emocions, el moment vital, tot parla. És més una resposta que no pas un mandat. 2. Un propòsit savi sempre posa el focus en l'actitud i en la intenció, no només en el resultat. Un propòsit savi no diu només "faré això", sinó "com vull estar-hi". Més presència, més cura, més comprensió. Perquè els resultats poden variar, però l'actitud i la intenció és el que realment transforma. 3. Un propòsit savi ha de ser humà i possible. Inclou els límits, el cansament, els dies en què no hi ha energia, i no busca la perfecció, sinó una certa coherència amb la vida real. És un propòsit que també es pot sostenir quan no estàs bé. 4. Un propòsit savi obre consciència, no provoca mai tensió. Si un propòsit, cada cop que el recordes, et genera pressió o culpa, potser no és savi. Un bon propòsit amplia l'espai interior. Sempre t'obre, no estreny. I 5. No és tant per complir, és un propòsit per evitar. Un propòsit savi no s'acaba, s'acompanya. És una mena de brújula, no una llista de tasques. I al llarg de l'any pot canviar, pot aprofundir, pot inclús transformar-se. Potser aquest any, més que proposar-nos fer més coses, podem proposar-nos estar-hi d'una altra manera. A ben segur que això és el que estarà més alineat amb el nostre propòsit de vida.

0: I a la secció d'avui de Camins que parlen tenim amb nosaltres aquí a l'estudi el Xavi Rodríguez. Xavi, benvingut.
1: Gràcies, gràcies, content d'estar aquí.
0: El Xavi viu a Mollà i es defineix com un cercador de camins i del sentit de la vida. Xavi, recordes exactament el moment o el període, perquè a vegades és un període més dilatat de temps, no? En què se't va despertar la inquietud de mirar endins? Què estava passant a la teva vida llavors?
1: Mira, em sembla que a vegades em dóna la sensació que no he tingut un clic concret, sinó que al llarg de la vida he tingut sempre la inquietud de buscar un sentit, de dir què nassos estem fent aquí. Tinc un record molt llunyà, vol dir primera infància, i dels primers records que tinc, que és el despertar-me al llit i adonar-me, dir, ostres, altre cop sóc un nen. No és un record mental, és un sentir. Era una emoció que deia, carai, hem de tornar a començar. En aquell moment no ho vaig contextualitzar massa. Ha sigut amb el temps, perquè aquest record, aquest sentiment ha sigut prou fons, prou important com perquè no sé quants anys més, no sé, 50 llargs més, encara ho recordi. Mm. I ara sí que potser ho puc contextualitzar més o puc donar-li més sentit que en aquell moment, no? Però bueno, crec que ha sigut una miqueta el to en què m'he mogut per la vida. I això no vol dir massa, eh? A vegades dius, ostres, potser és que has arribat molt lluny. No he arribat molt lluny, però sí que és cert que al llarg de la vida he estat cercant què nassos estan fent aquí. Quin sentit té tot plegat? Vaig néixer l'any 1970, però què passava l'any 1969? On era? I quan arribi el moment en què jo me'n vagi, on vaig? Estem de pas, i amb aquest estar de pas vol dir que forma part d'alguna altra cosa, d'un context més ampli i d'un sentit més ampli. I lo divertit d'aquesta vida és que no en tenim ni fava, o si més no, arribem sense tenir ni fava de normal. Potser hi ha algun que és capaç de veure una miqueta més enllà, però no, jo no. jo veig el que puc percebre amb els meus cinc sentits, i s'ha acabat. I potser una mica més amb la intuïció, que a vegades potser la tinc més afinada, altres vegades no, però bueno, llavors dic, vinga, doncs, com vivim això? Què en fem de tot plegat, no?
0: Què diries que ha estat el més transformador en aquest recorregut interior? Alguna pràctica concreta, alguna trobada, una manera diferent de mirar la vida? Què diries que és el que més t'ha ajudat a avançar?
1: La resposta que de jove, d'infant jove, vaig donar a aquestes inquietuds, a aquest buscar de sentit de vida. Vinc d'una família en què a casa érem cristians, cristians d'aquests progre, d'aquests de guitarra i de missa jove, i bon, doncs vaig formar part d'una comunitat també de joves de jesuïtes que s'anomenen CBX, que no sé si encara, bueno, viuen molt de l'espiritualitat ignasiana. Vaig fer uns exercicis espirituals, bueno, tot això, amb exercicis espirituals que fan habitualment els jesuïtes. Ells fan diversos cicles, no sé si fan un de 10, un de un mes. Bueno, jo vaig fer un de 10 dies, que era estar en silenci, amb un acompanyament. Bueno, són petites coses que en aquell moment em van anar conduint, no?, en aquest camí. Però sobretot em va marcar molt una experiència que vaig tenir, devia tindre 30 i pocs anys, ja quedaria bonic dir 33, eh? Però no sé quants anys eren exactament, però bueno, però ahir era. Amb que era un dia que estava amb febre, amb angines, i a vegades em passa que quan estic amb febre, com que el meu cos està més atrotinat, em puja com alguna cosa, em fa estar com amb un to, com, no sé si les emocions, el temperament està més relaxat, com que et veus més, com que ets més conscient de tu, i em dona un cert plaer a aquesta febre, sense passar si la febre puja molt, no, però sí que hi ha un sentit de, com de més consciència. Però aquell dia el tenia com més pujat, I, bueno, la meva ex dona em va dir: ostres, jo no vull estar amb tu, avui no dormo amb tu perquè els nens eren petits, si jo també em poso malalt, no hi haurà qui cuidi els nens. I va dormir en una altra banda, en una altra habitació. I em vaig quedar sol, doncs a 30 i pico, no? 38 i pico. I en aquest sentir-me conscient i plaent, vaig anar notant que com que la meva consciència estava en un nivell superior de l'habitual. Tenia una consciència més plena. De tal manera que era capaç de veure com quan dorms tens una consciència, quan et despertes te n'adones que estaves dormint i que ara tens una consciència més elevada que quan estàs dormint, però quan estàs dormint no te n'adones. Doncs en aquest moment estava amb una consciència superior a la que tenia de normal. I vaig començar a adonar-me que tenia, que tot estava en mi, que la vida era tota molt més senzilla del que realment podia imaginar, que tenia el poder de tot, que si en aquell moment volia treure'm les angines me les podia treure, que aquest poder el teníem tots, que no era una cosa meva exclusiva. No recordo ara, perquè són d'aquelles coses que hagués hagut d'escriure i que vaig escriure després tard i vaig perdre part del que vaig sentir, però que tot estava en mi, que tenia el poder per fer-ho tot. I llavors hi ha un moment en què faig una mirada cap a mi i em miro a mi, però a mi personatge, però llavors aquest vocabulari no el tenia tan definit, però en aquell moment miro com el meu personatge i el veig petit, feble, no sé la paraula insignificant, però sí una feblesa que inspirava a abraçar-lo, a dir que entendria, era una feblesa que entendria, i aquest entendriment em fa estimar profundament aquell personatge que estic veient. En el moment en què estimo profundament amb tota la meva tendresa aquell personatge que veig, que sóc jo, o que és el personatge que em crec que sóc, en el moment en què estimo aquest personatge que veig, hi ha alguna cosa que passa, que canvio i ja deixo d'estar en aquest nivell de consciència i passo a ser altre cop personatge. I em sento profundament estimat, profundament estimat. I això no vaig poder-ho interpretar d'altra manera, que era l'estimació de Déu, no? L'estimació de Déu. Em vaig sentir estimat per Déu, aquest Déu Pare. Però alhora me n'adonava que aquest Déu Pare era jo. Per tant, em portava a concluir que jo sóc Déu. Però aquest jo sóc Déu no era una cosa que era atribuïble al meu personatge, no era atribuïble a la meva essència, al que realment sóc. I aquest realment sóc, jo feia un moment havia vist que estaven tots, no? Per tant, me n'adonava... Després, aquests conceptes m'han anat apareixent, però jo el vaig descobrir en mi, en experiència pròpia. I després doncs vas lligant, vas conceptualitzant, vas posant ment, vas posant enteniment a tot allò que has sentit. Una altra de les coses que vaig sentir durant aquesta experiència, abans de sentir-me estimat, i que volia dir-ho i no se m'ha passat, era que una de les coses que vaig veure que ens feia més humà, en el sentit de misèria, en el sentit de petitesa, era la por. I la por era allò que ens feia sentir, allò que ens feia més terrenals, allò que ens agafa més aquest viure des de la matèria, no? I després també aquest llenguatge, aquesta dualitat entre amor i por, que per mi era desconegut, perquè en aquell moment jo el que visualitzava com a dualitat era entre l'amor-odi, no pas la por. Allò ho vaig percebre en aquell moment, però després també, al llarg del camí, en què ens anem alimentant de diferents idees i diferents persones que ens van aportant coses, no? Em vaig adonar que la por era una cosa de la que se'n parlava i que era una cosa que jo havia experimentat, però que alhora també podia compartir amb altres persones que tenien un discurs, no? També des de l'amor i des de la por. Bueno, aquest és un dels accents, no? En què que a més era una època en què jo estava en aquell moment amb els fills petits, estàs molt atrapat per aquesta paternitat del dia a dia, i llavors no tens massa temps per tu, ni per interioritzar, ni per... no tens massa temps per això, però allò em va marcar molt, i després, quan ja els fills creixen, puc recuperar una miqueta lo viscut, i en aquest recuperar te n'adones que llavors ja no és tan receptiu als antics dogmes cristians dels que m'havia alimentat durant molt de temps, sinó que ets més receptiu a aquest tipus de llenguatge que ressona amb l'experiència que vaig viure.
0: Mm-hmm. En tots aquests anys, que hi ha 70, són 55. És fàcil, perquè jo en tinc 53, 72, 72, números ràpids. Quina diries que ha estat la pedra més pesada que vivia dins teu i que has anat deixant enrere, deixant caure?
1: La pedra... No ho sé. Quina és la pedra que he hagut d'anar deixant? Jo crec que... Com a episodi dur, feixuc, va ser la mort de la meva primera dona, que això va succeir en el 2019. Un dels meus sentits de vida, o allò que dius... allò que jo m'agafava com a pilars de vida, era la família. La família... sobretot vehiculada a través de la dona. Jo crec que no sé si és ben bé una cosa, una paranoia meva, o té alguna cosa d'antropològica o no, però em dona la sensació que l'home i la dona vivim la família des de canals diferents. Em dona la sensació que la dona, sobretot, volca cap als fills i l'home volca cap a la dona. I que em dona la sensació que l'home volca cap als fills a través de la dona. No sé si és una cosa que és meu i no té res de, ni d'antropològic ni d'art, però almenys em dona la sensació que ho visc d'aquesta manera. Jo vivia la família a través de la meva dona i em sentia amb valor, em sentia digna, em sentia que aportava, com que professionalment la meva professió és una professió molt normal, treballo en una oficina, allò que dona valor, allò que em dona excepcionalitat és poder fer de pare, poder fer de marit, poder ser jo, en coses que per mi realment són importants, que és la família, no? Per tant, la pèrdua de la meva dona em va suposar un buit tremendo, tremendo, tremendo de vida, de sentit i de tot.